0: joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant
2: amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
0: I a la teva ràdio.
4: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i cervell per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Servei d'acreditació de competències professionals.
5: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
6: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
7: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
4: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
8: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Vas.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
3: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Hi ha una màgia que no té truc.
2: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
3: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
4: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
5: el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat.
6: Perquè quan parles, fas màgia.
7: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
8: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
9: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No em toquis els ous.
1: No em toquis el calamar.
0: No em toquis el nap.
2: Perquè toques molt més del que et penses.
3: Toques l'esforç de molts veïns.
4: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
5: Toques el que menja la meva família.
6: Toques el que més m'agrada.
7: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
8: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
12: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
13: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
14: Cuplejant.
15: Som a tot el país.
14: Cuplejant.cat.
15: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
14: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
8: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
15: I a la teva ràdio.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Day We Caught the Train, així es deia aquesta cançó, i és la més popular d'aquest àlbum que van publicar els Ocean Colour Scene l'any 1996, sota el títol de Mosley Shoals. Abans havien publicat un altre disc, i jo crec que va passar més desapercebut, amb aquest, apadrinats per Paul Weller, seguint una mica la dinàmica, han fet moltes coses plegats, doncs van aconseguir ja una popularitat que els ha portat fins a dia d'avui. De fet, diria que és el mes de novembre, estan fent gira per Anglaterra, no he vist cap cosa anunciada a casa nostra, ni a prop de casa nostra, però vaja, un viatget sempre val la pena. I fem canvi de registre. Tinc tres propostes espanyoles. Les tres crec que valen molt, molt la pena. L'any 1996 es publica un dels discos més grans de la història de la música d'Espanya. Era la complicitat que tenien diversos músics, molts d'ells vinguts del món del flamenc, amb el gran Enrique Morente i la banda Lagartija Nick.

Una veritable obra mestra, Omega, amb Enrique Morente i Lagartija Nick, amb textos de Federico García Lorca i de Leonard Cohen, com aquest First We Take Manhattan, aquí traduït com Manhattan, amb la veu d'Enrique Morente i de la seva filla, Estrella Morente, i tota la banda de Lagartija Nick, també de Granada, i en aquest cas d'un guitarrista català, que és Juan Manuel Cañizares. Un àlbum que és història. Realment, és d'aquells àlbums que marquen un abans i un després en moltes coses, amb la revolució flamenca i pels textos, però també per la manera sempre revolucionària que va tenir el gran Enrique Morente a l'hora d'enfocar la seva missió musical. I una altra banda també plenament revolucionària, si més no, i m'ho semblen, Los Planetas, que publicaven aquell magnífic pop l'any 1996.

segon disc de Los Planetas, meravellosa cançó, aquest himno generacional número 83. El primer va ser el Super 8, però en aquest pop hi havia ja cançons realment magnífiques, Una nova premsa musical o també una altra cançó molt celebrada, el David i Clàudia. I també l'any 1996, doncs és el meu disc favorit d'Extremoduro.

Després de la mort de Robi Iniesta van sortir amics d'Extremoduro de sota les pedres i fans d'Extremoduro de sota les pedres. Sempre hi ha hagut molts seguidors d'Extremoduro, de fet ells omplien tots els concerts que feien, i a mi Agila, que és l'àlbum que va publicar el 1996 amb cançons com aquesta, amb col·laboracions amb l'Albert Pla que hi havia en el mateix àlbum, em sembla realment extraordinari, com cançons com Sopallasso, per exemple, o aquesta que es deia Buscando una luna. He mirat, evidentment, també què s'havia publicat l'any 1996 a Catalunya, a casa nostra, i alguna cosa sí que he trobat, però no és que puguem dir o resumir que va ser un any extraordinari o una bona collita si parléssim de vins, però per exemple hi havia un àlbum amb una cançó que va sonar i molt, una banda que encara continua en actiu i que a més han anat fent coses, és el Jofre Bardagí al capdavant d'aquesta banda que es deien Glaucs.

1996 es publicava això que escoltareu ara amb el que acabarem avui el programa. Gràcies per ser-hi, com sempre. Que tingueu un bon cap de setmana. Ja sé que demà és divendres, però nosaltres ja no tornem fins dilluns. Dilluns hi tornarem amb moltes més coses aquí al Delicatessen.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Responsables de Hamas confirmen l'acord tancat amb Israel pel desarmament de la milícia islamista i la retirada gradual de les forces israelianes de la franja de Gaza. L'acord, anunciat aquesta nit pel president dels Estats Units, Donald Trump, preveu el desarmament total de Hamas i altres grups palestins a Gaza i la posterior retirada d'Israel.

0: informacions, Òscar Callau.
1: La irrupció de milers d'immigrants a Ceuta nedant des de les platges marroquines ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera de Melilla. La ciutat autònoma, desbordada per l'allau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, però Pedro Sánchez, que aquest divendres anirà a Ceuta, ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris. Des del PP, Alberto Núñez Feijóo reclama al govern que recuperi el control de la frontera de Ceuta amb el Marroc.
2: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil mentre es condueixi i no portar el cinturó de seguretat. Ramon Lamia, el director del Servei Català de Trànsit.
3: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
1: Els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. Aquest dijous ja han pogut tornar a casa 1.800 veïns més dels pobles d'Alfondeguilla, Xóvar i Suera, però encara n'hi ha 5.200 que no ho han pogut fer. El foc ja ha cremat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
0: I Catalunya ha superat el pic de calor del nou episodi d'aquesta nova onada de calor, però manté l'alerta molt alta per risc d'incendi. Les temperatures continuaran sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantindran tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. El cinema espanyol està de dol per la mort als 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira.
1: Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa. Entre d'altres, una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
4: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
1: La desconocida de Gabe Ibáñez és el seu últim treball al cinema, que encara no s'ha estrenat.
0: Esports, la UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions que organitzi la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions seves a inversors privats.
1: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot això el dia que el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham.
0: Ricky Rubio ha arribat a un acord amb el Joventut per seguir un any més a la penya. En canvi, el Barça, i segons ha sabut 3CAT Info, Toko Shengeli ha activat la clàusula per cada lliure i fitxar pel Dubai Basket.
1: I aquest divendres comença el campionat europeu de natació artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després.
5: Fins aquí les notícies.
6: Com més calor fa,
7: més fresca et fem la tarda.
6: Les millors tardes d'estiu
7: són les que es passen en bona companyia.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Tu, deixa't sorprendre.
5: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
7: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
8: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals.

0: mortalitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat morta dins del maleter del seu propi cotxe la Isabel Bascuñana, una estudiant de Lleida de 21 anys. Són les 23:38 hores de la nit del dimecres 24 de novembre del 2004. L'última vegada que la van veure en vida va ser el dia abans, el dimarts 23 de novembre a les 10 de la nit, quan després de plegar de la universitat van a comprar un entrepà a la cafeteria Gambrinus. El Gambrinus està situat a l'illa de l'Oci, un lloc que la gent de Lleida coneix perquè hi havia els cinemes Lauren, ara tancats, i que està al costat del campus de Cap Pont. Però el cotxe de la Isabel, amb el seu cos al maleter, no s'ha trobat a la zona universitària, sinó a uns 2 o 3 quilòmetres de distància al barri de la Bordeta. La Isabel estava coberta amb una bossa de plàstic industrial de color negre, marca Dino. A sobre de la bossa s'hi van trobar 11 fragments d'empremtes, com si algú hi hagués posat les mans per aplanar el plàstic i deixar el cadàver ben tapat. Portava la roba posada al revés i al coll, i tenia un drap nuat que va servir per estrangular-la. L'autòpsia també ha determinat que hi havia semen a la vagina de la Isabel. Els investigadors han interrogat més de 100 persones i una setmana després han detingut Gilberto Antonio Chamba Jaramillo com a principal sospitós del cas. Chamba Jaramillo és el vigilant del pàrquing on la Isabel aparcava normalment el cotxe al costat del campus universitari. 3 dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa li corresponen a ell, però ell nega tenir res a veure amb el crim. El jutge n'ha decretat presó provisional. Les empremtes són un primer indici, però en cap cas una prova definitiva i concloent. La bossa industrial la podia haver agafat algú altre després que ell la toqués. S'ha de continuar investigant la bossa i seguir altres pistes. Falta el resultat de l'anàlisi i de la pols que es van trobar als pantalons de la Isabel, el registre de trucades que es van fer des del seu mòbil i l'anàlisi de les mostres d'ADN que Chamba Jaramillo no va tenir cap inconvenient de facilitar a la policia.
2: Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Les persones són el que semblen? Un encarregat de pàrquing amable pot violar i assassinar una noia de 21 anys? Per què un home tracta així una dona? Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
3: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2: Gilberto Antonio Chamba Jaramillo ha declarat davant el jutge que no coneixia la Isabel Bascuñana, que mai ha estat amb ella i que no l'ha vista mai. Però el jutge en decreta presó provisional i Chamba Jaramillo ingressa al centre penitenciari de Ponent enmig d'un ampli desplegament mediàtic.
4: Gilberto Antonio, veí de Lleida, de 43 anys i nacionalitat equatoriana, ha passat a disposició judicial aquest matí. La jutge de guàrdia n'ha decretat la presó provisional sense fiança. L'únic detingut per la mort de Maria Isabel Bascuñana ha declarat durant 4 hores. S'ha declarat innocent i ha dit que no coneixia la noia. Segons l'advocada del presumpte assassí, la jutge no els ha fet saber els motius que l'han dut a decretar presó, a banda de l'alarma social i el perill d'evasió de l'acusat.
5: Hi ha secret sumari, no coneixem cap de les proves que l'han imputat. Hem tingut que fer una defensa sense proves. Ells han escoltat la seva declaració, ell s'ha declarat innocent, no coneix a la noia.
4: Segons l'advocada, l'acusat ha esgrimit una coartada, ja que ha dit que es trobava amb companys de feina i ja ha avançat que demanaran les diligències corresponents davant del...
2: La por s'havia estès per Lleida. Una estudiant de 21 anys assassinada de forma brutal era un crim terrible com per passar-ne pàgina de seguida. Però que una setmana després hi hagi un detingut a la presó no vol dir que estigui tot resolt i que la investigació s'aturi. Cal demostrar l'acusació amb proves irrefutables, proves que de moment no es tenen, i cal seguir estirant tots els fils possibles. A hores d'ara, la policia només té com a prova indiciària la coincidència de les empremtes de Chamba Jaramillo amb algunes de les empremtes que hi havia a la bossa industrial que cobria el cos de la Isabel. Els investigadors continuen endavant amb les indagacions i el dimecres 8 de desembre del 2012, festa de la Immaculada, passarà una cosa sorprenent. Just una setmana després de la detenció del vigilant del pàrquing del Cinemes Lauren, a la comissaria de Ponent reben una notificació que fa saltar totes les alarmes.
6: I algú a les 3:40 del matí es va aixecar a fer un informe per enviar-nos al cos de Mossos d'Esquadra. I després ho van passar, òbviament, al jutge.
2: Que algú s'aixequi a les 3:40 del matí per fer un informe i enviar-lo al cos de Mossos d'Esquadra vol dir que era una cosa que no podia esperar i que alguna cosa grossa passava. Una cosa que pot donar un gir inesperat a la nostra història, però ja hi tornarem. Teníem pendent l'anàlisi de la pols que es va trobar als pantalons de la Isabel. El dijous 16 de desembre del 2004, la policia agafa una mostra de la pols que hi ha al pàrquing del Cinemes Lauren i juntament amb els pantalons de la Isabel ho porten a analitzar. El 4 de maig del 2005, els investigadors lliuraran el resultat al jutjat d'instrucció número 2 de Lleida, el que porta el cas.
6: El que vam fer és que vam sol·licitar als forenses que ens tornessin la roba de la víctima per establir la viabilitat que les restes de pols i de terra que havien trobat en la roba eren restes de similars característiques a la pols que es localitzava en una zona concreta del pàrquing. ¿Vale? I la pericial va sortir bona, és a dir, que eren compatibles amb dues. El que passa és que, el que diem sempre, no? Quan tens una prova molt potent, molt d'una prova de càrrec que és indubtable, totes aquestes esdevenen proves perifèriques. Però aquestes proves perifèriques són a vegades molt importants quan no tens una prova principal de càrrec, no?
2: Atenció al que diu el sotsinspector Mesalles. L'anàlisi de les mostres de pols havia donat un resultat positiu, és a dir, hi havia una compatibilitat clara entre la pols trobada als pantalons de la Isabel i la pols del pàrquing del Cinemes Lauren. Fixeu-vos que diu que les dues eren compatibles, però en cap cas conclou que la coincidència era plena. O sigui, que tampoc estem davant d'una prova de càrrec indubtable que pugui incriminar sense dubtes Chamba. Estem davant d'una d'aquestes proves que se'n diuen perifèriques, com ens explica el sotsinspector. Però seguim endavant amb la investigació. Recordeu que 3 dies després de la mort de la Isabel, els Mossos ja havien demanat amb caràcter urgent el registre de trucades del telèfon mòbil de la Isabel, que per cert encara no s'ha trobat? Doncs 27 dies després, i això que era urgent, la companyia facilita les dades a la policia.
6: Hi ha dos aspectes aquí que són curiosos. Un és que ella ens arriba un registre de trucades que ens facilita la companyia telefònica d'ella, on ens dona un règim de trucades que no té res de normal. D'entrada no té res de normal, sinó que parla amb persones que ja ens havien dit abans en aquestes entrevistes o declaracions que havien parlat amb ella per telèfon i més o menys ja havien dit l'hora. Per tant, s'adequa. I aquí no trobaven res estrany.
2: Els investigadors no troben res estrany en el telèfon de la Isabel. Però recordeu que el nòvio, a qui hem anomenat Ivan, però que no es diu Ivan, havia dit que la Isabel tenia trucades estranyes? Trucades que a vegades es mantenien en línia i d'altres que es penjaven? Els Mossos, doncs, comencen l'anàlisi exhaustiu de totes les trucades i, posteriorment, demanen dades d'alguns telèfons que apareixen als registres. Però no és fins al 12 de gener del 2005, 19 dies després que la companyia hagi facilitat el registre de trucades, que hi ha un element que els crida l'atenció.
6: Va venir un dia el Vicenç i ens va portar la factura d'aquesta... I això va ser el gener, si no recordo malament. I ens va portar la factura del telèfon d'ella. I aquí hi havia, sí que era important, perquè hi havia un número de telèfon d'aquests de pagament suplementari, un 807, i clar, això no ens havia sortit, la companyia no ens havia facilitat aquest número de telèfon conforme s'havia trucat des del telèfon de la Isabel. I era molt important, perquè la trucada era, si no recordo malament, a les 23:27, 23:28 de la nit. Clar, aquella trucada és important, perquè aquella trucada és en el moment en el que nosaltres cataloguem quan es va produir l'abandonament del cos en allà. A més, en una de les múltiples entrevistes i dels portafredes que es fan a la zona del crim, hi va haver un testimoni que es diu: jo recordo haver vist aquest cotxe a tal hora que estava allí aparcat. Però tant, ja tenim una persona que no té res a veure amb el cas, que ens va dir que en aquella hora el cotxe estava allà aturat. Val? Vam estirar la informació i efectivament es confirmen que és un tipus de servei, doncs, de plaer sexual per telèfon. Tornem a la component sexual un altre cop, i estava clar que per l'estona que truca aquesta trucada és una trucada per confondre la policia, és una trucada per desviar l'atenció policial, perquè era una trucada d'un minut, dues trucades d'un minut. D'acord? Vam contactar amb l'empresa propietària d'aquest servei, que la veritat és que molt bé, van funcionar molt bé, ens van donar tota la informació, ens van dir inclús qui va ser l'operadora que va atendre aquesta trucada. Ens va reconèixer que va parlar amb un tio que li va dir que trucava des de Lérida.
2: Una trucada a un 807, un servei de plaer sexual per telèfon que s'havia fet quan la Isabel ja era morta. Per dificultar la tasca policial, diu el sotsinspector Mesalles. Veurem com acaba aquesta trucada. Però tornem al Gilberto Chamba. La policia havia comprovat que era factible cometre el crim al pàrquing de l'Illa de l'Oci, conduir fins al barri de la Bordeta i tornar als cinemes Lauren a peu o en taxi abans d'acabar el torn i d'haver de passar per l'oficina a deixar les claus a mitjanit. L'assassí de la Isabel va tenir sort perquè les càmeres de gravació que hi havia en aquest recorregut no van mostrar cap imatge del cotxe Nissan Sunny en el seu desplaçament des de la zona universitària fins al carrer Ignasi Bastús del barri de la Bordeta, on es va trobar aparcat el vehicle. Però Chamba no va tenir tanta sort. Ara veureu per què.
6: Quan ingressa a presó, clar, com et pots arribar a imaginar, els mitjans de comunicació, era un cas força mediàtic, i van cobrir, doncs, l'entrada i sortida del detingut al jutjat, no? I va passar a disposició el dia 4 de desembre, i jo diria que va ser el mateix dia 4 a la tarda que un periodista de Madrid va trucar aquí a la comissaria i va dir, es va identificar i va dir que era el monstruo de Machala, que ell havia investigat els crims d'aquest individu al seu país. A partir d'aquí contactem amb aquest senyor, amb aquest periodista, ens informa, i el que fem és, doncs, informar el jutge.
2: Un periodista ha reconegut Chamba com el monstre de Machala. Però qui és aquest monstre de Machala? Això de monstre no augura res de bo. Primer, situem-nos a Machala. Lídia Orriols, bona nit.
7: Bona nit, Carles.
2: Què és Machala i què hi té a veure amb Chamba?
7: Machala és una ciutat portuària de l'Equador. És coneguda com la capital mundial de la banana. Viu essencialment de l'exportació d'aquesta fruita arreu del món. Chamba va arribar a Machala quan era un adolescent, després que la família decidís marxar de la ciutat equatoriana de Loja, on va néixer. A Machala, Chamba va fer estudis mitjans i va anar a la mili a fer de soldat. Va viure la guerra de Paquixa, un breu conflicte entre el Perú i l'Equador. Passada aquesta etapa i després d'un breu temps fent de camioner, Chamba farà de taxista.
2: Chamba Jaramillo ha viscut molts anys a la capital mundial bananera, doncs. Un periodista l'ha reconegut a la televisió i assegura que és el monstre de Machala. I recordeu que quan els Mossos li van preguntar pels tatuatges que duia a la mà, uns tatuatges típics de presó, de molt baixa qualitat, Chamba es va mostrar incòmode i no en va voler parlar. Què hi ha darrere aquells tatuatges? Ja abans que el periodista truqués a la comissaria de Ponent, als investigadors els havia arribat una altra informació.
6: A través d'una dona que ens ve a dir que una persona que treballa en la seva empresa en la neteja, que resulta que és que era l'actual companya sentimental d'ell, li havia reconegut que ell havia estat a la presó a Equador per haver matat noies. I això, aquesta dona, quan encara no l'havien passat a disposició, el teníem aquí detingut, ens ho va explicar.
2: Noies assassinades. Què amagava Chamba Jaramillo? Era cert que havia matat dones a l'Equador? Si us recordeu, havíem explicat que el 8 de desembre del 2012, Festa de la Immaculada, a la comissaria de Ponent reben una notificació important, una notificació que deixarà tothom glaçat.
6: Nosaltres ja havíem sol·licitat a Interpol la informació, però això és lent. En aquest cas, jo me'n recordo de... crec que és el dia 8 de desembre, que és festiu, d'estar aquí al despatx, i van rebre la informació d'Interpol. I a més, estava assignada a les 3:40 de la matinada, a Quito, per part de la Interpol Quito. I l'explicació era senzilla, i és que per part del conseller d'Interior nostre es va posar en contacte amb el Ministeri d'Interior espanyol, i es van activar els recursos internacionals per confirmar això. I algú a les 3:40 del matí es va aixecar a fer un informe per enviar-nos al cos de Mossos d'Esquadra. I després ho van passar, òbviament, al jutge. Confirmant que, si més no, havia matat a 8 dones i una en grau de tentativa. Acompanyades, algunes d'elles, no sé si totes, amb agressió sexual. Només va complir 8 anys de presó.
2: 8 dones violades i mortes, i només 8 anys de presó. Era de la manada d'Equador? Fetes totes les comprovacions i després d'haver arribat la confirmació de la Interpol Quito, no hi ha cap dubte. Gilberto Antonio Chamba Jaramillo és el monstre de Machala. En la seva etapa com a taxista a Machala va matar 8 dones. Lídia.
7: 8 dones entre el maig de 1988 i el març de 1993. Les va assassinar al seu vehicle. Totes van ser estrangulades i violades. Eren majoritàriament estudiants i universitàries. La més petita de totes només tenia 14 anys. A la ciutat de Machala encara ressonen les seves paraules quan va ser detingut. Va dir textualment: quan elles agonitzaven, els feia l'amor dins el cotxe. Esgarrifós, es va guanyar a pols el sobrenom del monstre de Machala.
2: Però que hagi matat 8 dones a l'Equador no vol dir que s'hagi demostrat també que ha matat la Isabel Bascuñana. Per la manera com les va matar i per la manera com va ser assassinada la Isabel, amb un modus operandi molt similar, tot fa pensar que sí. Però encara no hi ha cap prova concloent. Els investigadors no volen que se n'escapi i necessiten una prova que l'incrimini definitivament, una prova que encara no ha arribat. Com és possible que un assassí de 8 dones hagi arribat a Lleida tan tranquil? S'escaparà també ara del suposat assassinat de la Isabel?
3: I'm ready, my lord.
1: Crims amb Carles Porta.
2: Els investigadors han confirmat que Gilberto Chamba Jaramillo és el monstre de Machala. Com hem arribat fins aquí i què vindrà a partir d'ara? Repassem-ho, Lídia, i continuem.
7: El jutge decreta presó provisional per a Gilberto Chamba Jaramillo el 4 de desembre de 2004, després d'haver passat 72 hores detingut a la comissaria de Ponent. L'atestat policial és molt extens. S'han de reflectir totes les diligències practicades i els Mossos esgoten el termini legal abans que el detingut passi a disposició judicial. Mentre Chamba Jaramillo està empresonat de manera preventiva al centre penitenciari de Ponent, la investigació continua. L'anàlisi de les mostres de la pols que es va trobar als pantalons de la Isabel i les mostres de pols recollides al pàrquing dels cinemes Lauren, on treballa Chamba, és positiu. Però atenció, aquest positiu és una compatibilitat clara, però no conclou en cap cas que la coincidència sigui plena. Més elements. Un mes després de l'assassinat de la Isabel, els Mossos d'Esquadra reben el registre de trucades que es va fer amb el telèfon de la Isabel. Els investigadors no hi veuen res de normal, però el 12 de gener del 2005, el germà de la Isabel, el Vicenç, els facilita la factura de Telefònica i hi ha un element que els crida l'atenció. S'ha fet una trucada a les 23 i 28 minuts, el dia 23 de novembre, el dia de l'assassinat de la Isabel, a un número eròtic de tarifació addicional, 1-807. La trucada té una durada de 6 minuts. Mentre continuen les diligències, als Mossos també els arriben diferents informacions. Una dona els va veure i els explica que una companya de feina li ha dit que la seva parella sentimental li havia reconegut que havia estat a la presó a l'Equador per haver matat noies. El company sentimental d'aquesta dona és Chamba Jaramillo. I el dia que el vigilant del pàrquing passa a disposició judicial, el 4 de desembre de 2004, un periodista de Madrid el veu per la tele i el reconeix. El periodista truca a la comissaria i l'identifica com el monstre de Machala. Explica als Mossos que ell havia investigat els crims d'aquest individu al seu país. Els Mossos d'Esquadra ja havien demanat informació a la Interpol i el 8 de desembre, a les 3:40 de la matinada, a la comissaria de Ponent, reben la confirmació que Chamba Jaramillo és el monstre de Machala i que havia matat 8 dones a l'Equador entre el maig del 1988 i el març del 1993, estrangulades i violades.
2: A principis de gener, la policia rep una altra visita inesperada a la comissaria.
6: Ens apareix una altra noia, que és una noia que me'n recordo que quan vam estar parlant amb ella tremolava perquè havia tornat a néixer, aquesta noia, perquè jo crec que ella va ser la candidata inicial a això. ¿Vale? Ella el que explica és que un dilluns al vespre i queda per anar al cinema amb un amic i queda la darrera sessió, però ella entra sola al pàrquing i entra amb el seu cotxe. És un pàrquing que és gratuït per a la gent que va al cinema, i quan entra ja manté un contacte amb el Chamba, és a dir, Chamba la veu com és, i ell li fa alguna pregunta en què anava, no sé si era que a quina sessió anava o a quina hora acabava o alguna cosa així.
2: L'Anna ha anat a veure la policia quan ha llegit tota la informació a la premsa. Mentre va estar a l'exèrcit equatorià i com a xòfer, Chamba havia adquirit certs coneixements bàsics de mecànica i tenia especial interès per ajudar persones amb problemes a l'aparcament, persones que no podien arrencar el cotxe. És per això que s'havia comprat un miniquit de mecànica, amb un cable d'arrencada i altres eines per poder socórrer els clients del pàrquing que s'hi trobaven. Homes i dones. Sembla que tenia voluntat d'ajudar. I que preguntés a la noia a quina sessió anava i a quina hora acabava, podia respondre ben bé només a la seva manera de ser amable i educat. Després veurem què passa amb l'Anna i per què tremolava. Però fixem-nos ara en l'atestat policial del 10 de gener del 2005, el mateix que inclou la declaració d'aquesta noia. També s'hi recull un episodi amb una prostituta. La policia ha reconstruït la vida de Chamba i observa una denúncia per un afer amb una prostituta a la zona del Dalmau de Lleida. El Dalmau és el nom d'una gasolinera i, a la vegada, d'una zona de la sortida de la ciutat per la Nacional 2, direcció Saragossa, on s'hi trobaven prostitutes. En aquesta zona també hi ha un antic hostal anomenat Jamaica. Els agents localitzen la prostituta perquè els expliqui què havia passat un any abans. La sentència ho recull així.
1: En día y hora no determinados del verano de 2003, Gilberto Antonio Chamba Jaramillo se dirigió con su vehículo Ford Escort Blanco a los alrededores del Hostal Jamaica, sito en la salida de Lleida por la Nacional 2, con el propósito inicial de contratar los servicios de una prostituta. Allí contactó con Juliana Madalina Onel, de nacionalidad rumana y en situación de irregularidad en España, con la que, previo pago de una cantidad convenida, concretó el mantener relaciones sexuales. Así logró que Juliana Madalina subiera al vehículo. Lo condujo a un lugar próximo, oscuro y solitario, apartado de la carretera, y lo estacionó. Con las ventanillas subidas, se situaron en la parte de atrás del automóvil y Gilberto Antonio Chamba solicitó a Juliana que se despojara de la ropa y se desnudó por completo, a excepción de un cordón blanco que llevaba atado a la cintura, y se situó encima de Juliana, agarrándola por el cuello. Como no consiguiera una erección, pidió un cambio de postura. Agarró nuevamente a Juliana por el cuello, situando el dedo pulgar bajo la nuez. Oprimía tan fuertemente que Juliana comenzó a tener dificultades para respirar y le decía: «¿Te pasa algo? Me estás asfixiando». El acusado le dijo que no pasaba nada y continuó con su acción. Ante ello, Juliana, muy asustada por lo que sucedía y tratando de escapar, asió los testículos de Gilberto Antonio, logrando que este disminuyera la presión que ejercía sobre el cuello, al tiempo que logró abrir la puerta del vehículo con intención de huir, si bien el acusado la sujetaba por las piernas con la finalidad de introducirla nuevamente en el vehículo, consumar el acto sexual y simultánea o seguidamente acabar con su vida a través del estrangulamiento. Juliana gritaba y pedía socorro, logrando alertar a Nicoleta Chinaru, Otra prostituta, que estando con un cliente, acudió al lugar con su compañía y el vehículo de este, situándose delante del coche de Chamba, lo que evitó que el acusado llevara a cabo su propósito.
2: Tenim les empremtes, les mostres de pols, les trucades telefòniques, el testimoni de la prostituta i el més fort, sabem que és el monstre de Machala. Havíem explicat que li havien agafat mostres d'ADN. El resultat arriba a principis d'abril.
1: La saliva del acusado, que se obtuvo con su consentimiento, manifiesta coincidencia de perfil genético con el semen que se encontró en el cuerpo de la víctima. Ello fue acreditado con el informe pericial del Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona.
2: La prova definitiva i concloent ha arribat. Els investigadors no en tenen cap dubte. Chamba Jaramillo pot ser acusat formalment de l'assassinat de la Isabel Bascuñana. L'ADN és irrefutable, però no tot s'acaba aquí. Encara tenim moltes coses per explicar, i algunes de molt sorprenents. En el capítol anterior havíem sentit la seva advocada, Teresa Collado. La lletrada confiava que les proves d'ADN confirmessin allò que deia el seu client, que no coneixia la Isabel Bascuñana, que no havia estat mai amb ella, ni l'havia tocada, ni l'havia vista mai. Però els resultats confirmen tot el contrari. Poc abans de començar el judici, la lletrada renuncia a defensar el monstre de Machala per motius personals. L'audiència de Lleida es veu obligada a designar un nou advocat. El judici contra Chamba se celebrarà enmig d'una gran expectació mediàtica, gairebé 2 anys després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana.
8: Com el sabeu, no, el judici?
9: Doncs amb ganes de que acabi, perquè han passat gairebé 2 anys i és un plaç molt llarg per un fet tan terrible.
8: Què és el que espereu d'aquest judici? Quina seria la sentència?
9: Doncs, com diu les pancartes que hem ficat aquí, una condemna exemplar i sobretot que la gent prengui consciència del fet horrorós que ha passat en aquest cas, que li ha passat a ma germana com li pogués haver passat a qualsevol altra noia de la nostra ciutat o del nostre país. Vull dir, ens preguntem com pot ser que un assassí en sèrie d'aquest tipus estigui convivint entre nosaltres i pugui fer el que ha fet.
2: Gilberto Antonio Chamba s'asseu al banc dels acusats el 19 d'octubre de 2006 enmig de la indignació de la família i dels ciutadans de Lleida i de tot el país. Una pregunta flota a l'ambient. Com va poder entrar el monstre de Machala a Espanya? Com va poder amagar el seu historial? Com va aconseguir permís de residència i autorització de treball?
3: You want it darker.
1: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
3: I'm ready, my lord.
1: Amb Carles Porta.
2: Centrem-nos ara en el judici contra Chamba. Teresa Collado, la seva advocada, ha renunciat a defensar-lo. La defensa recau en un advocat del torn d'ofici, Lluís Aldomà, designat per l'Audiència Provincial de Lleida. El lletrat Aldomà, veient què li queia a sobre, fa mans i mànigues per no haver de defensar el monstre de Machala i l'endemà mateix de ser designat per l'Audiència fa un escrit en què intenta deslliurar-se'n a partir de les seues conviccions ètiques, morals i de consciència. La resposta que rep és curta i clara. L'Audiència diu que les seues raons no són causa justificada. Sense cap més tipus d'explicació. Però l'advocat Aldomà no es dona per vençut i 15 dies després presenta un recurs d'alçada i insisteix en els seus arguments.
10: Les inicials conviccions ètiques i morals de l'advocat assignat a l'escrit de data 26 d'abril de 2006 pel caràcter afrontós i violent dels fets delictius objecte d'acusació, unides a les proves que consten a l'expedient examinades per aquest lletrat el dia 16 de maig de 2006, antecedents penals, reportatge fotogràfic, declaracions, testimonis, proves ADN, fluïts de l'acusat al cos de la víctima, han fet que el propi lletrat recurrent tingui la plena creença de la culpabilitat de l'acusat, circumstància que fa que li sigui impossible d'assumir una defensa amb un mínim de correcció sense produir indefensió al justiciable.
2: Aldomà no rep cap resposta i es veu abocat a defensar sí o sí el monstre de Machala. Molt a contracor, el lletrat visita a la presó el seu client imposat per preparar la defensa i decideix utilitzar els arguments del mateix Chamba. 120 periodistes de 28 mitjans diferents van escoltar aquell dijous 19 d'octubre del 2006 com Chamba explicava al jutge que ell no havia violat ni matat la Isabel Bascuñana.
11: No l'agredió usted sexualmente.
12: No la conocía, señorita.
11: No l'agredió sexualmente. No, no la estranguló luego. Sí. No es verdad. Usted niega totalmente...
12: Niego totalmente...
11: los hechos. Vamos a ver. ¿Cómo explica que su semen aparezca en la vagina de Isabel Bascuñana? ¿Se ratifica ya en sus declaraciones?
12: Me rectifico todo... Pero en todo lo que está adentro hay muchas cosas. Mi abogada me abandonó, no sé por qué, por muchas cosas. Pues una mujer, vea, no. Yo he pasado muchas cosas, no, aunque no lo quieran creer, señoría, pero hay personas atrás de esto. Me amenazaron a mi familia, hubo dinero de intermedio. Incluso la policía encontró unos libros que incluso había una nota, no, nunca lo investigó. Había cerveza marca colombiana en mi coche, como unas 10 que la recogí la última vez. La policía abandonó todo eso por una falsa llamada que hicieron por mis delitos que yo he cometido, pero no fue que lo he cometido, sino la policía negoció conmigo para que yo me haga cargo, señor. Mi delito aquí en España es estar aquí y venir a trabajar y debo abandonar a mi familia, a mis hijos. Ese es mi delito, señor. No por lo que me acusan en este momento.
11: Vamos a ver, entonces, la explicación que usted da ahora, ya la dio en la última declaración, de por qué su semen aparece en la vagina de Isabel Bascuñana, sí, sí. Es porque hay unas personas que le quieren mal.
12: Sí, sí, sí, mi señoría.
2: Chamba va explicar que el dia abans de l'assassinat de la Isabel Bascuñana va tenir una relació amb una noia colombiana que va guardar el preservatiu amb el seu semen i que tot plegat era un muntatge. Va dir que algú havia agafat el preservatiu amb el seu esperma i l'havia introduït a la vagina de la Isabel. En el seu informe final, la defensa insisteix. Diu que les proves practicades en el judici oral no poden descartar l'existència d'un muntatge fet per terceres persones. És a dir, Chamba seria un cap de turc. Segons la defensa, l'anàlisi de la pols recollida al pantaló de la víctima només llença probabilitats i tampoc es pot demostrar que la trucada final del telèfon de la Isabel a un 807 l'hagi fet l'acusat. A més, nega que Chamba tingués la intenció real de marxar de l'estat, ja que si hagués volgut ho hauria pogut fer, i en canvi no ho va fer. Aquí, la defensa no se'n recorda del mal de panxa. La sentencia es rotunda pel que fa a la versión de Chamba.
1: Las explicaciones dadas por el procesado y la argumentación defensiva son legítimas, por cuanto tratan de exculpar los hechos que se imputan al procesado, pese a lo cual no merecen la más mínima credibilidad a la sala, no solo por la absoluta orfandad de datos o indicios en que puedan sustentarse, sino porque intrínsecamente las manifestaciones realizadas en el plenario ya adolecen de falta de verosimilitud, por cuanto en sí mismas consideradas resultan insostenibles. Parte el procesado, que ya en Ecuador fue objeto de una conspiración y se le condenó injustamente por hechos que no había cometido, y asegura que en España le ha ocurrido lo mismo con personas que no conoce ni puede aportar datos. Y por hechos a los que realiza vagas referencias, y usando su derecho de última palabra, negando nuevamente que fuera el autor de la violación y del crimen, llegó a comparar la actuación policial ecuatoriana y la española, afirmando que si la policía de su país hubiera investigado como la de aquí, no hubiera sido acusado falsamente. En definitiva, tanto las divagantes explicaciones que trató de ofrecer el procesado como los alegatos defensivos no pueden ser acogidos por la sala, dadas las pruebas concluyentes que se practicaron en el plenario y que, únicas entre sí, conducen de forma patente y segura a afirmar la autoría del procesado.
2: Quin llenguatge fan servir de tant en tant? El judici, que en principi es preveia que duraria dies, només en va durar un. El tribunal en va tenir més que prou per escoltar els arguments de les parts i condemnar Gilberto Antonio Chamba Jaramillo a 45 anys de presó. 45 anys. La defensa tampoc va poder jugar la carta psicològica per rebaixar la condemna. Els informes deien que sabia perfectament què feia i què feia mal. La Lídia ha parlat amb el Vicente Garrido, criminòleg forense i psicòleg de la Universitat de València. Garrido, contractat per l'acusació particular, va visitar el monstre de Machal a la presó per fer el seu informe psicològic. I pareu bé l'orella, perquè ara sabrem què és la erotofonofilia.
13: Una cuestión importante era valorar en qué medida este hombre pues presentaba rasgos o características que pudieran ayudar a entender lo que hizo y por supuesto valorar si existía algún tipo de patología. Entonces estuvimos con él un par de semanas, lo visitamos dos veces y en las entrevistas vimos ideas fundamentales. La primera es que no tenía ninguna enfermedad mental, pero sí presentaba una personalidad psicopática. La diferencia entre la psicopatía y una enfermedad mental, como por ejemplo una esquizofrenia o una depresión muy grave, es que en el caso de la psicopatía el entendimiento, es decir, el conocimiento de lo que se está haciendo, es bueno, es racional, y al mismo tiempo no se ve impulsado por algo que supera su posibilidad de autocontrol, sino que el sujeto maneja los tiempos y con todo conocimiento hace aquellas cosas que la van a conseguir lograr sus propósitos. Es decir, como le gusta plantear a los juristas, ni su facultad intelectiva ni volitiva estaba alterada.
7: Profesor Garrido, ¿qué es la erotofonfilia?
13: Es la unión de la violación con el asesinato, y implica pues que el deseo sexual se multiplica por el acto de dar muerte al mismo tiempo que se produce la violación, y es un sello distintivo de algunos psicópatas sexuales, y este hombre efectivamente lo hacía de esta manera.
7: O sea, la necesidad de sentir placer sexual uniendo violación y muerte.
13: Eso es. El placer sexual aumenta al mismo tiempo que estás violando a la mujer si la estás matando.
7: Y esto es lo que se le diagnostica a Chamba.
13: Así es, sí. Lo han tenido otros asesinos en serie. Ted Bundy, un asesino de los años 70, lo tenía. Tony King, quizá, porque él hizo una primera confesión, pero luego no ha querido hablar. Quizá también. No es muy habitual, però sí que hi ha precedents.
2: A Ted Bundy, de l'estat nord-americà de Vermont, se li atribueixen 36 víctimes. Va matar quasi tota la dècada dels 70, tot dones. Va ser executat el 24 de gener de 1989. Tony King és el britànic condemnat per l'assassinat de Sonia Caravantes al 2003 i Rocío Baninkoff al 1999. Els primers delictes els va cometre el 1986, quan amb 21 anys va estrangular i agredir sexualment diverses joves. Se'l coneixia com l'estrangulador de Holloway, on van passar els fets. Però deixem Ted Bundy i Tony King tranquils i anem al Chamba. Chamba compleix la seva pena a la presó de Quatre Camins. El van posar en un mòdul aïllat per protegir-lo de la resta de presoners, que el van amenaçar després de saber el que havia fet. Disposa del segon grau penitenciari, el més comú entre els presos, i de moment no ha gaudit de cap permís. Quan surti, no podrà acostar-se a Lleida en un radi de 100 quilòmetres en 10 anys. La seva llibertat està prevista per al 2029. Llavors tindrà 66 anys.
13: Quan va sortir? Porque claro, no es lo mismo salir con 50 años que con 70. Los estudios sobre psicópatas, sobre todo psicópatas asesinos en serie, porque hemos de recordar que Chamba había matado 8 chicas en Ecuador, por consiguiente, por desgracia, Isabel fue la novena, pues está claro que tienen una adicción a matar, y esto complica mucho el pronóstico de reinserción. Y luego la segunda cuestión tiene que ver con la inteligencia y grado de capacidad que tengan para madurar en el tiempo. La investigación dice que aquellas personas que tienen una mejor capacidad intelectual son capaces de llegar a una especie de acuerdo consigo mismos y, en cierto sentido, darse cuenta que su exposición a un nuevo crimen prácticamente implicaría una nueva condena. Entonces, en general, estos son los dos factores que están más asociados con el peligro de reincidencia. Si eres un asesino en serie, tienes una adicción al crimen, y luego la inteligencia y la capacidad que tienes de maduración de acuerdo con el tiempo que sales en la cárcel. Si sales con 70 años, pues las probabilidades son menores que si sales con 50. En el caso de Chamba, era un hombre relativamente joven y probablemente saldrá con cerca de 60 años. Considerando que había matado en Ecuador y luego lo hizo en España, pues el pronóstico no es muy bueno. Yo desde luego no me fiaría, esa es la verdad.
2: Chamba acabarà la seva condemna el 2029, d'aquí poc més de 10 anys. 45 anys per la violació i assassinat d'una noia i per haver-ho intentat amb una altra dona. El tribunal va considerar provat que Chamba, que llavors tenia justament 45 anys, va abordar la Isabel cap a 2:15 de la nit el 23 de novembre de 2004, quan anava a recollir el cotxe al pàrquing del Cinemes Lauren. Li va tapar la boca i la va traslladar a la força al subterrani i allà, amb la intenció de satisfer els seus instints libidinosos, va col·locar un drap blanc lligat amb un nus al voltant del coll de la noia per evitar que es pogués defensar o demanar auxili mentre la violava. Va utilitzar tanta força que va acabar amb la vida de la Isabel per asfíxia. Després va introduir el cadàver al maleter del vehicle, el va cobrir amb bosses de plàstic i el va abandonar al barri de la Bordeta. Abans us he parlat de l'Anna, la noia que podia estar la primera víctima i que va explicar als Mossos que va aparcar el seu cotxe al pàrquing perquè anava al cinema. Quan va entrar al pàrquing anava sola i Chamba li va preguntar a quina hora acabava la sessió. Doncs bé, la seva declaració va servir als Mossos per fer la reconstrucció dels fets.
6: Quan torna aquesta noia, què passa? Que ella torna amb un noi, perquè ella s'ofereix a portar-lo a casa. I quan se fiquen al cotxe, ells no veuen a ningú, se fiquen al cotxe i quan intenta arrencar, el cotxe no arrenca. I el cotxe no arrenca, era molt estrany, no? I als instants senten un soroll d'una porta i apareix ell, apareix el Chamba, no?, amb el seu cotxe, dins el pàrquing. I clar, allà es troba els dos. I llavors ell li pregunta què passa, si no s'encén el cotxe. Llavors ell li diu que obri el capó, i a l'obrir el capó ell fa un canvi d'una peça elèctrica del cotxe i ja engega, no? Què passa? Que dins de totes aquestes circumstàncies resulta que l'amic d'aquesta noia, doncs, era estudiant d'enginyeria, i ell observa una cosa estranya, diu... aquest canvi que ha fet, si el cotxe no hagués pogut entrar amb el cotxe amb aquest canvi, vull dir, hauria estat impossible, no? Que no hagués funcionat, no? El que passa que no li donen més importància fins que detona tot en premsa, i llavors se n'adonen i llavors venen a explicar-nos-ho. Nosaltres vam imputar per aquest fet a Chamba per una tentativa d'homicidi, perquè creiem o creiem, estem convençuts que es van donar totes les premisses perquè ell va intentar això amb aquesta noia.
2: Un mes i mig després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana, quan es van començar a saber els detalls, l'Anna va anar a explicar la seva experiència als Mossos i tremolava perquè era conscient que amb ella li va anar d'un pèl. El crim està resolt, però es podia haver evitat la mort de la Isabel? A l'Equador, a Chamba li van caure 16 anys de presó per haver violat i matat 8 dones, però només en va complir 7 i mig. Va estar a la presó del 16 d'abril del 93 al 18 d'octubre del 2000. Si fem comptes, no arriben a 2 anys per cada dona violada i assassinada. No sembla una condemna dura, a fe de Déu que no. Com va poder passar que només complís la meitat de la condemna? El sotsinspector Mesalles ens ho explica.
6: És perquè es veu que va haver... bueno, hi havia un col·lapse d'institucions penitenciàries i es va aprofitar una mena, doncs, de petició catòlica de l'Església d'allà, de que hi hagués una mena d'indult generalitzat a totes aquelles persones que haguessin complert més del 50% de la seva condemna. I ell va sortir beneficiat d'això. Després, quan va arribar aquí, va arribar via Amsterdam a l'any 2000, i d'Amsterdam aquí, a Lleida, on tenia part de la seva família, que ja estava aquí.
2: Però encara hi ha més fets incomprensibles, estiguem atents. En un temps rècord va aconseguir netejar el seu expedient criminal i va obtenir un passaport legal que li va permetre aterrar a Espanya. I així són les coses, per difícil que costi de creure-les. Com va poder el monstre de Machala arribar a Lleida sense que ningú s'adonés que era un assassí en sèrie? L'advocat Paco Sapena, que va defensar els interessos de la família Bascuñana, no va parar de preguntar-se com va aconseguir passaport a l'Equador i va poder arribar a Espanya l'any 2000, poc després de sortir a la presó. La llei diu que has d'estar net d'antecedents penals per obtenir passaport i permís de residència a Espanya. I ell, de net, res, tot el contrari. Duia a sobre un historial de crims abominables. El nostre amic Ferran Grau, periodista que ha investigat a fons el cas, apunta dues possibilitats.
14: A l'Equador, en aquell moment, sols podia complir 16 anys màxims de presó. Matessis a qui matessis. Ell tenia 8 víctimes, però va complir 16 anys. En lloc de 16 anys, com que li van fer una amnistia anomenada 2x1, amb, diguem-ne, abraçada també per l'Església Catòlica de la zona, compleix 8 anys. I aquí hi ha un punt fosc en tota la història, perquè aquest home surt de la presó i aquest home surt sense antecedents d'aquesta presó. Hi ha diferents teories al respecte. Una és que hagués pogut netejar el seu expedient a través d'una màfia. Resulta que hi ha evidències de màfies equatorianes del moment que en netejaven els expedients per una quantitat tan senzilla com 300 euros. I d'altres és que simplement la pròpia justícia i la pròpia policia de la zona ja els hi anés bé fer fora, d'alguna manera senzilla, a tota aquesta gent que tampoc no sabien massa bé com mantenir el país. Per tant, surt de l'Equador amb els papers absolutament nets.
2: Han passat 14 anys i la família, amb el Vicenç Bascuñán al capdavant, continua demanant el mateix.
9: Si sou capaços de crear l'alarma social que penso que ha de tindre aquest cas, jo penso que fareu un favor a nosaltres, a la família, perquè la família és difícil que torni a patir per això, sinó a la societat en general, no? I és un tema ja de, no d'anar de venjança, perquè al final la venjança no serveix de res, eh? Nosaltres no tenim necessitat de venjança, el que tenim és necessitat de protecció, no nosaltres, sinó la societat en general. I si no es fa alguna cosa, per desgràcia, d'aquí un temps potser tornem a parlar d'algun altre mort. És difícil de dir, no? Però com a mínim aquesta persona hauria de tornar al lloc d'on no tenia que haver sortit mai, que és el seu país.
7: Per què matem per tenir plaer sexual? Adrià Pujol, el nostre antropòleg de capçalera. Bona nit.
15: Bona nit. Quin tema, eh? Quina entrada de tema. Jo me n'aniria, així, per fer-ho una mica fàcil, me n'aniria el senyor Sigmund Freud i aquelles dues pulsions que ell especifica, que és la pulsió de vida, o eros, de vegades també n'ha dit, i la pulsió de mort o destrucció. Dues pulsions que conviuen, que són antitètiques i que com a bon binomi ens van molt bé per entendre les coses complexes, perquè els simplifiquem, antitètiques, deia, i que al mateix temps l'una no existeix sense l'altra. Són dues pulsions, la de la destrucció, la de la mort, la de caminar cap a la cosa inorgànica i la de viure, procrear i seguir endavant, que s'ajunten o es manifesten en aquests casos de violació amb mort de per mig. Que això porti a tenir plaer o no? Freud diria que sí.
7: Dues pulsions, una que no existeix sense l'altra, però sobta que siguin alhora, no? Què li ha de passar a la ment humana perquè per tenir plaer hagi de provocar el dolor dels altres, i un dolor, en aquest cas, irreversible, com és la mort, no?
15: Sí, el que passa és que en aquests casos d'assassinats amb sexe pel mig i sexe alhora que maten, no està clar que sigui la ment qui governa en aquell moment l'acte. Ni un ni l'altre, ni l'acte sexual ni l'acte de matar. Jo crec que la ment fins i tot es pot arribar a apagar. Això no justifica res ni ningú. Això és que se li va anar de les mans, no? Que se sol dir. No, escolti, ja sabia què feia aquest senyor. Però no crec que sigui un plaer entès així com l'entén tothom que ens està escoltant, que és algun altre tipus de cosa.
7: Què pot més, el plaer o la mort?
15: És que el fet de dominar l'altre, no només sexualment, sinó que perquè el pots matar, et dona el plaer de la superioritat. Però no tinc clar que sigui un plaer sexual. Sí que, una vegada més, molta escola psicoanalista diria que aquí hi ha coses de líbido, etcètera, però és una cosa de superioritat, bàsicament.
7: I la superioritat també té a veure amb la repetició? És a dir, tenim un cas d'un assassí en sèrie que mata 8 dones a l'Equador amb el mateix procediment i arriba a Lleida i mata una altra. Repetició i superioritat.
15: Home, jo no conec la fitxa psicològica d'aquest senyor, però el perfil exterior, que és el de la pulsió de la mort, una vegada més, indica que si una cosa t'ha sortit bé i tu has passat bé, la repeteixes. Que aquesta cosa sigui un assassinat i una violació és abjecte. Però si a tu t'ha anat bé i t'ha agradat, doncs és clar que repeteix.
7: Adrià Pujol,
16: Gràcies.
15: Que vagi bé.
2: Quan expliquem crims sempre es fa molt difícil de respondre la pregunta de per què matem. Hi ha mil respostes i cada cas és diferent. Continuarem explicant casos i buscant respostes, encara que ens costi molt d'entendre com és que un home, autor de la violació i assassinat de 8 dones, pugui continuar matant impunement. En fi, encara hi ha massa foscor a la nostra societat i, sobretot, per a les dones. Tornem tan aviat com puguem.
1: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
17: Well, you're my friends, what you told me.
1: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja avui a Ceuta amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per tractar la crisi migratòria de la ciutat provocada per l'arribada de milers d'immigrants nedant des de les platges marroquines. Sánchez visitarà el punt fronterer del Tarajal amb els caps de les forces de seguretat de l'Estat i es reunirà amb el president de Ceuta i altres autoritats locals. La ciutat autònoma, desbordada per la llau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el PP. La crisi migratòria a Ceuta també es veu amb preocupació a molts governs internacionals. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya perquè la immigració descontrolada és un perill per a la seguretat nacional i europea. I Washington atribueix la situació a les polítiques d'extrema esquerra espanyoles. Repàs ara altres informacions, Òscar Callau.
3: El president dels Estats Units

0: El Díaz Ayuso ho ha acordat després de saber-se la compra i enmig de les crítiques de l'oposició. A més del polèmic àtic, també es vendran 4 immobles més propietat de l'administració madrilenya. La comunitat espera recaptar uns 1.000 milions d'euros que destinarà a pal·liar els efectes dels incendis dels últims dies.
1: El jutge ha decretat presó sense fiança per l'home de 58 anys detingut dilluns sota l'acusació d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia, l'últim i més greu, el de Carme, a principis d'aquest mes de juliol. Aquest foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle al punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis el van veure llançar objectes encesos des del cotxe en un punt on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari.
0: Avui serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport de Barcelona. Es preveuen 1.142 operacions, 61 més que el 31 de juliol de l'any passat. A la Renfe hi ha vaga convocada pel Sindicat Ferroviari Intersindical Minoritari. Tot i aquestes vagues tenen poc seguiment, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies i del 33% a l'hora punta i del 33% a la resta de jornada. A llarga distància i alta velocitat circularà un 73% de l'oferta habitual. Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil mentre es condueix i no portar el cinturó de seguretat. Un aparell que encara està en període de proves. La Roca del Vallès, Marta Vallès.
2: Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar aquests nous radars que treballen amb intel·ligència artificial. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica els avantatges d'aquest sistema respecte a l'actual. Pot captar si un conductor porta el mòbil damunt les cames.
3: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Nosaltres no tenim disponibilitat de veure si estan manipulant el mòbil a la falda. I tenim molt bona detecció a unes hores determinades del dia, que són poques, que són 3 hores. Però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
2: Aquests nous radars amb intel·ligència artificial es desplegaran a partir del pròxim pla de seguretat viària.
0: Esports, la UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions organitzades per la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i altres competicions que organitza a inversors privats.
1: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir el Girona a la temporada passada. Tot això el mateix dia que el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham.
0: I encara un últim punt de futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí del Llevant i el Sabadell, de segona, també ha incorporat un davanter. És l'uruguaià Gastón Vallés, que procedeix del Tenerife.
4: Fins aquí les notícies. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al Matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
4: De 7 a 12, el Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
6: A les 4 de la tarda,
7: a Catalunya Ràdio comença...
8: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
9: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
8: Hola.
10: Oli.
9: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
8: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
6: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
8: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
6: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
0: Avui estarem distrets, eh? Ens visita en Joel Joan.
1: En Joel Joan? Mm? En Joel Joan?
0: Sí.
1: Bueno, doncs haurem fet 46 programes, vale? Fins aquí hem arribat, no està malament.
0: Què vols dir, noi? Què vols dir?
1: Collons, que aquest tio no té pèls a la llengua, eh? En dirà alguna bestiesa, alguna de gràcia, i ens tancaran
0: no,
1: el programa.
0: No, home, no.
1: Ja veuràs, no, escoltem-ho. No,
0: i després, l'Àlex Vila ha anat fins a l'Ella a jugar al dòmino amb una gent que, bueno, ja veuràs.
1: A veure, ha anat a jugar. Aquest tio treballa o va voltar i fer petar la xerrada pel món? Cobra per fer això, aquest nano?
0: Sí que cobra, sí que cobra.
1: Collons, ja voldria cobrar jo per anar a un bar a jugar a dòmino, eh?
0: Bueno, el que fas aquí no és gaire diferent d'anar a passar el rato al bar.
1: Ah, i cobro per fer això?
0: Eh? Bueno, jo sí, tu no ho sé.
1: Que vol... Tu cobres?
0: Eh?
1: Tu... I vosaltres cobreu?
0: No t'atabalis ara, no t'atabalis. Estigues pel programa. Avui dedicarem...
1: Tothom cobra?
0: Calla, calla. Avui dedicarem el capítol al dòmino.
1: El dòmino?
0: El dòmino.
1: El dòmino?
0: Calla, que arriba el jefe, va. El jefe cobra.
2: Déu-vos guard.
3: He vist el guanyo!

0: El dòmino el va inventar...
1: Un català!
0: No. No té un inventor concret, tot i que si li pregunteu a la intel·ligència artificial, vigileu perquè us dirà que el creador és un tal Carlos Bugueño.
1: Un espanyol!
0: No, un xilè.
2: Collons de xilens.
0: Aviam, és el que diu la intel·ligència artificial quan li preguntes, però no és veritat. Carlos Bugueño va crear un dòmino, això és veritat, però no és l'inventor del joc.
1: Vale, i doncs qui collons és en Carlos Bugueño?
0: No sé si us en recordeu l'any 2010 a Xile, que hi va haver uns miners que van quedar atrapats. I una notícia que va donar la volta al món, no? El rescat de la mina de San José, 33 miners que van estar 69 dies atrapats a 700 metres sota terra.
2: Pobre gent.
0: Doncs en Carlos Bugueño era un d'aquests miners i va crear un dòmino de cartró per distreure's amb els seus companys mentre estaven allà esperant que el rescatessin.
1: Oi, doncs així sí que és el creador del dòmino.
0: A veure, va fer un dòmino de cartró, igual que la teva filla quan era petita segurament va fer un cendrer pel dia del pare i te'l va arreglar, i la teva filla no és l'inventora del cendrer.
2: Hòstia, vas, jo me'n recordo quan vaig fer un cendrer i el meu fill... I això s'ha perdut.
0: S'ha perdut, eh?
2: És raro, és...
0: Sí, perquè era ben maca aquesta tradició.
2: Hòstia. A mi m'agradava, eh?
0: Sí. L'origen del dòmino és xinès.
2: Collons de xinesos.
0: Hi ha textos que, bueno, de fa mil anys en què ja es menciona aquest joc. Les primeres fitxes les fabricaven amb ossos i darrere l'os hi posaven una làmina de fusta de banús, que és un arbre que fa una fusta molt fosca. Això... Ho feien perquè a contrallum, si miraves l'os, no veiessis els puntets per saber les fitxes. I d'aquí ve l'origen del cantó negre per darrere i el cantó blanc per davant del dòmino.
2: Sempre ho he pensat, això. Com
0: per què?
1: Jo t'escolto, Peyo, i a vegades penso, com s'ho feia abans la gent per saber coses, abans d'escoltar que sortís aquest programa? Com collons s'ho feia la gent? És molt ben parit el que dius.
3: Mira una altra cosa cultural, els diapassons de les guitarres, aquesta part negra, també és de banús.
0: Fixa't.
1: Veus quantes coses?
0: Masses, ara ja són masses, ara. Ara la gent ja s'ha anat avalat, ara ja. A Occident el dòmino no ens arriba fins al segle XVIII. Es comença a estendre a Itàlia i França. De fet, els francesos són els encarregats de batejar-lo amb el nom de dòmino. Que li posen dòmino... Ja, està desbordant cultura avui aquest programa,
1: sí.
0: Li posen dòmino perquè els monjos a l'hivern feien servir unes caputxes que es deien dòminos i que eren negres per fora i blanques per dintre. Cultura.
2: Això és boníssim.
0: Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Existeix un campionat mundial de dòmino que se celebra cada any la segona setmana de juliol a Andalusia.
1: Mira.
2: Bueno, esclar, és que no podia ser cap altre lloc, eh?
0: No. Ai, els prejudicis, com són.
2: Prejudicis?
0: No és l'Andalusia que us penseu, eh? No, és una Andalusia, que és un poble de 8.000 habitants, situat a Alabama, als Estats Units.
1: Andalusia.
0: Allà s'hi celebra el campionat mundial de dòmino des de l'any 1976. Això vol dir que l'any vinent en celebraran 50.
1: Home,
0: 50 anys.
1: Boníssim, eh? 50 anys del campionat mundial de dòmino.
0: Sí. Estan mirant la llista dels guanyadors de totes les edicions i tu, no n'he trobat cap ni un en català.
1: Cap català no ha guanyat el campionat mundial de dòmino?
3: No?
0: Ni un.
3: Hòstia, home, això s'ha arreglat... Vull dir... Anem-hi?
0: Què vols dir?
2: I tu jo?
3: Eh? Bueno, anem-hi a participar.
2: Tu jo, Estats Units? A la Beima?
1: De veritat que només per veure-ho, si voleu, busco un patrocinador i gravem un reportatge i us enviem a Andalusia, a Alabama, a jugar al dòmino.
0: Home, estaria molt bé.
3: No costa res, eh?
0: És, a veure, és la segona setmana de juliol, eh?
3: Double
0: teniu
3: six,
0: bé?
3: Un double six.
1: Double pit.
2: Com es diu doble pitu?
3: Això, double pit.
1: Double whistle.
0: Ho teniu bé la segona setmana de juliol?
2: Collons,
0: perquè, sí? Sí? La inscripció val $100 i si guanyeu el primer premi, us n'emporteu 5.000.
1: $5.000 cap.
0: I la inversió està força.
2: Ho pagues tu, paio, això?
1: Això, si aneu, si us comprometeu a anar-hi, busco un patrocinador i ho paguem tot.
2: Jo em poso una maleteta amb calçotets nets i cap allà.
0: A veure, si us interessa, les inscripcions estan obertes. Sí. I ja es veu que ho deuen portar uns senyors que deuen ser bastant grans, perquè si t'hi vols apuntar, has d'enviar un correu a worldchampionshipdomino@gmail.com.
3: Bueno, no tan grans, eh? Tenen... Que haguessis d'enviar una carta.
1: Sí. No, home, i encara que tenen Gmail, no tenen Hotmail.
0: Però els de les cartes ja han començat a morir. Ara és més el senyor del
1: busco patrocinador.
2: Si podeu enviar el mail a aquesta gent i vinc endavant.
1: Sí, senyor. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Boig conegut, Peyu, i tan conegut que ha entrat a les cases de tots nosaltres amb sèries que han marcat història. De fet, alguns consideren que les seves produccions són sèries de culte.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Joel Joan! Bravo!

0: Quin home més alt, per favor. Ets tan alt, tan gros. Bueno, jo també sóc baixet i llavors impressiones, des d'aquí baix, impressiones.
1: Bueno, però ets gran amb altres coses.
0: Bueno, què remenes? No toquis.
1: Sí, és veritat, no ja toco. Està, no feia com a l'important, una mica com el tècnic em feia. Ja està.
0: Joan, què has esmorzat? Què has menjat per esmorzar avui?
1: Hòstia, doncs mira, he esmorzat un cafè amb llet i he sucat una mica de croissant.
0: Mira, és el teu esmorzar habitual?
1: No, no esmorzo mai, això.
0: No, què esmorzes normalment?
1: Jo normalment esmorzo, em faig com un rooibos,
0: sí,
1: i foto una llimona,
0: sí,
1: i després mel.
0: I vale? Ja està.
1: I llavors una torradeta de pa amb mantega i una mica de...
2: Bé.
1: Sí, del que trobi a la nevera, sí, allò, unes maduixetes...
0: Sona saludable.
1: Sí.
3: Perquè això del croissant avui devia ser que el croissant sec.
1: No, perquè avui he anat a assajar en un lloc, un plató, i llavors els platons, quan assages coses així, doncs en produccions de cinema i tal, sempre hi ha una mica de
3: hàtering. Això m'agrada a mi.
1: Això m'agrada a mi. Això el món del teatre no hi és.
3: No hi és. Quan hem fet alguna cosa, acció, dic una mierda que jo estic comiendo.
1: Deixa'm anar a acabar d'esmorzar. I llavors ja no esmorzo a casa, m'estalvio els calerons.
2: Bon fet.
0: Molt bé.
1: Amb mantega.
0: Joel, et sembla, comencem l'entrevista pel final? Et sembla bé si no parlem de plats bruts avui?
1: Ah, sí.
0: Ho deixem
1: per un altre dia, va.
0: M'interessen més coses que la gent no coneix o que no hagi pogut conèixer. No sé si hi ha algun dossier teu d'alguna sèrie, algun calaix de TV3 que no veurem mai.
1: Sí.
0: I es pot saber de què va o no podem regalar la idea?
1: No.
0: Però més o menys, hòstia, el gènere...
1: Ja fa tants anys que està allà que ja ni me'n recordo gairebé. Però és un gènere d'una mica de ciència-ficció, però molt poqueta, diguéssim, lo just, perquè el personatge protagonista comença a adquirir uns poders, sobretot intel·lectuals i emocionals i de tot tipus, amb una intel·ligència artificial, i ell, que creia que tenia la vida molt solucionada, que tenia molt clar on era la línia entre el bé i el mal, saps?
0: Sí.
1: El que està bé i el que està malament.
0: Sí.
1: Un cop tens poder...
0: Ah, clar. Ai,
1: aquesta línia es belluga, saps?
0: Sí,
1: ja no és tan fixa. Quan no tens cap mena de poder,
3: tens claríssim.
1: Qui són els bons i qui són els dolents i tot està molt bé. Però quan comences tu a poder fer coses que
3: amigo,
1: no podies fer...
3: Amigo.
1: Llavors,
0: alguns dilemes morals,
1: alguns dilemes morals, exacte. No, era, ja parlo en passat perquè no s'esdevindrà mai, però perquè fa molts anys de tot això i he fet tantes visites a aquell home, el pobre Siegfried, que cada cop ja es fot sota la taula.
3: No
1: per aquell pesat...
3: No,
1: fot el rotllo aquell.
0: Digueu-li que no hi soc.
3: Que no hi soc.
0: És l'última cosa que has presentat a TV3, aquesta sèrie?
1: Sí, és l'última, sí. Jo em presento una i no els hi acaba de fer el pes i em diuen, fes-ne una altra. Dic, però és que una altra...
2: Canvi el títol.
1: No.
2: Els hi tornes a enxufar el mateix. Canvi el títol.
1: Ja ho he fet. Ja ho he fet, ja he canviat el títol, a veure si la cosa rotllava més, però sembla que no... Bueno, sembla que no els hi... Això no dono confiança. Normal. També sóc una persona que acaba de començar.
0: Sí.
1: Vull dir que tampoc ets massa d'explicar històries i de fer sèries. No és una cosa que hagi fet molt. I llavors diu, quin risc ara això que presenta aquest home, perquè és...
2: El que has fet tampoc d'allò...
3: Això quan tinguis 80 anys i vas i t'ho compraran.
0: A Catalunya sí, normalment és quan et mors.
1: Ja. O quan et mors.
0: Quan et mors, normalment va així. Sí. Quin és el teu dia a dia, Joel? Què fas entre setmana? Quan no estàs fent teatre?
1: No, és molt eclèctic tot plegat, perquè ara mateix o puc estar, jo què sé, llegint i escrivint, doncs això, series d'aquestes que no es faran mai, o escape rooms, que aquestes sí que es fan, o estic assajant, o estic...
0: Però la quotidianitat m'interessa a mi.
1: No hi ha punyetera quotidianitat.
0: Però has d'anar a comprar
1: drama
0: al supermercat,
1: sí,
0: tens uns fills, no?
1: Tres filles.
0: D'aquí quines edats?
1: 21, 16 i 14.
0: Ja saben que et segueixen? Et miren?
1: No, mai. No miren res del que faig.
0: No?
1: No.
0: Ni t'ajuden a estudiar text.
1: No. Bueno, és que a mi ningú m'ajuda a estudiar text, estudio sol.
0: Sol.
1: Sí, però elles pobretes, no, veure el pare fent el mongo per la tele tampoc és una cosa que ajudi molt a la paternitat.
2: No, sé de què parles.
1: Et deus trobar, potser...
2: Pare, cal que facis el burro d'aquesta manera?
1: Clar, exacte.
3: Jo el que veig és que no facis el burro, tu ho fas, però a mi em paguen. I llavors el meu fill queda cardat.
1: Ara, hòstia...
2: Però a vosaltres us
4: paga? Me l'apunto, aquesta.
1: No, jo pago per fer el burro.
0: Saben què seran? Hi haurà alguna... Vull dir, farem un Eduard Farelo? Tindràs una Muixca, una Batgirl?
1: Una Batgirl? No. És un tema que no es toca a casa. No? Hi ha molta pressió amb això.
0: Per què? Pressió. No saben...
1: Bueno, perquè... Bueno, la gran sí que està estudiant disseny de comunicació, no em preguntis què és, perquè no ho sé.
0: Ja.
1: Però és una carrera, ara. I... que va al voltant de l'audiovisual, de la comunicació, de disseny de comunicació.
3: Disseny en comunicació,
1: Tu ho coneixes,
3: també.
1: Sí, saps, el currículum...
3: Ja t'explicaré.
1: Després em fas 4 cèntims i em poses al dia. I les altres estan pobretes en aquella edat que han de ja la mitjana que ha de prendre decisions, que si ciències o lletres, que ara és molt més complicada. Ho hem hagut de complicar tot molt. Ara hi ha humanitat, social, ciències, no sé què, moltes possibilitats, artístiques, per exemple,
0: també.
1: I sobretot no feu l'artístic, perquè no val...
4: Mai.
1: O sigui, mai. Tens tota la vida per perdre el temps, filla meva.
4: Exacte.
1: És algo d'aprofit ara que estudies. I llavors no tinc ni idea.
0: Bueno, tu quan vas començar, tampoc vas començar dedicant-te a la interpretació, vas estudiar periodisme, no?
1: No.
0: No?
1: No, jo vaig...
0: Però volies fer periodisme.
1: No, mai vaig jugar a ser periodista, no. El periodisme va ser una mica el pacte al que vam arribar amb el meu pare, perquè volia fer teatre, i l'Institut del Teatre en aquell moment no era una llicenciatura com ara, era una cosa que se posava que era petxanguera, bueno, això deien el meu pare, que no ho ha sigut mai de petxanguero, des de l'Adrià Gual, que hem tingut una gran escola de teatre a Catalunya, però no els hi feia el pes, i llavors vaig dir, m'apunto periodisme i faré les dues carreres a la vegada.
0: Ah, i vinga. Però vas anar a alguna classe de periodisme?
1: Sí, poques. Molt poques. El que feia jo és que el divendres, que em saltava l'última classe de l'Institut del Teatre de la tarda, i anava a periodisme i tres noies em passaven aquells apunts perfectes que estan per publicar.
0: Sempre ja. Has de tenir algú a...
1: Una a la rereguarda allà.
3: Amb colors, subratllat, vermell.
1: Amb una lletra.
0: Qui te'ls passava? Donem-li les gràcies des d'aquí.
1: Doncs mira, una d'elles era la Lídia Heredia.
0: Què dius?
2: La Lídia Heredia.
0: La Lídia Heredia.
2: La tenim a Estats Units.
1: Sí. Era una d'elles, em salvava el cul. Collons. I llavors em passava la tarda fotocopiant i llavors estudiava el cap de setmana i em treia les assignatures.
0: Doncs gràcies des d'aquí a la Lídia Heredia per passar-li els punts que no han servit.
1: No va servir. Bueno, van servir per la coartada aquesta, perquè jo els tenia una mica enganyats a casa. Jo els deia que anava a periodisme, però no anava a l'institut.
0: Endavant.
1: I llavors, clar, havia de demostrar amb els exàmens que allò anava tirant.
2: Ah, havies de passar a l'auditoria, clar.
1: Clar, llavors jo, perquè ells es pensaven que jo anava allà a l'Autònoma i anava a Sant Pere més baix, era una altra cosa.
0: Bueno, Joel, a les xarxes i als mitjans sempre se't sol etiquetar amb aquesta cosa de que és un tio que té molt ego i tot plegat. Estàs content amb aquesta etiqueta? O estàs una mica ja cansat de dir, bueno, nois...
1: Me la porta fluixa, no? Lo següent. Evidentment, tinc ego, sí, perquè és molt difícil estar assegut aquí mateix amb un micro i no tenir una mica d'ego i una mica d'autoestima i pensar que, no, és la feina nostra, que és exposada al públic sense una mica d'ego... Bueno, tothom, sense una mica d'ego, si no tens una mica en valor amb tu mateix...
0: Que et reconeguin una mica el que fas...
1: I tenia autoestima i tal. Però sí que és veritat que sóc una persona un pèl obsessiva i n'estic aprenent de viure. A veure, mica en mica, saps? Tampoc sí, demanis fer tota la feina ara.
0: No.
1: Ho aniré aprenent, però una de les meves lluites, i això ho he dit en molts llocs, és contra el meu ego, eh? Vull dir, jo penso que quan... Mira, algú deia una frase xula que deia: el silenci no és l'absència de soroll, és l'absència d'ego.
0: Uh-huh.
1: És a dir, quan tu dins teu ja ni comptes per tu mateix, diguéssim, allò és el silenci, no?
0: Gros.
1: Maco,
0: gros.
1: Aquesta frase.
0: Està bé.
1: No us he impressionat gaire.
0: No, bé.
2: És que em passa que jo estic en una època que tinc acúfens, i llavors això m'impressionava. Tenir un ego que no el puc aturar, amb aquests putos acúfens.
1: Clar.
0: També pensa que aquesta gent que estan aquí asseguts els hi donem un entrepà abans de començar, estan tots fent la digestió.
1: Està bé. Clar, que això és un diferit, no?
0: No, sí, bueno, és un... Sí, sí, un fals directe, li podem dir. Sí. Escolta, si et fessin triar ara, no sé quina part de la feina gaudeixes més, fent d'actor, fent de director, on et quedes?
1: Fent d'actor. Sí. Fent d'actor és el que més m'agrada.
0: I fent d'actor al teatre, entenc.
1: No, a tot arreu. M'agrada molt també el cinema i la televisió, o m'agradava en passat. Però també he descobert amb els anys que escriure és molt satisfactori, també. Uh-huh. És molt xulo. O sigui, dominar el que estàs fent. Perquè amb actor saps què passa? Que al final sempre acabes fent coses d'altra gent. És a dir, sempre és el guió d'un altre o el text d'algú altre. O...
0: Sí.
1: I bueno, i tu com... aquesta paraula tan horrible, artista, no? Com a...
0: Creador.
1: Ets intèrpret, no? Ets intèrpret, sí, sí, de coses, i llavors hi ha vegades que estàs d'acord amb el que fas i dius, oh, quina obra de teatre més xula.
2: Sí.
1: I hi ha altres coses, i altres cops que dius, això què? No cal que vinguis. No cal que vindré, que jo t'estimo molt. Sí, ja ho sé que m'estimes, però no cal. Llavors, quan tu crees les teves pròpies coses, els teus textos, tant si els faig amb l'Héctor Claramunt o amb el Jordi Sánchez de l'època, o jo sol... Això és pensament, és, has de posar-hi allà alguna cosa més que el teu feeling, la teva forma d'actuar,
0: sí, sí, sí.
1: O de connectar amb els personatges. Allà, a més, hi ha una cosa que és molt grossa, que és inventar del res. Uh-huh. I això t'empodera, eh?
0: És bonic. Et coneixem pels projectes que han triomfat, diguéssim, però m'agradaria saber si hi ha algun projecte que hagis dit que no, que t'hagin ofert, hagis dit no ho vull fer i després ho hagi petat i estiguis a casa i dit me cago en Déu, hauria d'haver dit que sí.
1: No he tingut aquesta sort. No, sí que hi ha projectes que he dit no. Sí, sí.
0: I que han acabat funcionant per això després?
1: Bueno,
0: o...
1: funcionant per qui li funcioni.
2: Clar.
1: A mi, si vaig dir que no, és per alguna cosa.
2: Exacte.
1: És perquè a mi no em funcionava.
2: Ah.
1: És que passa a ser... O sigui, pot ser una vida molt plena com a intèrpret o molt buida. O sigui, depèn molt d'amb qui treballes, què t'ofereixen, i llavors la teva vida està al servei dels altres. És molt difícil controlar-la. Tu això, Peyu, que també ets un home amb poc ego,
0: sí,
1: no? També deus haver notat que una cosa és anar de col·laborador i fer no sé què, i una altra és parir el teu programa,
0: està,
1: no?
0: Clar,
1: I tenir clar què vols explicar i on vols posar l'accent i per què ho fas.
0: Però això més que una qüestió d'ego, vols dir que no és una qüestió també de voler fer un producte molt ben fet i de poder prendre tu les decisions perquè penses que d'aquella manera és la millor manera de fer-ho.
1: Sí, sí, això ho vaig fer des del moment zero, perquè quan vam començar a parir plats bruts amb el Sánchez fa mil anys...
0: Ara has sigut tu que has tret plats bruts, eh?
1: Sí, però el tanco aquí, eh?
0: Va.
1: Perquè estic fent un flashback, saps? O sigui, m'estic quedant molt enrere per dir que ja llavors veies el que es feia de comèdia a l'antiga TV3, te'n recordes,
0: sí,
1: eh? La televisió de Catalunya se'n
0: sí.
1: deia llavors.
0: Llavors sí.
1: Sí? Ara són números, sigles, ara no saps què cony és, no? És una mena de cosa nova, però és la modernitat, ens hem d'adaptar als nous temps i no passa res. Doncs ja vam dir, què collons, doncs escolta, ens escrivim nosaltres i ens ho fem nosaltres. I des de llavors que gaudeixes d'un poder, perquè això és cert, tens el poder de decisió de què fas i de què no fas, que quan ets un assalariat no tens. I llavors aquí, doncs, tu també personalment creixes, perquè t'has de trencar el cap amb coses que no hauria volgut mai. Ei, que si a mi em deixen triar,
0: sí,
1: ser el Brad Pitt i punt, eh?
0: I ja està.
1: O el Bardem, saps? I tenim molts guions a la tauleta, ni tots molt bons.
0: I anar triant.
1: I triar el millor, clar.
2: Clar,
1: això,
2: clar.
1: Això ha de ser... Anava a dir la polla, però no es pot dir.
2: No es pot dir.
1: El penis.
2: El penis ja no està ben parit, eh?
1: No, el penis és, no. és més de nen petit.
2: Ja sembla... Tens...
0: El tio tenia
1: una, penis fins que...
0: un familiar molt de missa, diguéssim, que li deia Pipinero. Anaven al metge...
1: El Pipinero. Clar, allò només serveix per pipi...
0: I ja està.
1: Tota la resta és maldat, és pecat.
0: Tens alguna cosa en el tinter que t'hagi quedat... Ara deies, m'agradaria ser el Brad Pitt i que m'arribin guions bons? No. Algun projecte que... Hòstia, a mi m'agradaria tirar endavant això.
1: Home, hi ha dos coses ara. Una que estem a punt de... Estem rodant ja.
2: Sí. Ah, sí?
1: Sí.
0: Mira.
2: Acabes d'adonar-te que estàs en el futur.
1: Que estic en el futur.
2: Bueno, el present.
1: Va, és igual.
2: igual, endavant.
0: Estem a novembre.
1: Ja estem rodant a Escape Room 2, que serà una pel·li bastant, bastant brutal, perquè ens l'estem currant i és agosarada. I sobretot hi ha un projecte que em té una mica collonit, no t'ho negaré, que és un monòleg, que dius, ja d'entrada dius, quina mandra, monòleg, no? No? Com a públic, no?
0: Monòleg de Joel Joan.
1: Sí. Però que és una cosa molt divertida perquè faig l'oncle Vanya, de Chekhov.
0: Sí.
2: Bueno, això sí que fa mandra.
1: Sí. Aquí ja fot més mandra.
3: Ja, això...
1: Però la faig jo sol. Oh,
3: collons.
1: Tota.
0: Una mica com el Terra Baixa de l'Omar, una mica.
1: Una mica com allò, amb una versió que ha fet el Simon Stevens, que és un autor anglès, conjuntament amb l'Andrew Scott i tal, i és un exercici, és un repte, vaja, és un repte, perquè fer els 8 personatges tu sol i sense... Bueno, és que no sabem bé com ho faré encara, perquè bueno, no ve acabant de fer veuetes, no?
0: Això s'estrena 2026.
1: Això s'estrena el febrer, el 16 de febrer del 26.
3: Oh, guanyes, a tocar això.
1: Ja estic estudiant.
0: Sol, les filles no l'ajuden, eh?
1: No, gràcies.
4: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Vinga, Joel, com a defensor del català, jo et dic una paraula, tres definicions. La paraula d'avui és aferrapedres. A, aferrapedres, expressió d'origen mariner que descriu els homes que beguts petonejaven les pedres quan arribaven a terra enmig dels deliris. Actualment s'utilitza com a sinònim de borratxo.
2: Aquell l'Esteve és una aferrapedres, sempre em porta més el cap que els peus.
0: B, aferrapedres, peix que s'adhereix fortament a les roques mitjançant una ventosa ventral.
3: Érem a les roques caçant crancs i sense voler-ho vaig acabar pescant una aferrapedres.
0: O, C, aferrapedres, dit de la persona que no gasta, que reté els diners fent... fins a un punt ridícul. Garrepa, gasiu.
5: Va fer pagar tot el casament de la filla als consogres. Coguit de Millet, era un bon a fer repedres.
0: A, B o C?
1: Les tres. No hi ha dubte. Les tres funcionen perfecte.
0: Sí,
1: la vostra imaginació és tan brutal. Estem parlant d'unes ments tan creatives que les tres punyeteres versions a mi... Jo diria el borratxo. Però...
0: Doncs és el peix.
1: És que no en sé. No saps mariner.
0: No saps català, Joan, la veritat.
1: No, el meu llemosí és molt...
0: No et critiquen a les xarxes. A mi a vegades és com, és que veio, destrosses el català. I penso sempre, de veritat, jo sóc el problema del català. Sí. De veritat, sóc jo.
1: Sí, perquè parlem amb buenos i fotem el puesto, no?
0: Sí.
1: Perquè aquest és curiós, per exemple. Aquest és un barbarisme que no s'utilitza en espanyol, en castellà.
2: Puesto. Okay.
0: Puesto.
1: No. O sigui, allò de... Tinc un puesto i... He anat a tal puesto?
0: No.
1: Això és català.
0: Doncs mira, ja ens ho podem quedar.
1: És català,
0: ja,
1: perquè ells ho diuen...
2: Sí, tio.
1: Exacte.
3: Jo, de veritat, trobo a faltar la meva àvia dient, quan em donava la raó, des de luego, noi. Des de luego.
0: Des de luego.
3: El des de luego...
2: Però
3: era el límit, eh? Era el límit, eh?
1: No l'accepto. Des de luego no. A mi no... Jo no he sentit mai el peu i ho diu un des de luego.
3: No, t'he dit la meva àvia.
1: T'he dit la teva àvia.
3: És la meva àvia.
1: La teva àvia era del segle, què?
3: 15.
0: Joel, et vindrem a veure al teatre i amb tot el que vagis fent. Gràcies. Gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una estona a seure a la Renaixença.
1: Moltes gràcies.
4: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral Comptat i omple el formulari. L'únic programa fet des de la sisena zona.
0: Àlex! Ah, no, espera't, que havíeu de dir alguna cosa vosaltres.
2: No, és que m'has tret la paraula de la boca.
0: Perdó.
2: Dic, veio, avui no parlàvem del Domino.
3: Encara de rato que no estic diu res del Domino.
0: És que he vist l'Àlex aquí a tirar directe.
6: Som
0: Àlex.
6: Ràpid.
0: Ara.
6: Ei, què tal?
0: Què has fet? Has anat a jugar al Domino amb uns avis, no?
6: Dia d'emocions fortes. Bé. Joel, Joan i Domino. És un dia... Agafeu-vos fort.
0: Sí.
6: He anat concretament al casal de l'Ella, no? Per endinsar.
0: A l'Ella, eh?
6: Sí, a l'Ella. Nom de municipi complicat per la gent del Baix Llobregat, perquè hi ha una doble L.
0: Sí.
6: Bueno,
0: tu dius Alella.
6: Sí, bueno.
2: Alleluia.
6: Procuro no dir-ho, per això t'ha destrossat el català.
7: A més, diu, per aquí us on, això? Lleïsmes.
0: Sí, lleïsmes.
6: Sí. Bueno, és que ens ho volem calar tot, els del Baix Llobregat. Bueno,
0: ja està,
6: el cas és que, com, bueno, a mi m'agrada molt el dominó, no? Perquè crec que quan... És com quan... Com quan de petit et diuen que de gran pot ser...
2: Et menjaràs el micro.
6: Pot ser el que vulguis. És la meva proposta, és performàtica, la secció. Una
0: està mica. Molt bé, està molt bé. No us fiqueu amb els col·laboradors?
2: Sí, no, no.
0: A més a més, només us fiqueu amb l'Àlex.
2: Sí, és veritat. És que bueno,
5: la Laia.
2: A mi em fa molt de riure.
5: Ai, que donem els joves.
6: Es donem peu, això.
2: A mi em fa molt de riure.
0: Sí, sí. Àlex.
2: Molt bé, Àlex.
6: Us deia que el Domino em recorda una mica com quan eres de petit i ja et diuen que de gran pots el que vulguis, però després et fa gran i resulta que t'has de llevar ben d'hora al matí, agafar la Renfe o el transport precari que sigui que fas servir per anar a la feina, sí. Que no tens tan clar que t'agradi, no, aquesta feina. I a poc a poc t'adones que... pues, el poder que tens que per canviar algunes coses no és tan gran com tu creies, no? Perquè t'ha atrapat, sí, el sistema d'alguna manera, no?
0: Això és el Domino.
6: Espera't, espera't.
3: Jo crec que és una introducció massa llarga, crec, sí, eh?
2: I el pas.
5: No tornarà temps a posar cap tall, Àlex.
3: Àlex, crec que t'has emmerdat, eh?
0: No, està bé, està bé, jo el segueixo. Deixeu-lo que va, deixeu-lo, deixeu-lo que hable.
6: El que volia dir... El que volia dir és que a vegades no saps, o sigui, no saps el que estàs dient perquè vas a fer una secció i... No, el que volia dir és que almenys al Domino pots dir passo i no t'has comptat l'IRPF.
3: Podria haver sigut
0: més tu. És de les introduccions... Sí. Espero que les facultats de periodisme i això, comunicació...
6: Bueno, això m'ho escric i m'ho revisen, eh? Ningú m'està parant els peus.
0: No.
6: Sí, no, està boig. Bueno, estem tots junts en això. Eh?
0: Sí. És veritat, és veritat. I no revisa només aquí, sinó que fins i tot a 3CAT es revisa.
6: Exacte.
0: Tothom ha dit que sí.
3: N'hi ha 3 d'ingressat, eh? 3CAT, sí. Vigint això.
0: Endavant, sisplau.
6: Bueno, aleshores...
0: La secció és que tu vas anar a jugar al Domino amb uns avis.
6: Sí, a l'ella. I aleshores em va rebre la Teresa, que és qui organitza els tornejos de dominó. Li vaig preguntar com és l'ambient dels tornejos. Escoltem-ho. I com és l'ambient dels campionats? La gent s'enfada normalment o és tot... Hi ha un ambient de germanor?
8: Sempre hi ha aquella persona que rondina quan no li tires una fitxa. Que no m'has tirat el 2, que m'has tirat el 4. Però normalment passa poc. Som gent... és agradable.
0: Molt bé.
8: La veritat és que és agradable.
6: És agradable. Jo vaig dir, bueno, potser sí, però vaig dir, anem a comprovar-ho, de veritat. Escolteu com és l'ambient real de les partides de Domino.
9: Que us ho passeu bé, que no pas jugar, eh?
10: Sí, sí. Home, les dues coses, jugar i passar-lo bé, que això és el bo. I sobretot guanyar. Si guanyes, t'ho passes bé. Si perds...
6: Aquí no, allò de hem vingut a participar, no, eh?
10: No. Aquell senyor sí, eh? Sempre ho diu.
11: Ara veurem. Creguis que sempre estem de conya, eh?
6: No sempre esteu de conya?
11: A vegades acabem hòsties aquí.
0: Sí. Al tant. Bueno, jo per lo que he anat veient als bars, perquè jo tenia restaurant a casa, quan es juga el Domino no pots fer bromes.
2: No, collons, clar que no, és sèrio el Domino.
6: Sí, s'emprenya allò, tipo, m'has tirat un 2, perquè ja juguen en parelles.
2: Has de comptar el que te l'altre.
6: Però a vegades la comunicació amb la parella no...
2: Has sentit aquest clic? El clic que sobre el
6: fang. Sí. Bueno, jo estava allà, sí.
2: Clar.
3: No té un reporter que va per ell a gravar-li.
2: Ja.
0: És ell mateix que ho fa.
2: No ho sembla.
6: I això, que dèiem que el Domino és bastant seriós, com dieu, i la Teresa, de fet, em va explicar una norma bastant curiosa que jo desconeixia. Escoltem la norma.
8: Sempre has de tirar la fitxa de la mateixa manera. No pots tirar la fitxa picant.
6: Vale.
8: Perquè això, si tu tires una fitxa, això vol dir que allò t'interessa. I vull dir, això també està prohibit ara. I has de tirar sempre les fitxes amb la mateixa força.
6: Ah, sí, no ho sabia. Això. O sigui, ara està regulat, això.
8: Està regulat.
0: Hòstia, eh?
6: Sí, està regulat.
0: O sigui, si tu de cop i volta tires una fitxa picant i les altres no les has tirat picant...
2: Ah, no, marques...
0: Vol dir que estàs dient alguna cosa al teu company?
6: Ah. Sí, però bueno, ja hem sentit, vull dir, se sent el soroll de fons...
0: Collons, hi piquen, tots picaven.
6: Sí. I això, aleshores, com vaig veure que era gent molt experta, vaig decidir doncs, fer que em donessin alguns consells per
0: jugar al Domino.
6: Jugar al Domino, sí. Aleshores, atents i atentes al que no heu de preguntar mai a una partida de Domino per parelles. Escoltem-ho.
12: Com a anècdota, quan jugues un amistós i se sent una persona que no coneixes o algú, i algú et pregunta quantes fitxes agafen, com a anècdota, dius, hòstia, aquí està passant, aquí no anem bé. Clar, és que no en saps massa, saps?
0: No, home, és perquè, com... perquè tothom sap que són...
6: Es reparteixen totes les fitxes.
0: Ah, sí?
6: 28, clar.
0: Ah, sí?
6: Sí, 7x4, 28.
13: 4x7,
6: 28.
0: I, exacte.
6: Sí, sí, sí. I fer aquesta pregunta és una mica com agafar un Rodalies i pregunteu, perdoneu, sabeu si va mort o no? És ben bé que no l'has agafat.
0: No l'has agafat mai.
6: No l'has agafat mai.
0: Hòstia, la R3 de Vic està tallada i estarà molt temps tallada, eh?
6: Molts ànims. Sí.
13: Veus? Ara has dit una cosa que a mi se me'n fot.
0: Sí? Doncs tota la gent d'Osona i el Ripollès i el Vallès,
1: sí.
0: No.
1: No, bueno, no. No.
13: Bueno, però jo també haig de poder-me posicionar.
0: Sí, sí, sí.
1: No. M'està posicionant.
13: No.
0: Àlex, alguna cosa més sobre
6: escalfa,
0: el domino?
6: Escalfa a tota la gent aquesta que agafa el tren i tinc un últim consell definitiu per no jugar al domino. Escoltem-lo.
12: Seria bo que les parelles consolidades de parella, muller i tal, o que sigui, no? Que no juguessin junts, perquè s'ha divorciat bastanta gent després de jugar al domino.
14: T'enfades amb el domino i me'n sirves de casa.
6: Tu em portes a casa, eh?
14: Parla i tot això. I solució ja, no jugar ni ella ni tu. Buscar-te una i ella que et busqui una altra.
6: Sí. Molt bon consell, va, l'apunto aquest, la veritat.
14: Acaben tots malament.
1: Tots malament.
5: Ni el domino ni el Catan, eh?
0: No, no
5: feu.
0: Exacte. Té tota la raó del món.
5: El Catan és...
0: Bueno, jo...
5: Jo mataria. Com una... que no em vols vendre una ovella?
0: Van venir una parella a casa a jugar i no sé quin joc jugàvem de taula, però hi va haver moments molt violents. Eh? Ens miràvem jo i la meva xicota pensant aquests dos es quedaran hòsties aquí.
13: Bueno, a vegades és l'espurna...
0: Que... Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es fotien uns crits... Però és que, no veus que, com volies que endevinés això si estaves fent no sé què? Unes coses.
1: Són amics.
0: I ja es van divorciar.
6: Ah, vale, vale. És que projectes coses, simultàniament, al final.
0: Moltes ganes de jugar al domino, gràcies als teus consells, Àlex.
6: A vosaltres.
0: Gràcies per acostar-nos.
1: Bravo, Àlex.

0: Arnau, no?
1: En efecte, Peyu, Is This Love, de Bob Marley, publicat l'any 1978. Resulta que Robert Nesta Marley, que és el nom real del músic, era un gran aficionat del dòmino.
2: Ah, sí?
1: I, de fet, és un joc que té una notable popularitat a tota l'illa de Jamaica.
2: Mira, veus, només al final sempre els porros.
0: No,
2: el dòmino, tu.
3: El dòmino.
1: Doncs era habitual que Bob Marley hi jugués després dels assajos i durant les jornades d'enregistraments dels seus discos.
2: Mira, ara m'enduré un dòmino de bolos quan anem a actuar i mentre...
4: En Dani li agrada.
2: Aquell rato que no d'allò, amb en Dani, el tècnic...
4: He jugat molts cops amb en Dani.
2: I és bo, no?
4: En sap molt, sí. Que ho va parir.
3: Us vols picau, amb en Dani?
4: Eh?
3: Picau?
4: Cadascú es pica la seva.
2: La veritat, eh?
3: Quin final de programa.
2: Sou com canalla petit, sou, de veritat.
4: Però la gent riu, eh?
2: Sí,
4: eh?
2: Però per clar, la gent què vol? La gent volen... Bueno, és igual.
3: Carnassa.
2: No em facis parlar. Escoltem Bob Marley i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.
4: Bravo!

0: Avui tenim un gos caçador. Un gos coniller. Ah. Es diu Jumbo i viu al Vendrell. Mireu-lo.
1: Aviam, en Jumbo, que si és maco... Bueno. Oh!
2: Bones orelles i bona
3: cua.
2: Què és aquesta cua de rata?
0: Què vols dir? No us fiqueu amb el Jumbo.
1: Però si té
0: tot
1: la,
0: i que té viu la cua, al Vendrell.
1: Té la cua més llarga que la pota de darrere.
0: Perquè ara ja no es tallen les cues. Bueno, no. Abans es tallaven les cues però i ara encara, ja no es tallen.
1: Encara que no es talli, la pot tenir d'una mida normal.
2: I tant. Sí.
1: La té massa llarga.
2: És una pesada.
0: Ai, deixeu pobre Jumbo.
2: És lleig, que cos.
1: D'on dius que és? Del Vendrell?
0: Del Vendrell. És del Vendrell i acostuma a passejar per la platja.
1: Ah.
0: I una cosa que us he de dir és que no li agrada gens ni l'aigua, ni nedar,
1: no es banya,
0: ni res.
1: Mar no s'hi banya.
0: No es banya.
2: Com jo.
0: Res de banyar-se, res de mar,
4: és una mica com un jubilat, no? Sí. Va caminant per allà a la sorra.
1: Ah, ja està.
0: En Xavi ens ha dit que en Jumbo li encanta perseguir qualsevol mena d'animaló o insecte. En Jumbo no ha sortit mai a caçar, però porta l'instint.
1: Ho porta dins.
2: La sang.
1: Ho porten.
5: Avui la nostra passejada tindrà lloc pels afores de Santillana del Mar, un poblet de Cantàbria.
1: Maco.
5: Però encara que es digui Santillana del Mar, estem situats a uns quants quilòmetres de la costa. En Jumbo no s'ha de preocupar. Som a 1869 en un ambient rural i agradable on la vida passa a un altre ritme.
1: Santillana del Mar ni és santa, ni és llana, ni tiene mar, diuen.
4: És bo això que has dit ara.
1: Això m'ho ha explicat la meva mare tantes vegades.
4: Ja, ara s'ho estàs dient, m'ho he dit pesada.
1: Hòstia, cada vegada que surt Cantàbria, ni Santillana del Mar, ni santa, ni llana, ni tiene mar. Sí, home, sí.
2: Cada vegada surt la teva mare en el programa. Vull dir.
1: Sí, bueno. És que surt molt de la meva vida. Llavors jo aquí
4: la vas posar,
1: trec una part.
2: Endavant.
1: Oh. Bueno, no passa res, vull dir que...
4: Va, un que ha fet un espectacle sobre la seva mare.
1: Exacte.
5: Els habitants de Santillana del Mar, que ni és santa, ni és llana, ni és mar, descobreixen que els turons que el rodegen guarden un dels secrets més antics de la humanitat.
2: Quin és?
5: Aquella zona està plena de coves que l'home modern encara no ha descobert i que han quedat intactes des de fa milers d'anys.
1: Avui passegem el gos pel descobriment de les pintures d'Altamira.
2: Ostres. Ostres. Per fer un programa guapo.
1: Sí.
2: Saps? No hi haurà morts ni res.
1: A part d'en Jumbo, avui el passeig serà amb més gent. De fet, serem nosaltres qui acompanyarem un veí del poble, en Modesto Cubillas, durant la seva jornada de caça. En Modesto, ja ho diu el nom, és un humil fabricant de teules que li agrada anar a fer el tomb amb el seu gos i a caçar alguna cosa. Abans hem dit que en Jumbo no ha caçat mai, però sí que té un gran instint caçador. Doncs avui acompanyarem en Modesto a caçar. Si et sembla bé, tu fes el fras de Modesto?
4: Ah, prou, sí,
1: vinga,
4: home.
1: De Modesto.
4: Ja em feis de Modesto, eh?
1: Sí.
4: Hola, hola, com estan, amigos de la Renaixença? Soy Modesto.
1: Però en castellà ho faràs així?
4: És que... No, millor en català.
1: És un català.
4: Un de Cantàbria, quin accent té?
1: Aquest segur que no.
4: No, per això.
1: En Modesto es carrega l'escopeta a l'espatlla, agafa el bastó i poca cosa més. Preveu que la sortida sigui curta. A l'hora de dinar ja serà a casa.
0: Tu, Modesto, sí. A veure, no vinguis tard a dinar, tu.
4: No et preocupis, dona, faré una sortida corteta.
0: Sí, corteta. Això ho dius sempre, però no sé com t'ho fas, però sempre t'enganxes amb qualsevol romeguera.
4: Ja veuràs que avui torno d'hora.
1: Amb la promesa de tornar al cap d'una estona, la passejada d'avui serà més aviat breu. Ens allunyem uns quants quilòmetres del poble i allà, en Modesto, veu un grup de llebres que estan al mig del camp. Dispara, però falla el tret.
2: Ah, coi! Ah, apunta bé, Modesto.
1: Dios. Llavors, quan el seu gos caçador i el nostre Jumbo surten disparats a veure si les poden atrapar. El problema és que en Jumbo no té experiència i el gos d'en Modesto és un talòs.
4: Dios santa, aquest gos sempre fot el mateix.
1: En Modesto acaba de perdre el gos i de rebot també ha perdut en Jumbo, el nostre, tu. Sort en tenim d'un veí que els acaba de veure i ens pot indicar cap on han tirat.
2: Acabo de veure dos gossos caçadors empaitant unes llebres.
4: Mira.
2: Un dels gossos és el teu, Modesto.
4: Sí.
2: L'altre no l'he conegut.
4: Cap on han tirat?
2: Mira, cap allà al turó, cap allà, cap a Altamira.
4: Marxo. Aquest meu gos és ben idiota, eh? Sempre es perd.
2: Tu, Modesto, vindràs a la taverna a fer el vermut?
4: No puc, noi, no puc. Li he dit a la meva dona que hi aniré a dinar.
2: Tu, i aquella dona? T'ha tocat aquella dona?
4: Sí.
2: Ja sé de què em parles.
0: Què vols dir?
2: No, collons, normalment em toca a mi.
0: Escolta!
1: Sí que és veritat que és la teva dona,
2: sí,
1: normalment.
2: Normalment em toca a mi, no és pesada.
1: Avui és la d'en Fel.
2: Hòstia, ja patiràs, nano.
1: Arribem fins a un prat. De seguida trobem en Jumbo al costat d'un marge. Esbufega de valent després de la persecució. No ha trobat cap llebre.
4: Dios!
1: El gos d'en Modesto No apareix per enlloc, tampoc.
3: Dios, ja hem perdut el gos.
1: Sí, i les llebres, tot.
3: Tot.
1: De cop i volta sentim uns lladrucs que surten de darrere d'unes mates. Resulta que hi ha un forat, una petita entrada cap a dins del marge. Segurament la llebre ha buscat refugi aquí dins i el gos s'hi ha fotut de ple. El gos d'en Modesto és bastant més ximple que en Jambo i ara s'ha quedat atrapat entre les dues roques.
3: Aquest meu gos és molt curt.
1: És molt curt.
3: És molt curt. Vull dir, em puc quedar el vostre?
1: No. És que no és nostre, tampoc. És d'una gent. És d'una gent del Vendrell.
2: I és lletja, el nostre.
1: Sí que és molt lletja.
2: Collons, és lletja.
0: En Modesto... Que no és lleig, quina mania.
1: Tu ho dius en previsió de que la gent no s'enfadi, però el gos és lleig.
0: No, teniu gossofòbia, gossofòbia.
1: Gossofòbia,
0: sí.
2: Hi ha gossos que s'han de matar.
0: M'acabo d'inventar.
1: No, xuriguera, ja està. En Modesto agafa el bastó i comença a netejar l'entrada del forat. Un cop ha pogut apartar les bardisses, en Modesto s'adona que aquell forat no és un cau de conills. Més aviat és l'entrada d'una cova. Els habitants de la zona ja estan acostumats a aquesta mena de grutes subterrànies. La muntanya n'és plena, però en Modesto li ha fet gràcia descobrir una nova entrada. Encuriosit, decideix entrar una mica més, a veure què hi troba.
3: Ara, vols dir? No sé si hauria de fer-ho, eh? Vull dir, la meva senyora m'està esperant per dinar.
1: Entra...
3: I també m'agradaria fer el vermut amb la colla.
2: Va, tira cap a dintre la cova.
3: Bueno, sí, bueno.
2: Passa cap a dintre.
3: Torrai, que ets solter. Vull dir, però aquella meva dona és una bruixa.
0: Què passa aquí?
2: Jo t'he avisat.
1: La dona és una bruixa quan la dona, l'únic que ha demanat, és que arribi a l'hora de dinar, del dinar que ha preparat ella, eh?
0: Ja està! Ja està!
2: Ho entreu vosaltres.
1: Finalment, en Modesto decideix entrar-hi. És llavors quan descobreix que la cova és més llarga del que s'hauria imaginat. Cada cop es va fent més fosc i ja no sap on trepitja.
3: Tu, marxem, que jo tinc por, eh?
1: Sí, sí, té raó. Sense anar equipat amb cap llum de carbur, és millor sortir de la cova. Abans de sortir, però, fa una altra troballa interessant. Ossos d'animals.
3: Dios! Ossos d'animals!
1: Sí, en Modesto coneix un home, un ric burgès, que és paleontòleg aficionat, que col·lecciona aquesta mena de coses estranyes. Llavors, en Modesto creu que li pot interessar la troballa, no? El millor serà anar-lo a veure. Desfem tot el camí per anar a la casa d'aquest senyor.
6: A veure, Modesto, on dius que has trobat tots aquests ossos?
3: A prop del poble, senyor, al turó d'Altamira.
6: Ara mateix agafem el material per excavar i m'ho ensenyes.
3: Bueno.
1: El senyor Marcelino Sanz, de Sautuola, és un apassionat de les ciències naturals i la prehistòria. Com que és ben milionari, es passa el dia viatjant i estudiant sobre el tema. El senyor Marcelino està obsessionat amb qualsevol cosa que pugui desenterrar i classificar.
3: Sap què passa, senyor Marcelino? Que jo hauria d'anar tirant cap a casa, que la meva dona m'espera per dinar.
6: No, res de dinar! No tenim temps per perdre. Això pot ser un gran descobriment.
1: El passeig d'avui serà un anar i venir, de la cova cap al poble i del poble cap a la cova. Sort que en Jambo és llest i ja es coneix el camí.
3: Val, d'acord. Li mostro on és l'entrada de la cova, però jo després foto el camp, que si no...
6: Ja ho veurem. Tingues en compte que algú m'haurà d'aguantar el llum mentre investigo.
3: I la meva dona em matarà, I em puc imaginar l'esbroncada.
0: Quines hores d'arribar són aquestes? El bistec ja està ben fred, no val res?
3: Perdona, reina, perdona, però és que hem fet una troballa molt important. Estàvem amb el senyor Marcelino excavant.
0: Excavant, a la taverna estaves.
3: No.
0: Que no, que, a veure com ho ha dit el Xuri, que estaves a la taverna.
3: Bueno,
0: tia, abans de venir cap a casa, apa, cap a la taverna.
3: Quin xivato de dròpol. però al final no hi he anat. Amb el senyor Marcelino hem trobat uns ossos. Ell diu que poden ser importants.
0: Importants uns ossos, i a sobre m'arriba ben borratxo, tu.
1: Després de la troballa inicial i després d'endur-se una esbroncada per part de la seva dona, en Modesto es retira de la història.
3: Oh, collons.
1: A partir d'ara és el senyor Marcelino Sanz de Sautuola qui lidera l'exploració de la cova. És un home tan apassionat que ens costa seguir-li el ritme. Es passa el sant dia dins la gruta, explorant i netejant i ordenant meticulosament cada fragment d'os i cada material que li sembla important.
6: Mentalitat científica, senyors. No s'han de deixar perdre i endur per l'emoció del moment.
2: Emoció? Emoció?
6: Sí.
2: Quina emoció? Si només són pedres. I a més aquí fot una calor de Maria Santíssima.
1: En Marcelino ha contractat uns quants homes del poble perquè l'ajudin a fer les tasques més dures. De moment, no han trobat gran cosa.
6: Els meus ajudants i jo estem molt il·lusionats.
2: Molt, molt, molt. Ui, és de por la il·lusió que portem a sobre. Si no fos pels 4 duros que m'han promès, ja faria estona que seria al bar, jo.
1: La gruta és molt llarga, però algunes parts són estretes i el sostre és baix. És bastant claustrofòbic. Per seguretat, deixarem en Jambo lligat a fora. Tot i ser una mica perillós, en una de les entrades cap a la cova, el senyor Marcelino ha cregut oportú que la Maria, la seva filla de 5 anyets, els acompanyés.
7: Papa, papa, papa! Mira, he trobat un altre os animal!
6: Bona feina, Maria. Deixa-la aquí amb la resta.
7: Papa, papa, i aquesta pala per què serveix? Papa?
2: Senyor Marcelino, senyor, sí. Podria dir-li a la seva filla que deixi de tocar els pebrots, sisplau? No, és molt passadet, aquesta nena. Doneu-li una flauta i que toqui.
1: Ja està bé. Ja està bé que algú els hi pari els peus a la canalla, que hi ha, no? I que no s'aguanten, eh?
3: Sí, sí, sí. Mira, els teus, però els dels altres, són inaguantables, eh?
2: És que els hi deixen passar tot, eh?
1: En un punt de la jornada, la Maria s'està avorrint i decideix agafar un llum de carbur i endinsar-se dins la gruta pel seu compte.
2: Mal es quedarà. Aquesta nena es quedarà mal. Ai, ai.
6: Maria, porta't bé!
1: De cop i volta, la Maria diu una frase que passarà als anals de la història.
7: Papa, papa, mira! Bous! Bous pintats a la paret, papa!
6: Què ha dit? Tu l'has sentit bé?
2: Aquesta nena està com un bull. Mare, diu que aquí dintre hi ha bous.
7: Que sí, de debò, que hi ha bous pintats a la paret, papa, que és veritat, t'ho juro, mira!
1: Efectivament, la petita Maria té raó. Acaba de descobrir una secció de la cova que està plena de pintures que representen animals. Bous, cavalls, cérvols, cabres... També figures humanes i símbols abstractes. Després d'un primer examen, el senyor Marcelino està convençut que allò són pintures rupestres fetes per l'home prehistòric. La petita Maria acaba de descobrir les pintures de la cova d'Altamira, que tenen una antiguitat d'entre 35.000 i 13.000 anys. Un dels exemples més clars i destacats de l'art rupestre del Paleolític a Europa. Per nosaltres i pel nostre amic Jambo, el passeig s'ha acabat. Però a en Marcelino li queda molta feina per fer. Feina de despatx, sobretot. En Marcelino mourà cel i terra perquè els experts francesos vinguin fins a Altamira per certificar la troballa. Es passa dies tancat al seu despatx cartejant-se amb la comunitat antropològica. En Marcelino sap de sobres que els científics francesos són tancats i difícils de convèncer, però no s'espera aquella resposta tan negativa. La societat científica de finals de 1800 no podia admetre que l'home prehistòric tingués aquesta capacitat creativa. Collons, ho han d'haver fet els prehistòrics, això. Això està massa ben fet. Que jo hi he anat i tu mires i tan ben fet no està, eh?
3: No.
1: Ja us ho dic ara.
3: Jo per això no hi he anat.
1: A més, són totes el sostre que has de mirar amunt. No. És de molt mal mirar. No hi aneu. No hi aneu?
3: Mira.
1: A més, és una rèplica, eh? Ara ja no pots entrar a la cova normal.
3: Ah, no?
1: No, perquè es veu que als anys 90, amb les visites, ho van estar a punt d'aixafar tot.
2: És que ja no quedarà res.
3: És que és un món de veritat.
1: Si vas a Altamira, és com anar a PortAventura. És tot cartró pedra. Han fet una reproducció i et diuen, mira, això era així.
3: Fan danses del Carib?
1: No, això no.
3: Això no. Quasi que era com PortAventura.
1: No, tampoc hi ha quillos sense samarreta, en principi. Li neguen que les pintures siguin tan antigues amb en Marcelino. Li diuen alguns companys, l'acusen fins i tot de farsant i de mentider, tu.
6: Com pot ser que els experts sigueu tan tancats?
8: Estimat amic, sé que haver trobat aquestes troballes li fa molta il·lusió.
6: És un expert arrogant, de fet.
1: Sí.
8: Però aquests dibuixos a la paret estan fets pels pastors de la regió. Com a molt, tindran 200 anys.
1: Això és el que li diuen la resta d'experts, que aquells dibuixos han sigut fets pels pastors de la regió. Alguns fins i tot diuen que ha sigut ell mateix qui els ha dibuixat.
8: Deixi-ho córrer i dediqui el temps a alguna cosa de més utilitat. Al camp de la prehistòria li va una mica gran.
1: Collons de francesos,
3: eh?
1: Malparits. En Marcelino Sanz de Sautuola no farà cas als que fins ara eren els seus amics. Publicarà diversos escrits sobre el tema i defensarà la seva teoria fins al final dels seus dies. Malauradament, però, morirà sense haver tingut el reconeixement merescut. Les coves d'Altamira es faran famoses anys més tard.
0: I el Jambo? El Jambo està bé? S'ha perdut dins la cova?
1: En Jambo...
3: Està bé, aquesta pregunta.
0: Ah, perquè entres a una cova però, i no saps si pots sortir.
3: Però hem deixat en Modesto bastant abandonat, eh?
0: Sí,
1: que és veritat.
2: És el bar.
0: Que en Modesto... pensaves que eres el prota?
1: Sí. Perdoneu, però...
2: Desapareix de la història.
1: El que va descobrir realment les coves d'Altamira va ser en Modesto ara, anant a caçar amb el seu gos.
2: Veus?
0: Sí.
2: I hi ha hagut un moment que has dit desapareix de la història, sí, pobre home.
1: Llavors el protagonista passa a ser en Marcelino, que el pobre home es mor també sense que li reconeguin que allò són pintures prehistòriques i al final aquí els quartos l'ha fet el govern de Cantàbria i poca més gent, vull dir que no...
2: I en Carbonell, no hi té res a veure?
1: No ho sé, suposo que hi...
0: I el Jambo?
1: Segur. El Jambo, el gos.
0: El Jambo, és veritat.
1: En Jambo s'ha portat molt bé i està perfectament!
2: Molt bé!

0: Avui el passeig ha sigut fàcil i sense cap perill. Hem patit una mica al principi quan en Jumbo ha sortit disparat darrere la llebre. Però és que precisament així va ser com es va descobrir la cova, amb el pobre Modesto intentant atrapar el seu gos de caça. Gràcies a una llebre i a un gos caçador maldestre, es van descobrir una de les pintures prehistòriques més importants de tot el món.
1: El gos i la llebre, i en Modesto?
2: Ai,
1: pobre Modesto.
0: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
3: I amb el vostre esperit.
4: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3K.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport a les autoritats espanyoles amb l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns.

0: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
1: 3CAT Info.
0: Els esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
3: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de cuatro horas.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy mal. Yo, dos.
4: ¿Dos horas?
5: Sí.
3: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
6: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
3: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
7: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
3: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
8: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després.
9: No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i de seguiment.
3: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la

0: sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
1: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumà, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
2: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez a Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
3: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
2: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
0: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer als efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a Trescat Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
5: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
6: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous, l'empatita Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i per tant hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
0: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
8: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
9: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
10: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
8: A Suévar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels 9 on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
11: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no en tenia perquè teníem que anar sense i no hi havia res allà. Jo soc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
8: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
4: El temps.
0: La previsió amb Dani Ramírez.
12: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguen aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà evidentment qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa, pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 40 un graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí a més, agreujada la calor per la xafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
0: Parlem ara de transports i de viatges perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint en l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
4: 3CAT Info.
0: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
13: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
0: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
14: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona com el banco con mayor crecimiento de Europa.
0: Tot i el fracàs de l'Opel Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
4: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un jutjat a Barcelona va denegar fa 2 setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els 2 fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els 2 menors, va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima, que estava en procés de separació, és una dona de 34 anys i és la 4ª dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona 1 minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
15: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
0: I de Barcelona anem a les comarques de Girona, perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
16: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la Fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari Sacalm el mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
17: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat a així de satisfeta.
18: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
17: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sung Kim Her, Hofesh Schechter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupa en part...
19: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
17: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
0: De les arts escèniques passem al cinema perquè el sector espanyol està de dol per la mort dels 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
20: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
0: La desconocida de Gaby Ibáñez es el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info. Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
21: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme suposa el pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sometrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell. El tècnic el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St Andrews Stadium, i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Valde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
1: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
21: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
3: Trescat Info.
21: Dos apunts més a futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
22: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
21: D'altra banda, i segons ha pogut saber Trescat Info, Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Max Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
3: L'actualitat esportiva a fons.
21: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva selecció nadadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
23: Arribem en un molt bon nivell, no és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
3: Són 2:15.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3Cat Info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns a la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal reobrirà al públic aquest estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estadi del Barça per marxar cedit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Claudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Dos
3: horas.
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
2: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanant endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
9: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb 4 immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
12: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Es importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
14: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
12: I el ministre Òscar López a les xarxes socials ha acusat Ayuso de posar-se a un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda 4 immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3CAT Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
15: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
16: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solias.
17: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
18: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
17: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac, que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els hutis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
9: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
19: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí a més, agreujada la calor per la xafogor, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
20: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo a aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
21: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui al darrere, ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
22: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat, perquè estem, ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
21: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls els últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius, ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
1: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
21: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
3: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3,5 milions d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
4: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
3: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
23: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions d'este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
24: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por. Em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
23: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
24: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Medici entre els savis, però quasi bé ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
23: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atraure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
25: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i el paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 2:15 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre, que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3Cat Info.
2: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga i l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
9: Esports.
0: En Francesc Ripoll.
5: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'Esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit del que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al Sant Andreu Stadium a 8:45 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup, un altre dels porters blaugrana convocats a St. George's Park. Stegen creu que la Champions no és l'objectiu principal.
6: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
5: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
9: 3Cat Info.
5: Dos apunts més en futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya, això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
7: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
5: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber Trescatinfo, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia en què ens llevem amb 20 graus a la Bisbal d'Empordà, 23 a Constantí, 26 graus al barri del Raval de Barcelona. Avui és l'últim dia del mes de juliol i això, per molts, és sinònim de vacances. Per tant, tenim operació sortida. Es calcula que, com és habitual en aquests casos, uns 570.000 vehicles han de sortir de l'àrea de Barcelona aquest últim cap de setmana de juliol o aquest primer cap de setmana d'agost, segons com es miri, tot i que és curiós perquè Trànsit espera una mobilitat inferior a la del cap de setmana passat, quan hi va haver-hi molta a les carreteres. Per tant, molta prudència. On s'espera també molta activitat és a l'aeroport del Prat, en concret un 5,5% més de vols que el 31 de juliol de l'any passat. I per acabar-ho de rematar, no us volem desanimar, però avui hi ha vaga de Renfe. És veritat que la convoca un sindicat minoritari, el Sindicat Ferroviari Intersindical, i les seves protestes no tenen l'afectació que tenen altres protestes quan les impulsen sindicats majoritaris, però bàsicament aquesta vaga és per denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens, la qual cosa evidentment provoca que faci molta calor, i és important tenir en compte que la vaga és a tot, és a Rodalies, és a mitjana i llarga distància, és a l'alta velocitat, per tant atenció amb això, tot i que en principi el que ens diu és que, com que és un sindicat minoritari, no s'hauria de notar en excés. I pel que fa al temps, Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia i bona hora.
0: Com serà aquest divendres? Què ens expliques?
1: Bé, doncs molt calorós. De fet, des d'aquest punt de vista no varia gaire doncs l'aspecte, el titular meteorològic, aquesta calor intensa de canícula, de temperatures entre els 35 a 40 graus, però sí que hem de dir que, almenys en quant a números, en quant a xifres, baixen una mica els termòmetres entre 2-3 graus, sobretot a l'interior, a la costa no, però a l'interior sí, per tant avui potser és més difícil arribar als 40, podrà haver-hi algun, però no serà com ahir, que van haver-hi almenys 9 a la xarxa.

0: De fet, guanyant una mica més de terreny, sobretot especialment a la tarda.
1: Gràcies, Jofre. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Arran d'aquesta calor, es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç del país. Per tant, una vegada més, prudència, sobretot de cara a aquest cap de setmana. En canvi, l'incendi del País Valencià, la Vall d'Uixó, els bombers han estabilitzat un 70% del perímetre. Per tant, el panorama és notablement millor que ara fa uns dies. En canvi, l'incendi de Zamora continua francament complicat, sobretot perquè ahir feia molt de vent i això va complicar molt la feina dels bombers. I a França, a les últimes hores, els bombers han dit que les últimes 24 hores han estat les primeres una mica optimistes, han fet servir aquesta expressió, una mica optimistes a l'incendi de la Gironda, prop de Bordeus. Els incendis que continuen sent una de les prioritats informatives de les últimes hores, però ara mateix el tema el tenim a Ceuta.
2: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
3: Más de cuatro horas.
2: ¿Cómo estás?
3: Muy mal. Yo, dos.
2: ¿Dos horas?
3: Sí.
1: El govern espanyol ha enviat l'exèrcit a Ceuta per gestionar l'arribada de milers de persones procedents del Marroc. Es calcula que aquest dijous, només aquest dijous, un miler de persones han entrat a Ceuta de manera irregular i que acumulades doncs poden ser tranquil·lament bastantes perquè han estat més de 200 o 300 per dia en aquesta setmana. Algunes han arribat a Ceuta nedant, com sentíem ara mateix, d'altres ho han fet caminant, vorejant l'espigó que separa Ceuta del Marroc. És important destacar que 18 personas han dejado la vida en este trayecto.
4: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia.
1: És el que deia el president de Ceuta demanant la qualificació d'emergència nacional, per tant que el Ministeri de l'Interior se'n faci càrrec. Des del govern espanyol han dit que això legalment no és possible. Tot i així, Pedro Sánchez ahir va anunciar que avui viatja justament a Ceuta per visitar les instal·lacions i també per veure com es fan aquestes feines de gestió d'aquesta arribada de persones. De portes en fora, a banda d'enviar-hi l'exèrcit, el govern espanyol ha esquivat i ha evitat fer cap retret al Marroc o de sospitar en públic de la passivitat de les autoritats de la frontera. De fet, tot el contrari. Els dos executius, l'espanyol i el marroquí, han parlat de reforçar la coordinació per intentar controlar més la frontera sense entrar en gaires detalls o sense entrar en cap detall de què vol dir això exactament.
5: Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional. Declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea.
1: En el terreny polític, evidentment, la dreta i l'extrema dreta hi socaven pas. Sentíem Alberto Núñez Feijóo responsabilitzant el govern espanyol d'aquest episodi, que recorda un de semblant d'ara fa 4 anys. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb calma per saber què ha passat exactament, què pot passar a partir d'ara. En parlem amb la Blanca Garcés, que és investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOP. Ho farem aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquí una mica més d'una hora, d'aquí una hora i mitja aproximadament. D'altra banda, tenim una altra notícia de la nit.
6: Welcome back to Al Jazeera. We're going to bring you some breaking news. The US President Trump says the border peace has reached a new agreement for the complete disarmament.
1: Donald Trump ha anunciat aquesta matinada un acord pel desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Francament, no està del tot clar si Hamas o Israel han aprovat aquest pla, tot i que la Junta per la Pau, aquell organisme una mica estrany que es va inventar el president dels Estats Units, sí que diu que Hamas ha acceptat el desarmament. També és veritat que l'agència France Presse aquesta mateixa nit ha citat dos responsables de la milícia islamista que confirmen l'acord, si bé no els anomena pel nom i per tant hi ha alguns dubtes al voltant d'aquesta qüestió. N'anirem tenint més detalls a les pròximes hores, com també n'anirem tenint més detalls, esperem, de l'escàndol de la FIFA que es va fent gros, gros i gros.
7: Well, FIFA for Enterprise or FFE is actually a proposal, an offer, it's part of a democràtic...
1: És només una proposta, és només una oferta, és el que s'ha escarrassat a dir la FIFA les últimes hores al voltant d'aquesta idea de donar entrada a inversors privats a l'organització i, per tant, al Mundial. La UEFA, l'organització europea, que forma part de la FIFA, ha confirmat que hi està radicalment en contra i, de fet, ha parlat de boicotejar el Mundial, el masculí i el femení, i el Mundialet de clubs. Avui també en parlarem a l'Àgora amb el Malmer Chen, que sempre és interessant sentir-lo quan es tracta de números i de futbol, i parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Un dia que també ens farem ressò d'una denúncia que ens ha arribat al programa i que us avancem a aquesta hora. Municipis limítrofs del Vendrell, com Roda de Barà, per exemple, han vist com la brossa dels seus contenidors han augmentat i molt, perquè resulta que els habitants del Vendrell diuen no volen la recollida porta a porta i el que fan és deixar-hi la brossa. Avui ho explicarem d'aquí uns minuts. I encara una notícia de les últimes hores, aquesta de l'àmbit cultural. S'han sabut els nominats als Premis Mercury, que premien els artistes del regne

0: Benvinguts a aquest divendres, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui, a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb la Sònia Andoz, la Marta Monforte, el Marc Bataller i el Pere Rossinyol, però de moment...

0: A les 7 i 9 minuts ens actualitzem amb la Sílvia Solanes, la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Comet. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tancada.
2: La frontera de Melilla per la irrupció de milers d'immigrants a Ceuta nedant des de les platges marroquines. El govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per donar suport als cossos policials de la zona per evitar incidents derivats del fet que la majoria no porten ni roba, ni diners, ni menjar.
0: Emergència nacional.
3: Ceuta, desbordada per la llau humana, ha demanat al govern espanyol que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el PP. Però Pedro Sánchez ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris.
4: Hi ha una quinzena de víctimes que han perdut la vida ofegades. Rashid Sbihi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, recorda que l'entrada per mar provoca moltes morts.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: El Marroc ha fet servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones concentrades que intenten entrar a Espanya.
0: I el motiu?
3: El govern de Ceuta vincula aquesta situació a la sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant.
0: Bones intencions.
4: El govern espanyol i el del Marroc han acordat implementar mesures pel retorn, com més aviat millor, dels migrants que han entrat els últims dies per l'espigó del Tarajal, però sense cap més concreció. Això ho apunten diversos mitjans de fonts d'interior després que el ministre Marla ha mantingut contacte amb el seu homòleg marroquí.
0: Sobre el terreny.
2: Justament Pedro Sánchez viatjarà avui a Ceuta per abordar la crisi migratòria acompanyat del ministre Grande Marlaska.
3: Per la seva banda, el Partit Popular relaciona la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants.
0: Més detall, Joan Vilaplana.
6: A X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha escrit que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre, diu. Aquesta passada nit, i en un comunicat, el seu cap de files, Núñez Feijóo, ha reclamat mesures excepcionals, començant per la declaració de situació d'interès per la seguretat nacional i sense descartar cap mecanisme. Ja apuntava aquesta línia en un vídeo publicat a les xarxes hores abans.
7: No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello tenemos que recuperar el control ya.
6: Per la seva banda, des de Sumar han apostat perquè es reforci l'acollida i han rebutjat les devolucions de migrants. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de fora.
4: Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya amb l'argument que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. Ho ha dit en una piulada X el ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat avui l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre unes demandes que considera pròpies de la demagògia partidista.
2: Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea.
3: I la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
0: Ajudes milionàries.
4: Les que rep el Marroc per part de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica fa que Ceuta i Melilla siguin molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord de l'Àfrica.
0: Ignasi Abad.
8: El Ministeri d'Afers Estrangers nega cap relació del que està passant a Ceuta amb la visita recent de Pedro Sánchez a Algèria, país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent i, de fet, Sánchez va fer un gest conciliador fa 4 anys quan va admetre que el Sàhara Occidental pugui ser una província autònoma marroquina. Segons explica a Catalunya Ràdio José Miguel Morales, director de la Federació d'ONG Suracoge, el règim alauita ha convertit la migració en una eina de pressió política.
9: Y habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países, o sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse fondos públicos para la represión de las migraciones.
8: Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Uns desarmats, els altres de retirada.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit un acord pel desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Segons l'agència France Press, responsables de la milícia islamista han confirmat l'acord.
3: L'acord s'ha assolit a la Junta de Pau creada després de l'alto el foc a Gaza per dissenyar el futur de la franja. El comunicat no fixa calendari, però estableix que s'executaran fases i que un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelí es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització.
4: Trump l'ha qualificat de pas de gegant i ha agraït l'esforç als països mediadors, Egipte, Qatar i Turquia.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. En un minutet arribarem a un quart de vuit, l'àtic de la discòrdia.
2: L'endemà de fer-se pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda juntament amb quatre immobles més. Espera recaptar 20 milions d'euros que, diuen, es destinaran a la reconstrucció de les zones cremades pels incendis.
3: Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
1: L'àtic comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera. No servirà com a oficina ni com a pis perquè el govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera aixecada per aquesta compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
10: Es importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
1: A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació. Des de Madrid, Àngels Lafuente pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Operació sortida.
4: Avui serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga per avui. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada sigui poc seguida.
0: Albert Durant.
11: Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Segons Aena, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. Mentrestant, i coincidint amb aquesta operació sortida, avui també hi ha vaga de Renfe. L'aturada l'ha convocada el sindicat ferroviari intersindical. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual. Albert Durant, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 d'agost.
2: Atenció a tots els que teniu un vol a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost, dimarts que ve, perquè l'empresa Ground Force ha convocat vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament. És l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres.
0: Radar intel·ligent.
3: Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil mentre condueixen i no portar el cinturó de seguretat.
4: L'aparell està ara en període de proves i entraria en servei a partir del nou Pla de Seguretat Viària 2027-2030.
0: Marta Vallès.
12: Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar aquests nous radars que treballen amb intel·ligència artificial. Unes proves que s'han fet durant 15 dies a la 2 a Cornellà i 15 dies més a la P7 a la Roca. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica els avantatges d'aquest sistema respecte a l'actual. Pot captar si un conductor porta el mòbil damunt les cames.
13: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Nosaltres no tenim disponibilitat de veure si estan manipulant el mòbil a la falda. I tenim molt bona detecció a unes hores determinades del dia, que són poques, que són 3 hores. Però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
12: Aquests nous radars amb intel·ligència artificial es desplegaran a partir del pròxim Pla de Seguretat Viària. Des de la Roca del Vallès, Marta Vallès pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. Bon pronòstic.
2: A l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià després que els bombers aconseguissin estabilitzar el 70% del perímetre. Els efectius han estat tota la nit refredant el terreny per evitar que revifin els punts calents.
3: Encara hi ha 5.200 persones desallotjades, però de mica en mica es van aixecar les ordres d'evacuació. El foc ha cremat fins ara més de 9.600 hectàrees.
0: València, Alba Barbosa.
14: L'evolució del foc és positiva i els bombers no preveuen que hi pugui haver grans reproduccions. Més de la meitat del perímetre ja el tenen assegurat i els veïns de 9 municipis han pogut tornar a casa aquest dijous, tot i que encara en queden més de 5.000 de desallotjats. Fernando Quindelán, cap de l'operatiu, també valorava que han pogut consolidar el flanc esquerre, que és el front que els preocupava.
15: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio incendio, esos perímetros, de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
14: Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aixecat.
4: L'estat d'emergència nacional per l'incendi a Madrid i Àvila, considerat el més greu de la història de l'estat, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. Ho va anunciar el president espanyol, Pedro Sánchez.
16: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo, y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
0: I un dia més, en alerta.
3: Per l'episodi de calor, es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç del país. Ahir els termòmetres van arribar als 41 graus a Lleida i s'espera que la calorada continuï de cara al cap de setmana.
0: Oriol Pujador.
17: I és per això que els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en 350 municipis del país. Són una quarantena menys que ahir perquè s'espera que els termòmetres no s'enfilin tant, però també es mantindran tancats els 7 espais naturals que estaven ahir. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, fa una nova crida a la prudència.
18: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i per tant hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
17: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Acusació particular.
4: És el cas plantejat els alcaldes afectats per l'incendi de l'Anoia a principis de juliol, després que el jutge enviés ahir a presó el presumpte autor del foc. L'home de 58 anys està acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim el del Carme. Ho han dit a 3Cat Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
19: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim.
20: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny, i evidentment aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal.
4: Diversos testimonis el van veure llançar objectes encesos des del cotxe.
0: 7:21, i ho dèiem abans, ho avancem avui en aquest programa. Atenció amb el porta a porta polèmic al Vendrell.
3: Arran d'una denúncia ciutadana, Catalunya Ràdio ha pogut saber que municipis limítrofs de la capital del Baix Penedès, com són Roda de Barà o Calafell, han vist com la brossa dels seus contenidors ha augmentat exponencialment, fins a recollir 5 tones de residus extres en un dia. El motiu? Els habitants del Vendrell, que no volen el porta a porta.
4: La situació s'agreuja durant els dies festius i de vacances. Des del Vendrell no es volen fer càrrec d'aquesta situació, mentre que la resta de municipis que veuen com la brossa surt dels contenidors ja han pres mesures.
0: Avui en parlem a l'Àgora amb una afectada i també amb l'alcalde de Roda de Barà. I mentrestant, més defensa.
3: Per la contractació de la filla de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, com a agent de la policia local. Ara són els serveis jurídics de l'Ajuntament els que defensen en un comunicat un procés de selecció.
0: Maria Rovira.
21: En un comunicat, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament van assegurar ahir, davant d'aquesta polèmica, que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També van justificar el procés d'urgència per les necessitats, diuen, del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll, ho consideren un cas de nepotisme evident i també ahir i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, abans d'ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflicte d'interessos. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més de 2.000 euros.
4: En menjar, en concret, cada català va gastar l'any passat 2.131 euros de mitjana per comprar menjar. És la segona comunitat que fa més despesa per habitant, només al darrere de Navarra, segons un informe del Ministeri d'Agricultura. En canvi, cau el consum a bars i restaurants. Luis Planas, ministre d'Agricultura.
22: No es que no nos guste comer o beber fuera de casa, pero sí que es verdad que yo creo que hay cada vez un ajuste y un equilibrio más claro.
3: Això en un escenari en què els preus segueixen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
0: Massa calor també pels musclos.
4: La calor provoca la mort de 500.000 de quilos de musclos de la zona del Delta de l'Ebre, el 20% de la collita d'enguany. Això suposa unes pèrdues econòmiques de més d'1 milió d'euros i es tem que les altes temperatures també afectin la cria.
0: 7:23, anem ara amb els esports. Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia.
0: Conflicte obert.
5: El futbol mundial, la UEFA, anuncia que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. La FIFA ha volgut aclarir la seva proposta i culpa els mitjans de comunicació de no haver-la explicat bé. Aquesta proposta se sotmetrà a una votació el pròxim 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros.
0: Avui en parlarem d'aquest escàndol de la FIFA a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però mentrestant, Ricard, sortida.
5: La de Marc-André Ter Stegen, que abandonarà aquest matí l'estatge de pretemporada del Barça per marxar, s'ha dit a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, però Hansi Flick considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. El jugador, en principi, no hauria de ser el partit que el Barça jugarà avui a 3:15 del vespre davant el Birmingham de la segona divisió anglesa. Als entrenaments d'ahir, Rafinha i Balde van fer part de la sessió amb el grup i un altre dels porters blaugranes convocats a St. George's Park, Stensne, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
6: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
0: Expedientat.
5: El Barça, per la denúncia de l'Atlètic de Madrid per haver negociat amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena del club matalasser. Ricky Rubio, d'altra banda, ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Toko Shengeli, en canvi, pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. I des d'avui i fins dimecres es disputarà l'Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà de nou amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats a la competició, ja que la Federació Internacional ha aixecat totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
24: el 15 de gener del 2013.
23: I el número de la sort, el... Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
25: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
7: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I arribarem a 8:15 d'aquest matí de divendres amb un dels protagonistes de l'any, amb el Jovany i companyia, una altra vaga.
26: Biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics.
27: És una vergonya gran, eh? El pobre.
28: Maria Canyes, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
29: Portaveu baixa, eh?
28: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
29: Bé,
28: no,
29: això és molt bé, Maria Calles. Entenc que avui, segons hem sabut, vostès, les persones bibliotecàries... Les persones bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
28: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no? La qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
29: Ella parla fort, és que ella parla fort.
28: Bueno, perquè sóc la bibliotecària.
29: Vale, d'acord.
28: Per cert, aquí
30: ja està fent vaga, d'altra banda.
28: Bueno, Joel, que...
1: Perdona.
28: Vas venir a buscar fa 3 mesos l'últim llibre de l'Albert Espinosa i encara no l'has tornat.
1: Ah, sí? Ah!
2: Llegeixes els llibres d'Albert Espinosa?
1: Bueno, és un...
2: L'Albert en una biblioteca... Ah! Imagina't Albert Espinosa en una biblioteca.
1: Era per un amic, no era per mi. Era,
28: sí, mira.
1: Era per un amic que està passant un mal moment.
28: És que bueno, ja està bé, no? De veritat, que... Bueno, mira, si no tornes al llibre et parteixo les cames.
1: D'acord. Bueno, doncs ja... Què és aquest soroll?
28: Ha vingut Albert Espinosa a fer una presentació.
1: És que pica...
28: La seva cama.
1: De cama a terra.
2: Ara, Maria Callas, perdoni.
28: Un altre vídeo us expulso, eh? Són normals.
1: Bueno,
28: doncs com
2: Maria Callas, que només li volia preguntar en què consistirà la vaga.
28: Doncs com deia, tenim previstes diverses accions, no? Sí. Per exemple, no canviarem els diaris de la biblioteca, de manera que quan els avis vinguin a llegir-lo, doncs es trobaran cada dia el mateix. Eh?
1: Home, això no és molt lleig.
28: És
8: molt lleig. Bueno, també et diré que molts que no s'enteraran, eh?
1: No, la majoria no.
28: Després el que farem és una vaga de tos.
2: Una vaga de tos, que és una vaga de tos.
28: Cada dia, durant una hora, mentre la gent estigui estudiant o llegint, tossirem tota l'estona.
1: Hosti, això em molesta molt. Sí. Jo quan estudiava, això és el que més em desconcentrava.
28: No et pots concentrar, clar. Prova de llegir alguna cosa, Joel, a veure.
1: A veure, per exemple, pues ara estic llegint això. Ai, merda, he perdut el fil. Sí, sí,
8: és horrorós.
1: La tosa realment no et permet llegir.
2: Clar, la gent, sí, jo m'acabo enfadant sempre. La gent que té molta tos...
1: Sí. Bueno, i el teatre, és que...
2: I el teatre.
1: En general, la gent que tos...
9: La gent que riu també, eh? Sí.
2: La gent que té tos.
1: Jo recordo molt.
2: I la gent que té un accident petit a la ronda de dalt, a mi em fa enfadar molt.
1: Sí, però això ja és culpa de la gent que la va dissenyar sense com es diu allò?
2: Sí, però tu ja ho saps.
1: Voral.
2: Tu ja saps que la ronda dalt no té vorals. Per tant, no tinguis un accident.
1: Clar, és que la gent és poc
28: previsora amb això.
1: Silenci, sisplau.
0: 2:15.

0: Molt bon dia de nou. Avui Ceuta és el tema del dia. Totes les mirades estan posades a la ciutat i en la crisi migratòria de les últimes hores. Des de les autoritats de Ceuta diuen que estan absolutament desbordades, que els serveis d'atenció a les persones migrants també ho estan, després que només ahir aproximadament 1 miler de persones, o potser fins i tot més, arribés a Ceuta procedents bàsicament del Marroc, alguns d'ells nedant, però també alguns caminant. El govern espanyol ja hi ha mobilitzat l'exèrcit i ha tancat la frontera a Melilla. Una quinzena de persones. És veritat que han perdut la vida ofegades en aquesta zona. 18 persones és l'últim balanç. Ceuta ha demanat al govern espanyol que declari l'emergència nacional, però Pedro Sánchez recorda que això no es pot fer, que l'emergència nacional no es pot activar pels fluxos migratoris. Ceuta, mentrestant, ho vincula a la sentència del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. També fonts diplomàtiques dels dos governs, l'espanyol i el marroquí, apunten en la mateixa direcció. Avui, Pedro Sánchez, com dèiem, serà a Ceuta. La situació, però, mentrestant, ja ha saltat el debat polític.
1: Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas com Marruecos i la Unió Europea.
0: Aquest serà un dels temes del dia. També, evidentment, no ens oblidem dels incendis. Bon pronòstic per l'incendi del País Valencià, mentre Catalunya es manté el risc molt alt o extrem a un terç del país.
2: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho.
0: És el que deia Emma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Avui també posarem el focus al porta a porta, la recollida porta a porta d'escombraries del Vendrell. Els municipis del costat es queixen que hi ha veïns que no ho fan i el que fan és omplir-los els contenidors amb ells, els veïns del Vendrell. Roda de Barà i Calafell, els veïns d'altres municipis. Roda de Barà i Calafell, per exemple, diuen que han recollit fins a 5 tones més de brossa extra. Avui en parlarem. Tot això avui, 31 de juliol, dia d'operació sortida, on més activitat s'espera és a l'aeroport del Prat. Hi haurà més vols fins i tot que el 30 de juliol de l'any passat. Avui també hi ha vaga de Renfe, convocada per un sindicat minoritari, la Intersindical. Denuncien avaries en els sistemes de climatització dels trens. No hauria de tenir una gran afectació, però alerta perquè es tracta d'una vaga que afecta tots els trens, des de Rodalies fins a la llarga distància, incloent l'alta velocitat. I els esports, Ricard Isidro.
3: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA mentre es mantingui la proposta de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. Marc-André Ter Stegen marxarà avui cap a Amsterdam per formalitzar la seva sessió a l'Ajax, per tant, no jugarà l'amistós d'avui contra el Birmingham. I Ricky Rubio seguirà una temporada més amb el Joventut, mentre que Toko Shengelia pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure del Barça.
0: Ens falta el temps, Jofre Genoé, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem aquest divendres amb la presència de més núvols, aquesta xafogor intensa a tota la façana litoral i amb temperatures que de nou han sigut tòrrides puntualment a la costa i molts valors tropicals a l'interior. Tot i així han baixat una mica cap al Pirineu i també en alguns sectors de la Catalunya central. Avui esperem que la calor torni a ser protagonista amb temperatures que arribaran entre els 35 i 40 en molts indrets de l'interior. Potser ja sigui més difícil arribar als 40 i sobretot superar-los. Per tant, perdem alguns grauets, malgrat aquesta calor intensa que anirà acompanyada de més presència de núvols i el que dèiem amb alguns petits ruixats, sobretot a l'àrea del Pirineu, potser al voltant dels ports, preferent més a la tarda que no pas aquest matí, però se'n poden produir alguns i a més localment amb alguna petita tempesta. La calor està garantida el cap de setmana, tot i que amb valors doncs potser un pèl més baixos dels que vam tenir ahir.
0: I ens falta també la mobilitat a aquesta hora, també fer-hi un cop d'ull amb la Maria Fernández Noguera. Maria, bon dia de nou.
5: Bon dia de nou. Doncs avui, que hi ha vaga Renfe al matí en l'hora punta, fins a 2:15, els serveis mínims són del 66%. I des de Renfe ens diuen que s'estan complint aquests serveis mínims. Hi ha diversos retards a la xarxa ferroviària, com per exemple el de l'AVE que ha sortit de Figueres cap a Madrid, que va mitja hora tard. Havia de passar per Sants a 7:15, però no ho farà fins a passats 3:15. I d'altra banda, hi ha servei alternatiu per carretera a l'R13 i l'R14 entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques, la Plana Picamoixons, per una incidència operativa.
0: Gràcies, Maria. I les carreteres, Mariluz García, bon dia.
6: Bon dia, doncs algunes aturades molt puntuals. A l'AP7, lentitud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, direcció Barcelona-Tarragona, la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud, C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, la C58 a l'altura de Badia per enllaçar amb l'AP7, la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal i les rondes de Barcelona amb algunes petites aturades en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz.
6: Fins ara.
0: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta una mica més, Marta Monforte, Marc Bataller, Pere Rossinyol i Sònia Andols. De moment... Comencem a fer el repàs als diaris, com sempre a aquesta hora, amb les portades i les opinions destacades. Carlos San Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, la crisi migratòria de Ceuta, tot a les portades.
8: Doncs sí, el País parla de col·lapse a la frontera i defineix la situació com un repte humanitari i diplomàtic.
9: El Mundo, en la seva editorial, diu que la crisi migratòria ha enxampat l'executiu de Sánchez sense efectius, amb només 15 policies i 40 guàrdies civils custodien la frontera.
8: La Razón parla d'un mal govern que arriba tard i a l'ABC el periodista Ignacio Camacho va un pas més enllà i diu que aquest estiu, amb totes les seves crisis, està marcant el final de la legislatura.
9: I un altre tema que omple les columnes d'opinió és el polèmic àtic d'Isabel Díaz Ayuso. La Vanguardia defineix com a magnànim l'anunci de la Comunitat de Madrid de vendre l'immoble per ajudar víctimes dels incendis.
8: El Mundo, columnista David Mejía, desconfia de la versió oficial de la comunitat i literalment diu que no es vol imaginar com serà la veritat si una regió com un pressupost com el de Madrid necessita vendre un pis per finançar la reconstrucció d'una comarca.
9: I al Punt Avui, el periodista Xavi Sala Puig també dedica la seva columna a les polèmiques de Ayuso i compara la presidenta madrilenya amb l'alcaldessa de Ripoll. Totes dues han protagonitzat els titulars aquests darrers dies amb temes dubtosos per l'opinió pública.
8: I un últim apunt. La FIFA i la privatització del Mundial tampoc s'escapen de les pàgines d'opinió. El País diu que Infantino ha provocat un terratèmol polític internacional que pot trencar les relacions entre la Federació Internacional i l'Europea.
0: Continuem el repàs a la premsa amb notícies que hem trobat a la premsa digital, en aquest cas. La repassem amb el Pau Bertrolí i la Sílvia Comet. Goig sense alegria. No es pot cobrar un premi de 35.000 euros de l'ONCE.
9: Sí, és el cas de la Carmen, de 79 anys, que ja pensava destinar el premi a fer un viatge per Portugal. La sorpresa va ser descobrir que el seu nom apareix al registre d'autoprohibició dels Jocs d'Atzar. El seu marit, que va morir fa un any, la va inscriure el 2012 sense permís i sense que ella en tingués constància. Ara la dona lluita als tribunals perquè es declari nula la inscripció i així poder cobrar el premi. Ho llegim al HuffPost.
0: Classes de natació per 10.000 nens a les costes de Gaza.
10: Les platges del centre de Gaza s'han convertit en una escola improvisada de natació que aspira a ensenyar a nedar 10.000 nens en els pròxims mesos. La idea és de l'Imad Tantish, entrenador i coordinador de la iniciativa. El projecte ja compta amb més de 50 monitors de natació i té capacitat per ensenyar a nedar 2.500 nens i nenes cada mes. La majoria dels infants que hi assisteixen són víctimes de guerra i també supervivents de les zones costaneres. Ho llegim a La Razón.
0: Finlàndia i reobre el debat sobre l'edat ideal per començar a conduir.
9: I ho fa a conseqüència d'una conductora de 17 anys que ha estat enxampada a 155 km per hora en una carretera limitada a 100. El cas ha cobrat especial rellevància perquè s'ha produït poc després que el país hagi endurit la normativa respecte als menors d'edat que es treuen el carnet. Finlàndia és dels pocs països europeus on els joves de 17 anys poden conduir si obtenen un permís d'excepció que es concedeix quan s'acrediten dificultats per desplaçar-se als estudis o a la feina o a una activitat esportiva habitual. El país s'ha donat de l'augment dels menors els implicats en sinistres i ha introduït recentment una prohibició, que és que no puguin conduir entre les 12 de la nit i les 5 del matí. Ho llegim al País.
0: I es confirmen les sospites. El túnel del Cadí està entre els peatges més cars de tot Espanya.
10: És el segon peatge més car per quilòmetre. Travessar la infraestructura costa 14,56 euros per un recorregut de 30 quilòmetres, un preu que equival a 0,49 euros el quilòmetre. Una xifra que només superen els túnels d'Archanda a Bilbao, amb un cost de 0,51 euros el quilòmetre. Per darrere hi apareix el túnel de Vallvidrera amb una tarifa de 0,131 euros per quilòmetre en el tram més car. Les xifres són de l'últim informe d'Automobilistes Europeus Associats i ho recull el diari de Girona.
0: Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Solanes.
5: Al Marroc, el diari Assabà xifra en 20.000 les persones que han arribat a Ceuta els últims dies en una de les onades migratòries més grans que ha viscut la ciutat autònoma, a la qual el rotatiu es refereix com a enclavament ocupat. Assabà explica que un gran nombre de joves continuen desplaçant-se des de diverses ciutats marroquines cap a la frontera fins al punt que la carretera que hi condueix està completament congestionada i això provoca caos i desordre. De fet, l'arribada massiva de migrants a Ceuta és un tema que trobem destacat als principals diaris internacionals. Des dels francesos Le Figaro o Le Monde fins al nord-americà Wall Street Journal, passant, entre molts altres, pel Guardian britànic. A l'edició digital del New York Times és el principal tema de portada, amb vídeo inclòs de centenars de joves arribant a les platges de Ceuta. I al Corriere de la Sera destaquen el titular principal de la portada, la petició de Giorgia Meloni, que ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya, amb l'argument que la immigració irregular nuclear és un perill per a la seguretat nacional.
7: El Wall Street Journal explica que Elon Musk prepara el terreny perquè Tesla i SpaceX es fusionin. Per ara són dues empreses independents, però Musk, que és propietari de totes dues, tindria la intenció d'ajuntar-les. I per aplanar el camí a aquesta fusió, hauria demanat als executius de Tesla que comencin a mirar com poden deixar part el negoci que tenen a la Xina, segons explica el diari. De moment, Elon Musk ha desmentit aquestes informacions, però la notícia ha aixecat polseguera en el món econòmic. Mentrestant, Cinco Días destaca que la gran banca polvoritza els seus rècords i guanya un 18% més en el primer semestre de l'any. I és que les cinc principals entitats, el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell i Banc Inter, han sumat uns guanys de 19.800 milions d'euros entre gener i juny. A Expansión hi llegim que Naturgia ha iniciat a contrarrellotge negociacions amb diversos subministradors mundials per esquivar el gas rus, que suposa el 20% del subministrament a Espanya. Ja fa més d'un any que la Unió Europea va endurir el bloqueig energètic a Rússia, prohibint importacions de petroli i de gas. En el cas del cru ja s'aplica, però pel que fa al gas, l'embargament comercial serà del tot efectiu a partir de l'1 de gener del 2027.
0: Minuts i arribarem a 3:15. La premsa esportiva, Ricard Isidro.
3: Mundo Deportivo, entrevista a Fermín López el dia que el Barça juga un amistós contra el Birmingham. El migcampista o davanter, segons convingui, crec que estan llestos per la Champions i Joan Puquí el considera un arma letal a l'atac. Xavi Ortuño, subdirector de l'esport, critica la iniciativa de la FIFA de crear una empresa que gestioni els esdeveniments com el Mundial. Ortuño diu que el dia que la pilota rodi pels dividends i no pel joc, el producte perdrà tot allò que li dona valor. I el periòdico Fermín de la Calle compara la utilitat dels planters del Barça i el Madrid. Mentre els blaugranes formen jugadors per ser determinants del primer equip amb un tipus de joc molt determinat, com seria el cas de Fermín López, el Madrid crea jugadors per després ser venuts per fitxar galàctics. De la Calle diu això després que el Club Blanc hagi rebut 226 milions amb la venda de jugadors formats a la fàbrica.
0: I després de la premsa esportiva, la premsa del cor, Carlos Sant Andrés.
8: Doncs avui, en plena onada de calor, farem que de cara al cap de setmana la temperatura pugi encara una miqueta més. I és que fa unes hores es publicava la nova edició del rànquing Personality Media, que, entre altres coses, tria per votació popular quins són els famosos més sexis de l'estiu. Segons el criteri de gairebé 4.000 entrevistats, la reina i el rei de la bellesa de la temporada estival són Ana de Armas i Maxi Iglesias. Al top femení trobem en segona posició la cantant Edurne i amb el bronze l'actriu Kira Miró, mentre que el trio masculí el completen el supermodel català Andrés Belencoso i l'actor Martinyó Ribas. Si aquest cap de setmana us els trobeu a la piscina o superant una terrasseta, intenteu trobar-li algun defecte. Potser són els més guapos de l'estiu, però recordeu que també són ben humans, com nosaltres.
11: Catalunya Ràdio. Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrgars de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
12: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
13: Aquest estiu, crims.
12: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
13: A Catalunya Ràdio.
14: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
13: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
13: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
13: I per què?
17: No ser perquè cogí el martillo i le pegué.
13: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
18: Comencem.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, mira, Isar, molt bon dia.
22: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui, va?
22: Doncs el multiinstrumentista Bill Berry, un dels fundadors de REM.

0: Història de la banda fins als anys 90, fa 68 anys, i ara fa de ramader. M'ha servit d'excusa per aquesta cançó, perquè entre terratrèmols i incendis, no, lliga bastant.
1: I tant.
0: Dos músics més, Fatboy Slim en fa 5 menys, 63, i el cantant de The Corrs, Jim Corrs, 62. Passem a la gran pantalla, l'actriu Geraldine Chaplin, filla de Charles Chaplin, avui arriba als 82, i Wesley Snipes, conegut sobretot per interpretar Blade, el caçavampirs de Marvel, en fa 64. També bufa espelmes avui la famosa i controvertida autora de Harry Potter, J.K. Rowling, 61, i el cuiner va Juan María Arzac, que en fa 64. No sé si es fa ell el pastís.
2: Segur que sí.
0: T'estimo, no?
2: Sí. Sí, el santoral.
0: Avui, últim dia de juliol, és Sant Ignasi de Loyola, però també agafa paper i boli Sant Germà, Benigne, Godefrid, Firmus i Dionís. I crec que ara que començo vacances em quedo amb aquest últim.
2: Dionís, no?
0: Sí.
2: Sí, Mireia. I repassem ara mateix, com cada dia aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
3: Soc l'Eva Portell, de la llibreria La Gralla de Granollers, i aquest estiu vull recomanar Setembre Negre, de Sandro Veronesi. Un home als 60 anys rememora la seva adolescència a l'estiu del 72 a la Toscana. Són unes vacances marcades per dies de platja, Jocs Olímpics i el primer amor, però també per l'engany i la pèrdua de la innocència. El recomanaria a aquells lectors que els agraden les històries personals, però que alhora són un retrat d'una època, i sobretot els amants de la bona literatura italiana.
2: I a la recomanació del dia, Sílvia Comet ens proposa la sèrie Rivales.
4: Està basada en fet real sobre el despietat món de la televisió a Anglaterra a finals dels 80, principis dels 90. Se centra en la rivalitat entre un aristòcrata carismàtic, que a més és un polític conservador, i un lord que és un implacable magnat de la televisió regional. Les seves disputes també arrosseguen els periodistes que treballen amb ells. Traïcions, enveges, matrimonis en crisi, afers amorosos i lluites de poder fan un còctel molt divertit i amb una ambientació i música dels 80 fantàstica. Per si no n'hi hagués prou, el malvat protagonista l'interpreta el gran David Tennant. Té dues temporades i és a Disney Plus.
2: Ara mateix passen 2 minuts de 7:45. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
7: Más de 4 horas.
6: ¿Cómo estás?
7: Muy mal.
8: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4.
9: Y habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para exigir que la Unión Europea desembolse fondos públicos para la represión de las migraciones.
10: L'ati comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera.
11: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste.
12: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros.
13: Las motivaciones que aportan una persona a que la foca al bosc no te las explicas des del seny.
2: Aquests són els sons del matí, amb les paraules del dia amb la Mireia Isard. Utilització.
0: Acció d'utilitzar, servir-se d'algú o alguna cosa. L'arribada de persones migrants de manera massiva a Ceuta torna a obrir el debat sobre la gestió de les fronteres a Europa. Mentre els dirigents es discuteixen pels termes i mesures que cal prendre, centenars de joves i famílies desesperançades són utilitzats com a mecanisme de pressió entre països o partits.
2: Contundència.
0: Qualitat de contundent, que actua amb decisió i valentia. És el que li falta molts cops a la justícia quan ha de decidir mesures de protecció per a dones que estan patint violència de gènere. S'ha sabut ara que en l'últim crim masclista la fiscalia havia demanat una ordre per protegir els menors i una alternativa d'habitatge per a la dona. El jutge ho va desestimar.
2: Plantada.
0: Acció de plantar, deixar, abandonar algú. Això és el que ha dit que farà la UEFA davant els plans del president de la FIFA d'obrir a inversors privats competicions com el Mundial. L'organisme europeu avisa que donarà suport al boicot a les competicions del màxim organisme del futbol mundial si Infantino tira endavant el seu projecte.
2: Posem-hi ara 3 xifres amb el Marc Presseguer. 18.
14: Són els migrants morts quan intentaven entrar nedant a Ceuta. Així ho han confirmat les forces de seguretat. Després de tancar la frontera entre Melilla i el Marroc, Pedro Sánchez viatjarà avui amb Grande Marlaska per gestionar la situació. Mentrestant, el govern italià estudia suspendre l'acord Schengen amb Espanya.
2: 20 milions.
14: Són els euros que el govern de la Comunitat de Madrid destinarà a reparar els danys causats pels incendis. L'origen d'aquests diners es trobarà a les vendes dels immobles residencials que el govern d'Ayuso utilitzava com a oficina sense llicència. Entre les propietats de la venda hi ha l'àtic de Chamberí amb què va esclatar la polèmica.
2: 35.
14: Són els morts pel terratrèmol que hi va haver dimarts al Japó. La magnitud va ser de 7,1. Els equips de rescat continuen buscant persones atrapades sota les runes d'un centre comercial. També hi ha centenars de ferits i més de 9.000 persones que segueixen en centres d'evacuació enmig d'una onada de calor extrema.
2: I les tres imatges amb la Sílvia Comet. A la primera, s'hi veu un trofeu daurat dels que es concedeixen per mèrits esportius. És una copa de més de 3 metres d'alçada i hi ha gent que s'hi acosta per fer-hi fotos.
4: És un trofeu, sí, però no vol ser un premi, tot el contrari. Està situat al Foley Square de Nova York i és una burla contra Donald Trump per la gestió de la crisi amb l'Iran. Hi ha aparegut de la nit al dia i es tracta de l'última instal·lació satírica del col·lectiu artístic Secret Handshake. Aquest trofeu denúncia ja havia aparegut abans a Washington. A través d'un comunicat, el moviment artístic convida la població a acostar-se al monument i participa en la protesta.
2: Segona imatge. Hi podem veure tres ossos, un de gran i dos de més petitons. Podria ser una mare i dos cadells que es mouen tranquil·lament entre la vegetació d'un bosc.
4: Són tres exemplars, dos bru al Pirineu català. Escenes com aquesta són al centre d'una proposta que guanya força a Europa, el turisme de naturalesa que inclou l'observació d'ossos, segons publica el periòdico. L'os bru es va començar a recuperar la serralada als anys 90 i la convivència amb els plantígrads ha generat algunes tensions amb la població de la Vall d'Aran o el Pallars Sobirà. Tot i això, cada cop més persones s'acosten al Pirineu per observar aquesta espècie en el seu hàbitat.
2: I la tercera imatge del dia ens arriba des d'Alemanya, un país que per cert ha anunciat que vol formar l'exèrcit més gran d'Europa. En aquesta imatge, la fotografia del dia, hi veiem una estació de metro, la de la línia 8 d'Alexanderplatz a Berlín, a les tanques publicitàries, a totes, nois vestits amb uniforme militar. Berlín, Jordi Regàs, de què va tot això?
1: Alemanya necessita 80.000 reclutes més si vol assolir els objectius que el govern s'ha posat pel 2030. Ja fa mesos que el canceller i tots els ministres sacsegen amb força el fantasma de la por d'una invasió russa, però de moment els voluntaris són pocs. Abans de reintroduir el servei militar obligatori, que tindria un alt cost electoral, el govern mira de seduir els més joves, i per això la publicitat al metro i a les estacions de tren. El missatge, la mili és una passada i et paguen un bon sou.
2: Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bertrolí. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit a Ceuta i tanca la frontera amb Melilla.
15: Ceuta, desbordada per la llau humana, ha demanat al govern espanyol que declari l'emergència nacional, però Pedro Sánchez recorda que no es pot activar pels fluxos migratoris. Més d'una quinzena de persones han perdut la vida ofegades. Rashid Esbihi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
8: Llevamos 30 cadáveres en este 2026. Solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y el fin de semana pasado aparecieron 4 y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Ceuta ho vincula a la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant.
16: Avui s'hi desplacen Pedro Sánchez i Grande Marlaska. El govern espanyol i el del Marroc haurien acordat mesures pel retorn el més aviat possible dels migrants sense concreció. Itàlia demana tancar l'espai Schengen amb Espanya.
2: La Comunitat de Madrid fa marxa enrere amb l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso.
15: El govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda juntament amb 4 immobles més. Esperen recaptar 20 milions d'euros que diuen que es destinaran a la reconstrucció de les zones cremades pels incendis.
2: I avui és dia d'operació sortida.
16: Avui es preveu que sigui el dia de més afluència de l'operació sortida de l'estiu a l'aeroport del Prat. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga per avui.
2: Tenim encara risc d'incendis molt alt, però bon pronòstic a l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
15: Els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre, però encara hi ha 5.200 persones desallotjades. D'altra banda, s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional per l'incendi a Madrid i Àvila.
2: I el que dèiem, es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç de Catalunya.
16: Ahir es van arribar als 41 graus a Lleida. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
17: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho.
2: Us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, Roda de Barà i Calafell recullen fins a 5 tones més de brossa extra pel porta a porta del Vendrell.
15: La situació s'agreuja durant els dies festius i de vacances. Els municipis veïns del Vendrell ja han demanat prendre mesures.
2: El Teatre Grec tanca l'edició del 50 aniversari del Festival Grec amb 143.000 espectadors.
16: I un 71% d'ocupació mitjana en el total dels espectacles. Alguns dels muntatges, especialment els internacionals, han exhaurit totes les entrades.
18: Bon dia, doncs continuem sota els efectes d'aquestes elevades temperatures que ens han dut una nova matinada de valors tropicals a gran part del país i fins i tot aquests valors tòrrids més de manera puntual a la costa central i sobretot cap a les Terres de l'Ebre i alguns sectors de la costa. Bé, avui esperem que la calor torni a ser protagonista. Continuem amb aquests valors de plena canícula per sobre del que seria habitual, tot i que podem perdre alguns graus. De fet, s'esperen 2, 3, 4 graus menys que ahir a l'interior, no pas a la costa, que no varien gaire els termòmetres i amb molta xafogor. Serà més difícil, per tant, arribar als 40, o en tot cas, de manera molt més puntual, especialment cap a la zona del Pla de Lleida. I serà una jornada amb més presència de núvols, sobretot més a la tarda que al matí, tot i que aquest matí ja n'hi ha alguns. De fet, hi ha hagut aquesta matinada algun ruixadet cap a l'Alt Pirineu i esperem doncs, que el risc de ruixats i nuvolades augmenti al llarg del dia i sobretot a la tarda, que en el Pirineu o a la zona dels ports fins i tot podria haver-hi alguna petita tempesta. Al llarg d'aquest cap de setmana, la calor continuarà intensa amb valors similars als d'avui.
2: Com duia el trànsit ara mateix amb l'equip viari, la Mariluz García. Bon dia, Mariluz.
19: Hola, bon dia. Hi ha lentitud en alguns punts. A l'AP7, de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció Barcelona-Tarragona, i a Mollet del Vallès, direcció Girona, la C58 a Badia i de Montcada, l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, la C59 a Mollet del Vallès, en sentit sud, C17 a Parets del Vallès, cap a Vic, C60 a la Roca del Vallès, direcció Mataró, i les rondes, ronda de l'Entreort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta.
2: Gràcies, Mariluz García. Ens falta el transport públic. Maria Fernández Noguera.
16: Doncs avui amb la vaga de Renfe, ara al matí, en l'hora punta, fins a 9:45, els serveis mínims són del 66%, i de moment Renfe el que ens diu és que aquests serveis mínims s'estan complint. Després recordem que fins a les 5 de la tarda els serveis mínims fixats són del 33%. D'altra banda, veiem retards d'uns 10 minuts a diverses línies, com l'R16 o l'R11, i hi ha servei alternatiu per carretera a l'R13 i l'R14, entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques, també fins a la plana Pic Camoixons per una incidència en l'operativa.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
5: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
21: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
5: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
20: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
5: Tot es pot parlar.
20: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Arribar a les 8 del matí d'aquest últim dia del mes de juliol. Avui molts comenceu vacances, i es nota, també l'equip del matí de Catalunya Ràdio. Però en qualsevol cas, a aquesta hora el que sempre fem és dedicar una cançó a qui vulgueu, pels motius que vulgueu. La cançó original, ja sabeu que el Manu té festa fins al setembre. Per arribar a les 8, sentirem un oient del programa que vol dedicar aquesta cançó a una persona especial. Ho podeu fer enviant una nota de veu, al 636-360609, 636-360609, ens diem a qui li dediqueu, quina cançó és, per què, si voleu. Per exemple, és el que ha fet la Montse.
1: Bon dia, des de la Ràpita, a les Terres de l'Ebre. Demà, 1 d'agost, serà l'aniversari de mon fill Pep i espero que passi un dia d'aniversari fantàstic, perquè 21 anys no es fan tots els dies. Per això, m'agradaria escoltar una cançó que ens agrada moltíssim als dos, de Joan Rovira, que es diu M'agrada. És una cançó plena d'optimisme i alegria, tal com és mon fill. Pep, sigues sempre feliç en tot allò que facis. Xala moltíssim i no oblides mai com t'estima ta mare.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres. Últim dia del mes de juliol, això és sinònim d'operació sortida, molta activitat a la carretera, tot i que el Servei Català de Trànsit en preveu una mica menys de la que va haver-hi el cap de setmana anterior, en canvi molta activitat es preveu avui a l'aeroport del Prat, de fet un 5% més que el 31 de juliol de l'any passat. Per tant, molta prudència aquests dies, disfruteu molt de les vacances si les comenceu, però molta prudència aquests dies, molt especialment prudència si aneu a la muntanya, perquè el risc d'incendi continua sent molt alt. De fet, tenim un terç del país, un terç de Catalunya, amb risc d'incendi molt alt o extrem. Per això Protecció Civil avisa que no es pot abaixar la guàrdia de cap de les maneres. De fet, les bones notícies de les últimes hores així ho podrien portar, però per això mateix se'ns indica que no podem caure en cap negligència ni no respectar cap de les restriccions que hi ha. Les bones notícies que dèiem és l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, on els bombers ja han estabilitzat el 70% del perímetre. Ara bé, l'incendi de Zamora continua francament complicat, sobretot pel vent de les últimes hores, i per exemple ens hem oblidat una mica de l'incendi de la Gironda a França, que pinta una mica millor, però l'últim comunicat que han fet els bombers és molt revelador. L'últim comunicat és que diuen que és el primer dia en més d'una setmana que poden ser una mica optimistes, i diuen això, una mica optimistes. Això mentre es complica l'extinció del foc de Zamora, però quan demanem prudència demanem perquè avui, per exemple, tenim dades i ho explicarem, que 8 de cada 10 incendis que hem tingut aquest estiu en el conjunt de l'estat espanyol, 8 de cada 10 tenen causes humanes. Això vol dir negligències, això vol dir algun accident fent alguna feina. Això vol dir algun piròman, com el que tenim, per exemple, empresonat pels incendis a l'Anoia. Però 8 de cada 10 d'aquests incendis tenen causes humanes i és per això mateix que es demana tenir molta prudència. En fi, tot això amb unes temperatures que continuen sent altes, amb una calor que continua sent intensa. Jofre Genoer, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: I així continuarà, no? Suposem.
1: Sí, de fet acabem aquest juliol ja començant a fer alguns balanços que no són definitius perquè encara queda la jornada d'avui, però probablement sigui el juliol amb més dies de 40 graus. De fet, ahir van haver-hi 9 estacions de la xarxa d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya que van arribar a igualar o superar els 40 graus rodons. Ahir va ser el màxim d'aquesta nova aglopada d'aire càlid que va donar més del 20% de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, doncs situant-se en aquells llindars de calor extrema. Bé, no és que hagi d'afluixar molt, sí una mica, però es mantindrà encara, de fet, aquest juliol, a més de l'onada de calor, dels pics de calor, doncs sobretot destaca per la

0: zona dels ports i en conjunt al llarg del dia amb una tendència que vagin apareixent núvols que l'ambient es torni una mica més enterbolit i una mica carregat. L'aixafogó es mantindrà a la costa amb temperatures sense canvis.
1: Gràcies, Jofre. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Tot això és, evidentment, un dels temes del dia, tot i que l'actualitat passa per Ceuta. Ara parlem de seguida de la situació i de com ha evolucionat la nit. Pausa també per una novetat d'aquesta mateixa matinada, que és que Donald Trump ha anunciat un acord a Gaza, un acord que implicaria la retirada de les tropes israelianes i la fi de les hostilitats. No està del tot clar si els uns i els altres, si Israel i Hamas, estan a favor d'aquesta iniciativa, però, per exemple, l'agència France Press sí que citava dos responsables de la milícia dient que sí, que subscriuen aquest acord al qual ha arribat la Junta de Pau, aquell organisme, una mica estrany, que va crear Donald Trump arran precisament de la invasió de Gaza. I tot això sense oblidar d'un tema que avui abordarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, que és aquest escàndol a la FIFA, aquest intent de privatitzar part de l'organització dels mundials que ha portat a la UEFA a dir que si la cosa continua així, no hi aniran. No aniran ni al mundial masculí, ni al mundial femení, ni el mundialet de clubs. Per tant, la cosa es complica. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb el Marc Menchen, que sempre és interessant de sentir-lo cada cop que hi ha alguna cosa relacionada amb el futbol i les finances. I atenció amb l'enrenou que hi ha amb la recollida d'escombraries, el Vendrell i els municipis limítrofs. Ho explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio i parlarem amb afectats i amb alcaldes.

0: Però de moment hem de parlar de Ceuta.
1: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
2: Más de cuatro horas.
1: ¿Cómo estás?
2: Muy mal. Dos
1: horas.
2: Sí.
0: A les últimes hores s'ha frenat l'arribada a Ceuta de persones procedents del Marroc, però es calcula que només ahir van ser un miler. Un miler de persones que s'afegeixen al degoteig pràcticament constant que hi havia hagut durant tota aquesta setmana.
3: Cerca d'unes 600 persones estan dando vueltas por Marruecos buscando la oportunidad para poder entrar. Que la verdad yo no entiendo. Porque en España, porque a ellos les pintan en España que aquí hay futuro, que hay trabajo, y la verdad que sí, pero después cuando llegan se encuentran con la dura realidad de que no tienen nada.
0: El govern espanyol ha enviat l'exèrcit a Ceuta per gestionar l'arribada d'aquestes persones després que els serveis d'acollida i també la policia diguessin que es veuen absolutament desbordats. També s'ha tancat la frontera a Melilla. Algunes d'aquestes persones, com sentíem, han arribat a Ceuta nedant, i això és un matís important, ara explicarem per què, però d'altres ho han fet caminant, vorejant l'espigó que separa la ciutat del Marroc. És important dir també que almenys 18 persones han mort intentant arribar a Ceuta i que s'afegeixen a les víctimes portals dels últims mesos de les quals no parlem.
4: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
0: Mentrestant, això és el que deia Rashid Sbibi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta. El govern espanyol, com dèiem, ha enviat l'exèrcit a Ceuta. És de les primeres iniciatives que ha pres. Pedro Sánchez avui viatja a la ciutat. De moment, el govern espanyol ha esquivat fer cap retret al Marroc o sospitar de la passivitat de les autoritats de la frontera. Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Hi ha molta cosa explicada, aquesta qüestió. Hi ha molts interrogants sobre la taula, hi ha moltes preguntes. La primera és per què. Per què ha passat això justament ara? Què ha passat perquè, de cop, aquesta setmana, totes aquestes persones, insistim, ahir tranquil·lament un miler, hagin decidit anar fins a Ceuta?
5: Tant el Ministeri d'Exteriors d'Espanya com fonts diplomàtiques del Marroc consideren que l'origen és la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels immigrants que hi arribin nedant. Alguns mitjans diuen que fonts dels dos governs van fer servir el mateix llenguatge, dient que les màfies instrumentalitzen aquesta decisió del Suprem.
0: Per tant, un primer possible motiu d'aquesta història seria aquesta decisió judicial que deia l'Ara Sílvia. Per això dèiem que és important el mateix d'arribar-hi nedant. Una sentència de fa uns dies del Tribunal Suprem que prohibeix això que en diuen devolució calent, és a dir, tornar immediatament els migrants que entren, així que els enganxin, si han arribat nedant, perquè, clar, el mar no es pot delimitar exactament on és la frontera. Aquesta decisió del Suprem seria un dels possibles motius d'ahir, d'aquestes escenes que vam veure a Ceuta, perquè això començava a circular a les xarxes socials, sobretot entre nanos joves del Marroc. Aquest és un dels primers possibles motius. Un altre seria el control migratori en altres rutes.
5: Sí, és que el 2025 només el 9% dels migrants entraven per Ceuta. Aquest any ja són el 21%. Això ho diuen des de l'Institut Internacional per l'Acció No Violenta, que ho vincula a un major control a la ruta de les Canàries. Aquesta ruta representava l'any passat un 73% de les migracions. Ara en són 30.
0: I un tercer punt, aquí un interrogant. Hi ha fonts que diuen que fins i tot si aquestes causes són certes, fins i tot si és veritat que la decisió del Suprem ha circulat a les xarxes socials entre la gent jove del Marroc i ha vist una oportunitat d'entrar a Ceuta, fins i tot si això és veritat, fins i tot també si és veritat, com dèiem, que aquest control migratori ha fet que es busquin rutes alternatives, cosa que no seria cap sorpresa perquè passa molt sovint, fins i tot si això és veritat, això no s'hauria pogut fer

0: sense una suposada passivitat de les autoritats marroquines. Avui es recorda molt el cas del 2021. Llavors hi va haver-hi escenes molt semblants i es va acusar el Marroc de, deliberadament, per dir-ho d'alguna manera, obrir les portes. Allò va acabar amb el govern espanyol acostant-se al Marroc. Amb la posició, per exemple, del Sàhara Occidental. Va acabar amb el govern de Pedro Sánchez comprant la tesi del Marroc sobre el Sàhara Occidental en contra del que havia passat en els últims anys. Avui es recorda, per exemple, que el passat 20 de juliol Pedro Sánchez va visitar Algèria i es va interpretar allò com un viatge de reconciliació. Avui es recorda la decisió, per exemple, de concedir la nacionalitat espanyola als nascuts al Sàhara Occidental. Avui s'interpreten alguns mitjans que aquests dos factors podrien haver fet enrabiar el Marroc, tot i que no n'ha dit res, i d'aquí aquesta suposada passivitat. Però això són especulacions perquè des de l'executiu diuen que, sobretot amb la qüestió d'Algèria, això no hi té absolutament res a veure. Ignasi Abad.
1: El Ministeri d'Afers Estrangers nega cap relació del que està passant a Ceuta amb la visita recent de Pedro Sánchez a Algèria, país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent i, de fet, Sánchez va fer un gest conciliador fa 4 anys quan va admetre que el Sàhara Occidental pugui ser una província autònoma marroquina. Segons explica Catalunya Ràdio, José Miguel Morales, director de la Federació d'ONG Suracoge, el règim alauita ha convertit la migració en una eina de pressió política.
2: Y habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y sobre todo algunos gobiernos usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse fondos públicos para la represión de las migraciones.
1: Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Ignasi. Per tant, des del govern espanyol, que es nega que això hi tingui res a veure, és important dir que, a diferència d'altres vegades, el govern espanyol ha obviat el retrés cap al Marroc. De fet, tot el contrari, ha acordat amb l'executiu marroquí activar mesures de retorn, com més aviat millor, dels migrants que han entrat aquests últims dies per l'espigó del Tarajal. També és veritat que no concreten res més. Es diu bàsicament això. Treballarem junts per facilitar el retorn d'aquestes persones, però tampoc es diu gran cosa més. En fi, el que sí que està clar és que això ja és motiu de picabralla política. Això ja està a l'arena política, de fet es va trigar molt poquet per part dels partits de dreta i d'extrema dreta per posar-ho sobre la taula. De fet, el Partit Popular n'acusa directament el govern de Pedro Sánchez i relaciona aquesta situació i aquestes imatges que estem veient a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants. Joan Vilaplana.
3: A X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha escrit que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre, diu. Aquesta passada nit i en un comunicat, el seu cap de files, Núñez Feijóo, ha reclamat mesures excepcionals, començant per la declaració de situació d'interès per la seguretat nacional i sense descartar cap mecanisme. Ja apuntava aquesta línia en un vídeo publicat a les xarxes hores abans.
4: No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
3: Per la seva banda, des de Sumar han apostat perquè es reforci l'acollida i han rebutjat les devolucions de migrants. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tenim, per tant, la dimensió dels fets d'aquesta situació, tenim la dimensió política, i tenim la dimensió diplomàtica, perquè a les últimes hores Itàlia s'ha despenjat demanant tancar l'espai Schengen, que com sabeu preveu la lliure circulació de persones, tancar l'espai Schengen amb Espanya, ha defensat el govern d'Itàlia, amb l'argument que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional.
5: Ho ha dit en una piulada X el ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat avui l'ambaixador italià per demanar-li explicacions sobre unes demandes que considera pròpies de la demagògia partidista.
0: No només això, Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i en la gestió de les fronteres exteriors de la Unió.
5: I la Casa Blanca, que atribueix la situació de Ceuta a les polítiques d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que es respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
0: Avui ho analitzarem a l'Àgora. Què està passant aquí exactament? I això ens hi ajudarà la investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, Blanca Carcés. Parlarem amb ella d'aquí a mitja hora aproximadament. Insistim que aquí hi ha diverses coses, hi ha molts interrogants encara, però al marge dels interrogants, els fets són l'arribada de totes aquestes persones, que ahir es va precipitar, es compta tranquil·lament un miler, que les entitats i els serveis d'atenció es declaren desbordats per atendre'ls, però a partir d'aquí hi ha molts interrogants de per què passa, com dèiem ara mateix, i els fets són aquesta decisió del Suprem, com dèiem ara, que prohibeix la devolució en calent de les persones migrants que hi arribin nedant, però també això que dèiem, És a dir, que la ruta migratòria de les Canàries ha baixat molt els viatges en aquella zona, bàsicament perquè hi ha més controls. I tots els experts sempre diuen que quan tu controles molt la migració en una ruta, se'n busquen d'altres. perquè això és molt difícil de fer desaparèixer només amb fets, diguem-ne, o tàctiques policials. En fi, aquest és un dels temes del dia que abordarem al matí de Catalunya Ràdio. Hi ha una altra qüestió, evidentment, que volíem comentar.

0: que continua passant pel risc d'incendis.
1: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho.
0: És el que deia la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Avui es manté en risc d'incendi molt alt o extrem un terç de Catalunya i, per tant, es demana molt aquesta prudència. Sí que arriben bones notícies pel que fa als incendis, molt especialment del País Valencià. L'incendi de la Vall d'Uixó avui pinta francament millor després que els bombers aconseguissin ahir estabilitzar el 70% del perímetre. Anem en directe per saber com ha anat la nit. Alba Barbosa, què ens expliques? Bon dia.
2: Bon dia, sí, bones notícies des de la Vall d'Uixó. Els bombers han treballat aquestes últimes hores, continuaran també avui refredant punts calents, consolidant el perímetre. El 70% ja el tenen assegurat, no esperen grans reproduccions. El flanc oest, aquella zona que es preocupava d'Artana perquè hi havia barrancs i tanta massa forestal, doncs també l'han pogut frenar. Per avui, però, atenció amb el fum, perquè també complicarà les tasques dels mitjans aeris. Pel que fa als desallotjats, més de 5.000 persones encara evacuades, encara no poden tornar a casa, però ahir ja van poder tornar els veïns de 9 municipis, entre ells la Maria, és veïna d'Assuévar. Aquest poble, segurament el recordareu, fa 3 setmanes parlàvem d'aquell incendi de Soneja, doncs fa 3 setmanes ja va haver de ser evacuada per aquest incendi de Soneja, i aquesta vegada el de la Vall d'Uixó.
3: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no en tenia perquè teníem que anar sense i no hi havia res allà. Jo sóc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes, o sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó afecta 9.600 hectàrees en un perímetre d'uns 82 quilòmetres, pendents també aquest matí d'una nova reunió del CECOPI per avaluar l'evolució.
0: Gràcies, Alba. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Tenim les bones notícies, per tant, de l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, les males notícies de l'incendi de Zamora, que continua molt complicat, bàsicament per l'alta humitat i el vent que hi ha en aquella zona. En les últimes hores, els bombers diuen que és un dels focs que més neguiteja, que més preocupa. En canvi, s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional per l'incendi de Madrid i Àvila, que continua sent, recordem, el més greu de la història d'Espanya, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. Això en el conjunt d'Espanya, però després, Sílvia, tenim Europa.
4: Sí, a França els bombers deien que ahir va ser el primer dia una mica optimista el foc de la Gironda. A més, un nou front de foc declarat aquest dijous, declarat ahir, a l'illa grega de Creta, ha obligat les autoritats a ampliar les evacuacions, mentre que a Anglaterra un incendi al comtat de Suffolk ja suma més de 150 hectàrees.
0: Per tant, a partir d'aquí és la situació per la qual es demana molta, molta prudència, sobretot perquè a les últimes hores una altra de les novetats en el cas de Catalunya pel que fa als incendis és la detenció del suposat piròman que hauria casat els 3 focs de la noia. No un, 3 incendis a la noia. Els alcaldes afectats es plantegen ser, de fet, acusació particular, Maria Costa.
5: El foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia havia localitzat el seu vehicle al punt de la carretera on va començar el foc i els Mossos hi van trobar 27 encenedors i material incendiari. Antoni Mabres, alcalde de la Pobla de Claramunt, i Marc Sánchez de Carme en declaracions a aquesta emissora.
6: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
7: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i evidentment aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que també hi hagi unes conseqüències de cobrar la magnitud dels actes.
5: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria. I és important el que dèiem abans, Ho llegim avui al periòdico, per exemple. Almenys 8 dels 10 incendis forestals més grans que s'han registrat aquest estiu en el conjunt d'Espanya, 8 de cada 10, tenen com a causa confirmada, o principal línia d'investigació, un factor humà.
4: És a dir, una negligència, una imprudència, un accident o una possible acció intencionada. Els únics 2 grans incendis, la causa dels quals no s'atribueix de moment a una negligència o imprudència, són els de la Vall d'Uixó i Los Gallardos, Almeria.
0: Tot això mentre continuen pujant les temperatures. Abans el Jofre ens deia que continuaran altes, que aquesta calorada la tenim aquí i la tindrem encara uns bons dies, i això, com fa dies que avisem, té diverses conseqüències. Ahir, per exemple, com ja apuntàvem, la CGT va denunciar que hi ha treballadors de l'Ajuntament de Barcelona amb els quals no s'aplica prou els protocols per calor, per exemple, els treballadors de la neteja, els que han de fer moltes hores a l'aire lliure. Però hi ha altres conseqüències d'aquestes altes temperatures. Ja fa dies que han explicat, per exemple, que s'ha avançat la recollida de la vinya, que s'ha començat més d'hora que mai, per dir-ho d'alguna manera, en el cas concret del Penedès. Però avui us expliquem un altre efecte, que és que provoca la mort de 500.000 de quilos de musclos de la zona del Delta de l'Ebre. Estem parlant d'un 20% de la collita d'aquest any, un 20%. I això suposa unes pèrdues econòmiques que poden arribar tranquil·lament a 1 milió d'euros o més, Clara Chavarría Domingo.
8: A finals de juny, els productors van reclamar l'obertura de la bocana de la badia del Fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. A més, en aquell moment quedava un 20% de la producció de musclo per collir i ara, un mes més tard, s'ha perdut amb les altes temperatures i ha provocat unes pèrdues de més d'1,2 milions d'euros. D'altra banda, temen que la cria tampoc sobrevisqui a la calor. Això suposarà un sobrecost pels productors per tractar la retirada de la cria morta i comprar-ne més. Per això demanen ajuts. Gerardo Bonet és el gerent de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre.
9: El problema del productor no és el que esteu veient ara, és que a més ha de sembrar. Llavors a veure com se podrà pagar aquesta cria quan tu no hi has cobert els gastos. Molts de productors, n'hi ha que sí, perquè no tots ha fet el mateix mal, però n'hi ha que no tindran ni per poder pagar la cria.
8: Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Clara. 8 i 20 minuts al Matí de Catalunya Ràdio. De seguida repassem els bàsics del matí.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, doncs repassem els bàsics del matí amb la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Comet i la Mireia Isar. Molt bon dia.
14: Molt bon dia.
0: I comencem per una notícia d'aquesta mateixa nit.
15: Welcome back to Al Jazeera. We're going to bring you some breaking news. The US President Trump says the border peace has reached a new agreement for the complete disarmament of Hamas.
0: Donald Trump ha anunciat aquesta matinada un acord pel desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja.
16: No està clar si Hamas o Israel han aprovat el pla, tot i que la Junta per la Pau, l'organisme que va crear Trump després de l'alto el foc a Gaza per dissenyar el futur de la franja, sí que diu que Hamas ha acceptat el desarmament. Segons l'agència France Presse, responsables de la milícia islamista han confirmat l'acord.
17: El comunicat no fixa calendari, però estableix que s'executarà en fases i que un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització. Trump l'ha qualificat de pas de gegant i ha agraït l'esforç als països mediadors, Egipte, Qatar i Turquia.
0: És notícia de la nit, eh? Aquest acord que ha anunciat Donald Trump, veurem com evoluciona les pròximes hores, perquè, tenint en compte el currículum del president dels Estats Units, haurem de vigilar si això es respecta i si això es fa com s'ha dit, però és una de les notícies de la nit, aquest acord que implicaria el desarmament total de Hamas a Gaza. Tot això mentre tenim l'escena internacional francament revolucionada després que Polònia hagi condemnat la violació del seu espai aeri durant un atac de Rússia contra Ucraïna que hauria entrat en territori polonès. De moment, però, no veu motius al govern polonès per pensar que ells fossin objectiu de Moscou. Les autoritats russes, per la seva banda, de moment continuen sense admetre que això sigui cosa seva. Moscou, Cristina Solies.
18: El Kremlin guarda silenci sobre aquest episodi. En ocasions similars, quan s'ha pronunciat, ha estat per expulsar-se qualsevol mena de responsabilitat i exigir proves exhaustives als països europeus. Sovint, Moscou també ridiculitza la reacció de pànic dels dirigents de l'OTAN. Putin sosté sempre que no té cap intenció d'atacar cap país membre de l'Aliança Atlàntica i que els temors que arriben des de les capitals europees són totalment infundats i que només tenen per objectiu justificar el rearmament dels 27 i l'hostilitat cap a Rússia. A més, els experts russos independents asseguren que el Kremlin no té capacitat per obrir nous fronts, tal com està embrancat en una guerra ucraïna que fa més de 4 anys que s'allarga. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passat parlant de Rússia, que hi ha un diari andorrà que es diu La Veu Lliure que ha publicat que Rússia es planteja obrir una ambaixada a Andorra. Rússia ara mateix hi té un consulat honorari i es plantejaria, segons aquest diari, elevar d'alguna manera la categoria diplomàtica de la representació. En fi, i avui també parlarem d'un altre tema que es va fent gros.
19: Well, FIFA Forward Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer. It's
0: és només una oferta, és només una proposta, és el que està dient i repetint la FIFA al voltant de la seva idea de donar entrada a inversors privats a l'organisme i, per tant, al Mundial. La UEFA ha confirmat que està en contra de la idea fins al punt que boicotejarà el Mundial, el masculí i el femení, i també el Mundialet de clubs. De seguida ho repassarem, això, a la informació esportiva, amb el Ricard Isidro, i en parlarem a l'Àgora amb el Marc Menchen, que és CEO de Tu Playbook i expert, justament, en futbol i finançament. 24 minuts, seguiu el matí de Catalunya Ràdio i una notícia que avui us explica aquest programa. Atenció amb el porta-porta polèmic, de recollida porta-porta d'escombraries polèmic que tenim al Vendrell.
13: Arran d'una denúncia ciutadana, Catalunya Ràdio ha pogut saber que municipis limítrofs de la capital del Baix Penedès, com són Roda de Barà o Calafell, han vist com la brossa dels seus contenidors ha augmentat exponencialment, fins a recollir 5 tones de residus extres en un sol dia. El motiu? Els habitants del Vendrell que no volen el porta-porta. La situació s'agreuja durant els dies festius i de vacances. Des del Vendrell no es volen fer càrrec d'aquesta situació, mentre que la resta de municipis que veuen com la brossa surt dels contenidors ja han pres mesures.
0: Alerta amb això, eh? 5 tones de residus extres en un dia. Amb la polèmica aquesta de la recollida porta a porta d'escombraries al Vendrell, en parlarem a l'Àgora, amb una afectada que ha vist com, literalment, com la porta de casa seva se li omple cada dia de brosses de veïns, i també amb l'alcalde de Roda de Barà, amb el Pere Virgili. Ho abordarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquí uns minuts. I atenció, perquè avui, si heu d'agafar un tren, important, eh? Tenim vaga a Renfe.
16: Convocada pel Sindicat Ferroviari Intersindical per denunciar, diuen, les avaries en els sistemes de climatització dels trens, la qual cosa provoca que hi faci molta calor. És un sindicat minoritari, però la vaga és a tot el servei de Renfe, Rodalies, mitjana i llarga distància i alta velocitat.
0: I avui és 31 de juliol, i això vol dir operació sortida.
17: Es calcula que, com és habitual en aquests casos, uns 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona aquest cap de setmana d'agost, tot i que Trànsit espera una mobilitat inferior a la de la setmana passada. On sí que s'espera molta activitat és a l'aeroport del Prat, en concret un 5,5% més de vols que el mateix dia de l'any passat.
0: I parlant de vols, alerta els que en tingueu algun a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost, perquè l'empresa Ground Force ha convocat vaga indefinida entre el personal de terra, facturació, embarcament, les maletes i tot plegat. Joan Aleix Mata.
14: La vaga també afectarà el servei de càrrega i descàrrega de maletes. El sindicat CGT, majoritari en el comitè d'empresa, denuncia falta de prevenció de riscos i problemes de salut laboral. Ground Force és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres, tant a la T1 com a la T2. Joan Aleix Mata pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tornant a les carreteres, insistim que avui és operació sortida, recomanem molta prudència a la carretera, perquè a més són dies de desplaçaments curts que són els més traïdors en aquest sentit, però tornant a les carreteres, al port de la Bonaigua hem sabut que la circulació no s'hi normalitzarà ben bé fins d'aquí un any, després que el Departament de Territori ja hagi començat les obres per estabilitzar aquesta via que, si ho recordeu, es va veure afectada per moviments de terres. Sofia Cabanes.
20: Les obres força complexes consisteixen en la inserció al subsol de pilons encastats. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
21: Hi ha el que es diu una paleogia visada, un moviment profund de la muntanya, i amb aquests pilots el que estem intentant és cosir-lo, contenir-lo.
20: La primera fase de les obres s'executarà este estiu i la segona l'estiu que ve. Durant tot este temps es mantindrà el pas alternatiu a la carretera. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 2 quarts. Crònica política. D'aquí una horeta, el president Salvador Illa compareix per fer roda de premsa, per fer balanç del curs polític, un cop acabat el seu viatge al Vietnam. S'espera, amb una certa expectació, què dirà de la crisi al voltant dels exàmens PISA, de les proves PISA. Però a Madrid, mentrestant, la crisi és una altra, perquè després de fer-se pública la compra del famós àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, ara surt el govern d'Isabel Díaz Ayuso i diu que no, que ha decidit posar-lo en venda. Madrid, Àngels Lafuente, què tal? Bon dia.
22: Hola, bon dia. Ni oficina ni habitatge a l'àtic al barri de Chamberí, de 485 metres quadrats, dels quals uns 200 són a Terrassa, ubicat en una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera enmig de la polèmica. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García, la venda de l'àtic servirà per pal·liar els efectes dels focs.
23: Es importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
22: Estem parlant d'uns 20 milions d'euros que el govern d'Ayuso ja ha avançat que tenen previst destinar a la recuperació de la serralada oest de Madrid.
0: Gràcies, Àngels. Fins ara.
22: Adeu, fins ara.
0: I una altra polèmica que tenim, en aquest cas a Ripoll, per la contractació de la filla de l'alcaldessa com a agent de la policia local. Ara han sortit els propis serveis jurídics del consistori, els que defensen, en un comunicat, el procés de selecció de la filla de l'alcaldessa. Maria Rovira.
1: En un comunicat des dels serveis jurídics de l'Ajuntament van assegurar ahir davant d'aquesta polèmica que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També van justificar el procés d'urgència per les necessitats, diuen, del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i també ahir en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, abans d'ahir ja es va demanar a Oriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflicte d'interessos. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria. I abans d'arribar a dos quarts, una cosa més. Els Mossos investiguen l'atracament a una joieria del centre comercial Mataró Park ahir cap a quarts de set de la tarda.
2: La policia va rebre l'avís que un grup d'homes encaputxats havien trencat els vidres d'aquest establiment i s'havien endut les joies exposades. L'atracament va provocar moments de tensió entre els clients del centre comercial que en alguns casos es van refugiar en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni 3Cat Info.
3: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga i l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
2: Els lladres van marxar del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos van acordonar la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció.
0: Hem arribat a 8:45. De seguida repassem altres titulars que ens deixa la jornada, però val la pena, i tenint en compte aquesta vaga que dèiem, que fem un cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria, què ens expliques? Bon dia.
16: Bon dia. Doncs el que ens diu Renfe és que per ara els serveis mínims, que són del 66% en hora punta, fins a 9:45, s'estan complint. Això és el que ens diu Renfe fins ara sobre aquesta vaga. Mentrestant, a la resta de la xarxa ferroviària, o a tota la xarxa ferroviària, veiem retards, per exemple, els de 20 minuts a diverses línies, com l'R14 o l'R15. I d'altra banda, hi ha servei alternatiu per carretera, l'R13 i l'R14, entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques, també fins a la plana Picamoixons, per una incidència que hi ha hagut en l'operativa.
0: Gràcies, Maria. I avui que tenim operació sortida i, per tant, intensitat a les carreteres, aviam com les tenim a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
6: Bon dia, doncs encara força tranquil·la. Saturats a l'autovia de Castelldefels, la C31 a l'Hospitalet en direcció Barcelona perquè hi ha un vehicle avariat al carril central, per tant molt de compte en aquest punt. Lentitud a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà en direcció Barcelona-Tarragona, la C58 a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes direcció Llobregat, a Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, Ronda Litoral de Poblenou a la Barceloneta.
0: Gràcies, Marilu, fins ara.
6: Fins ara.
24: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
25: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
24: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
0: Passen 8:45.
10: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genoer. Jofre, bon dia una altra vegada.
26: Bon dia i bona hora.
0: Calor intensa i algun núvol, també?
26: Sí, avui hi ha petites variacions, petits matisos respecte a ahir, és que s'esperen més nuvolades. De fet, hi ha hagut algun ruixadet ja aquesta nit i matinada cap a la zona de l'Alpineu, gairebé 2 litres per metre quadrat a la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà, i esperem que doncs això faci que el termòmetre reculi una miqueta en aquestes àrees, sobretot a l'interior. Es poden perdre entre 2, 3, 4 graus, passant dels 41 als 38 o 39, per exemple. Per tant, una calor molt intensa, de plena canícula, amb valors per sobre del que seria habitual, però menys que ahir. Hi ha la possibilitat d'algun petit 40, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida. Molta xafor a la costa, que aquí sí que no sotarà gaire tot aquest petit canvi de temps, amb aquesta petita línia frontal, doncs que pot continuar mantenint les nuvolades i els ruixats al llarg d'aquest matí, sobretot a l'Alpineu, potser a la tarda també cap al Pirineu Oriental, amb un ambient enterbolit, aquesta pols sahariana que persisteix, també alguna nuvolada podria arribar a la zona dels ports i amb una tarda en general mitja nuvolada, amb un ambient força carregat. La calor es mantindrà, per tant l'agost arriba amb l'herència d'aquesta bombolla d'aire càlid que tot i que es debiliti una mica no marxa i per tant tindrem un inici d'agost amb unes temperatures de plena agrícola i per sobre clarament del que seria habitual. Deixarem enrere avui un juliol excepcional, molt probablement el juliol amb més dies de 40 graus.
0: Imagina't. Gràcies, Jofre, abraçada.
26: Que vagi molt bé.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i quatre minuts de nou. Encara alguna cosa més que us volem explicar abans de començar l'Àgora. Solsona homenatja avui la figura de Gaietà Ripoll. És l'última persona que va ser executada per la Inquisició espanyola.
16: Ripoll era un mestre laic que exercia en una escola a Russafa, al costat de València, i va ser perseguit i condemnat a mort sota l'acusació per heretge. L'homenatge inclou el descobriment d'una placa commemorativa al Teatre Municipal.
0: Juli Albacar.
5: Serà el primer cop que Solsona, ciutat natal de Gaietà Ripoll, homenatjarà la seva figura. Un reconeixement que coincideix amb el dia que fa 200 anys que la Inquisició el va condemnar a mort per les seues idees liberals. Albert Colell, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Solsona, explica que aquesta tarda s'inaugurarà una placa en record seu instal·lada al Teatre de la Ciutat.
7: La posem al teatre perquè a l'edifici que ocupa actualment el teatre, antigament hi havia hagut l'edifici dels Escolapis. Els Escolapis va ser l'institució educativa on ell va estudiar quan era un infant.
5: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va fundar una escola laica als afores de València durant el trienni liberal, però amb el retorn de l'absolutisme se l'acaba perseguint i condemnant a mort. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Júlia. I avui comença el Festival de Música Clàssica de Torroella de Montgrí.

0: Festival de la Baix Empordà arrenca avui amb un concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya en un programa dedicat, per cert, a Beethoven. Fins al 21 d'agost oferirà 15 concerts, en noms com el Poema Harmònic, que són aquests que estem sentint ara, o també la soprano Nadine Sierra, Maria Rovira.
1: Pel festival hi desfilaran grans noms internacionals com la Mahler Chamber Orchestra amb el reconegut pianista Daniil Trifonov, la formació de música renaixentista de Thalys Scholars, la Venice Baroque Orchestra o el quartet de corda Diotima amb l'estrena d'una obra de Joan Magraner. Aquest any, el Festival de Torroella arriba amb el lema L'amor també deixa rastre. Montse Faura n'és la directora.
2: Més enllà de les emocions i de l'experiència d'anar a un concert, de sota arrel hi ha aquesta idea de les emocions, la memòria de les absències, les ferides, la bellesa, totes aquelles empremtes que hi són i que es contrasten.
1: Continua també el protagonisme de la música antiga amb propostes com Cantoria, Le Poème Harmonique i La Clausura amb el recital nocturn de Clara Brunet i Bård Zulgen sobre l'univers sonor de John Dowland.
0: Gràcies, Maria Rovira, i d'un festival que comença un que acaba.
3: Deixi-m'hi, precis andar, o por ahí a procurar, i per no llorar.
0: El Grec tanca l'edició del seu 50è aniversari reivindicant la memòria i la comunitat amb 143.000 espectadors i el 71% d'ocupació mitjana en el total dels espectacles.
4: Alguns dels muntatges, especialment els internacionals, han exhaurit totes les entrades. És el cas d'Un Julgamento, un judici, l'obra dirigida i protagonitzada per l'actor oscaritzat Wagner Moura.
0: Marta Vives.
5: A partir de l'obra, d'Ibsen es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia i, com diu un personatge, de què serveix la veritat si no es pot sobreviure. Wagner Moura es posa la pell del metge Thomas Stockman, que ha de demostrar si és o no un veritable enemic del poble, i se sotmet al veredicte d'uns espectadors voluntaris que li pregunten i el qüestionen sobre un món que també és el nostre. A mig camí entre el teatre i el cinema, Moura ha assegurat que la interacció amb el públic és el que més li fascina del teatre.
6: I és meravellós perquè la gent que sube, que se sube ahí, se pone muy enfocados en su tarea de jurados y me hacen preguntas a veces duras.
5: L'obra es torna a representar aquest vespre al Teatre Lliure de Montjuïc amb totes les entrades exaurides per veure una de les estrelles internacionals més destacades del moment. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta, i parlem d'estrenes perquè Spider-Man ha arribat a la cartellera i està realment arrasant en els seus primers dies, fins i tot es parla que li podria començar a disputar l'Odissea al regnat de la taquilla. Fem un repàs, però, de les estrenes d'aquesta setmana i també de les més destacades dels pròxims dies amb el Marc Garriga.
7: L'univers Marvel estava de capa caiguda i ha vingut Spider-Man a salvar-lo amb el seu film més madur. Una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi, amb la incorporació de Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra que és la intèrpreta més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca seran, sens dubte, La Patrulla Canina, la dinopel·lícula, El final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, l'últim capítol de la saga de terror Insidious i dos títols estiuencs per excel·lència, En mar abierto, amb un avió que cau en una zona infestada de taurons, i el thriller d'acció Cuenta atrás. També tres joies per descobrir, Mother Mary, amb Anne Hathaway, que s'estrena avui, Palestina 36 i El amor que permanece, a banda de dues produccions catalanes, avui Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, i pròximament A fuego, d'Estel Díaz, dos debuts molt prometedors. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. De seguida comencem l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però anem als esports abans.

0: Ricard Isidro, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do l'enfrontament FIFA-UEFA que tenim, eh?
1: Silenci Federatiu Europeu ha anunciat que les seves 55 federacions no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta d'aquesta de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. La UEFA diu que significaria travessar una línia vermella. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030, Espanya, Portugal i el Marroc.
0: En parlarem, d'aquesta història de la FIFA amb el Marc Menchen, ja ho coneixeu, CEO de Tu Playbook, i amb algú, doncs, especialitzat justament en finances i futbol.

0: I Ricard, parlem d'una sortida també.
1: La de Marc-André Ter Stegen, que marxarà o està a prop de marxar aquest mateix matí de l'estatge del Barça a Anglaterra cap a Amsterdam per formalitzar la seva cessió a l'Ajax. Tot i que el club blaugrana pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, Hansi Flick considera que la presència del porter alemany pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà avui al partit que el Barça jugarà 8:45 del vespre davant el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. En paral·lel, la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. Per cert, en clau internacional, acabem de saber la mort del mític jugador del Milan dels 80 i 90, Franco Baresi, als 66 anys. Hey,

0: minuts i arribarem a 3 quarts i un que segueix.
1: Ricky Rubio, que ha renovat un any més amb la penya.
2: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que ha perdut.
1: Ricky Rubio complirà 6 temporades a la penya, repartides en 2 etapes. En canvi, Toko Shanghelia pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure del Barça de bàsquet i fitxar pel Dubai, equip entrenat per l'ex-blaugrana Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el club blaugrana per signar el Bayern de Múnich.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Ai, sangria, sangria.

0: Pla perfecte, fica-la a la teva motxilla. Platja, piscina i mordoku.
1: Mordoku!
2: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
3: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
6: Aquadis Ponés! Aquadis Ponés!
7: L'esport no fa vacances a l'estiu.
8: Tampoc a Catalunya Ràdio.
7: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
8: També del Girona i del Sabadell.
7: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
8: A més del mercat de fitxatges.
7: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
8: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
7: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
9: Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: 161, un ric propietari de Batea.
11: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
9: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
11: Una hora d'història que us captivarà.
12: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: Doncs avui a l'Àgora per comentar l'actualitat tenim Marta Monforte, Marc Bataller, Pere Rossinyol, Sònia Andol, si em sap greu dir-te, Freddy, que hem parlat de vacances.
14: Sí, és no que clar, aquí és el tema del dia. És el tema del dia, perquè n'hi ha una, bueno, n'hi ha uns quants de l'equip del matí de Catalunya Ràdio que en comencen avui, com una tal Sílvia Solanes, per exemple.
13: Ells no marxen, però en parlen.
15: Sí. No marxem encara, però ja
14: marxem. Sí, un moment de marxar. Sí.
15: El que seria bo és que el Freddy acopulés totes les vacances que li deuen i això sí que seria la veritat.
13: També n'ha fet, eh? Temporada també.
14: Sí, però aviam un moment.
13: O sigui, no?
14: Sí, aviam un moment.
15: Però històricament...
14: I vaig a moltes coses de concerts.
15: Sí, exacte.
14: I jo el veia i dic, aquesta vacances? Sí,
15: vaig fer vacances al juny. Vull dir que no, cap queixa. Cap queixa.
14: Doncs ja està.
15: Però vull dir, sí, però vull dir que no compten més que les que feu vosaltres, eh? És que a mi quan la gent marxa de vacances em diu, bueno, tu em vas fer el mostrell, això ho diu molt. Ho fas molts dies. No, molts dies no, com diu el Pere. Si me'ls agafo tots, ja veureu.
13: No te'ls agafis, sisplau. Okay.
15: Gràcies, Sílvia. Comencem l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, com deia la Sílvia, amb la Marta Monforte, el Pere Rossinyol, el Marc Batell i la Sònia Andolf, i hem de parlar una vegada més de Ceuta. Avui Ceuta es lleva amb diverses persones, algunes dormint al carrer, són algunes de les persones que hi van arribar-hi, majoritàriament procedents del Marroc, moltes d'elles nedant, un matís important, perquè té a veure amb aquella sentència del Suprem, que diu que no es poden retornar en calent, és a dir, no es poden tornar immediatament les persones que arribin nedant, bàsicament perquè es considera que no es pot delimitar la frontera, moltes nedant, però algunes d'elles caminant. Allò van agafar l'espigó i van entrar a Ceuta. Això és un dels temes del dia i aquest és un dels sons, per exemple, que ens arriben.
16: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
17: Más de cuatro horas.
16: ¿Cómo estás?
17: Muy mal. Yo, dos.
16: ¿Dos horas?
17: Sí.
15: Alguns dues hores nedant, d'altres quatre hores nedant. És important dir que consten 18 morts entre les persones que han intentat arribar a Ceuta. 18 persones mortes. En fi, avui veurem això com es mou en el terreny polític. Pedro Sánchez va cap allà, en el terreny militar, perquè el govern espanyol ja ha desplaçat, el govern espanyol hi ha ordenat el desplegament de l'exèrcit, en el terreny també diplomàtic, hem sentit com Itàlia, per exemple, deia que s'hauria de tancar l'espai Schengen amb Espanya, però el que interessa saber és aquí els fets i què hi ha realment. I per això podem saludar ara mateix la Blanca Garcés, que és investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDO. Professora Garcés, què tal? Molt bon dia. Senyora Garcés, bon dia.
1: Sí, bon dia.
15: Ah, bon dia. El que dèiem, el que interessa bàsicament és saber aquí què ha passat exactament. La primera pregunta que li volia fer és, vostè que investiga, vostè que ho analitza, realment una sentència del Suprem que corri per xarxes socials és un efecte crida perquè tantes persones en un poc temps de cop decideixin anar a Ceuta?
1: Costa imaginar-ho. Això és el que ha dit el govern espanyol, però la veritat és que poques vegades aquest tipus d'informació tan puntual, tan específica, és la raó per la qual es mobilitzen. És possible que la informació hagi corregut per les xarxes socials, però pel que sabem en aquests primers moments és que quan se'ls hi pregunten a aquests joves que arriben a Ceuta si aquesta ha sigut la raó, de moment el que jo he llegit no estan allà és que no. Mm. És que molts d'ells, la majoria, no en sabien res.
15: L'altra pregunta que li volia fer, que sempre amb la Blanca Garcés ho comentem. Quan es posa un control migratori en una ruta, la immigració generalment en busca una altra, no? Pot haver passat això? És a dir, que el control de la ruta canària ara mateix estiguin totes les atencions posades allà i els corrents migratoris busquin una altra manera?
1: Jo diria que aquest cas és una mica diferent. És veritat que sempre diem, no?, que les migracions funcionen per vasos comunicants, és a dir, com deies, quan es tanca una ruta se n'obre una altra, per tant, pot ser exitós en el tancament d'una ruta, però en el fons estàs tapant per un lloc per obrir-ne una altra, que normalment són rutes més perilloses, més llargues, més costoses, més cares també. En aquest cas jo no crec que respongui a aquesta lògica, jo crec que és una lògica més puntual, en el sentit de que jo sí crec, pel que sé, pel que he llegit, pel que he escoltat en aquestes hores, perquè tot és molt recent, per tant, els anàlisis més a fons, tot són hipòtesis, els anàlisis de més de fons vindran més endavant, però jo el que crec és que el que ha corregut per les xarxes socials és aquesta idea de que la frontera estava oberta, que hi havia una finestra d'oportunitat per entrar a Ceuta, de que no hi havia control per part de la part marroquina, i això és el que ha mobilitzat uns joves, que això sí que és l'element estructural de fons, que no veuen futur al Marroc, que no se senten reconeguts, que molts d'ells ni treballen ni estudien i que tenen aquest somni, no?, d'arribar a Espanya i a Europa amb la idea d'un futur millor.
15: Aquest és un punt important, que ara l'abordarem, però em quedo amb una cosa que ha dit, que circulava que per la banda marroquina no hi havia control. Això és una altra de les especulacions que hi ha, que fins i tot que... Digui.
1: No, sí, efectivament, és una de les especulacions, efectivament encara és d'hora per dir-ho, efectivament Marroc mai, el govern marroquí mai ho confirma ni ho reconeix, però coneixent el cas i havent-ho seguit en el seu desenvolupament els últims anys, llargs anys, costa molt imaginar que puguin arribar milers de persones a Ceuta, i especialment ahir, que n'arribaven, diguem, a gran intensitat durant unes hores, amb control per part del govern marroquí. Per tant, les arribades amb aquesta intensitat en poques hores només s'expliquen si no hi ha control des de l'altre costat, i aquest control només es pot explicar si és part d'una decisió política per pressionar el govern espanyol.
15: Sobretot perquè hi ha un cert precedent, que és el 2021, no?
1: Efectivament, maig 2021, el precedent és claríssim, i podríem dir que aquest episodi d'aquests dies, segurament més curt en el temps i menys intens, perquè aquell va ser molt intens, van ser més de 10.000 persones arribant en menys de 2 dies, per tant la intensitat va ser molt major aleshores, però diguem que el patró es repeteix, és un déjà vu molt, molt clar, en el sentit d'aquest augment sobtat de les arribades, en el sentit de que aquest augment respon a una falta de control per l'altre costat, on de sobte els gendarmes o desapareixen o miren cap a un altre costat. Aquestes arribades a Ceuta que saturen el sistema d'acollida, però que els saturen també, que és un context molt petit, és a dir, que aquesta sensació d'avalanxa, d'onada, no?, de la que parlen molts mitjans de comunicació, de descontrol, també té a veure amb la dimensió de Ceuta, és a dir, 2.000 arribades són poques en el context d'un país. Ara bé, si les reuneixes totes en una ciutat petita, tancada, Doncs aleshores doncs crea aquesta sensació de crisi on per un costat s'aturen els sistemes d'acollida i per l'altre trobes tots aquests joves dormint pel carrer, a les platges, són aquestes imatges, no?, que sí que donen aquesta sensació de desbordament, però en termes absoluts i objectius, els números no són per parlar d'una crisi migratòria a Europa ni per començar a tancar les fronteres internes de l'espai Schengen.
15: És molt, molt rellevant això que comenta i molt interessant, perquè efectivament això, per una ciutat, una cosa és que per una ciutat com Ceuta, com vostè deia, això suposi doncs un repte a l'hora d'atendre aquestes persones de cop, d'un dia per l'altre, però els experts com vostè que estudien la immigració sempre insisteixen que la gran majoria de persones migrants en situació irregular no són les que arriben per aquestes vies, sinó són les que arriben amb visat de turista, les que arriben amb avió i, senzillament, no marxen.
1: Efectivament, i això és el que també cal posar en relleu, i m'agrada que ho diguis, perquè aquestes imatges, no, sumades a la regularització dels últims mesos, no, ajuden aquest relat, no, de descontrol, d'invasió, d'arribada d'un govern que no dona l'abast. Però efectivament la immigració irregular a Espanya no s'explica per les arribades irregulars a través de la frontera sud, que de fet són relativament limitades, i més si les comparem amb el que seria la ruta central i l'oriental en el Mediterrani, diguem, la ruta cap a Itàlia i cap a Grècia, els números a la frontera sud espanyola són relativament continguts en els últims llargs anys. La irregularitat a Espanya, que no és menor, s'explica per les arribades a través dels aeroports, bàsicament d'Amèrica Llatina. I per què? Doncs perquè la majoria arriben sense necessitat de visat de turista, per tant arriben, diguem, als aeroports com a turistes, diguem, i després acaben quedant-se, i és aquí on cauen en la irregularitat, a l'espera de la regularització.
15: Hi ha una altra qüestió que també li volia preguntar, que és que en els últims anys són diverses les institucions, incloent les europees, que per dir-ho d'alguna manera, ho diré molt malament, però han subcontractat la gestió de la immigració als països com justament el Marroc, o Tunísia, o Turquia. I les organitzacions humanitàries s'han atipat de dir alerta, perquè això se'ls dona d'alguna manera la clau a governs que, doncs, amb un historial democràtic justet, diguem-ne, a banda de que ja consta que a vegades alguns d'aquests migrants aquí ja s'han interceptat, se'ls ha abandonat al mig del desert, això ja... Hi ha informes, sí, d'amnistia, oi? Això, vull dir, això passa.
1: I al mig del mar, també.
15: I al mig del mar, sí, també,
1: Sí, efectivament. Especialment el cas de Grècia. Així és. Jo, és un tema que he escrit, sobre el que he escrit sovint, no? Perquè, especialment amb la crisi, diguem, a Ceuta, el maig del 2021, es parlava, no?, d'aquest ús dels migrants com a arma contra la Unió Europea, contra els Estats membres, contra Espanya... Però, en el fons, aquest xantatge de la frontera, utilitzant els migrants, en aquest cas els propis ciutadans, és algú que porta temps fent-se i que, en el fons, és la conseqüència de la pròpia política de la Unió Europea i de la pròpia política d'Espanya. De fet, Espanya ha sigut pionera en aquest tipus de política, que el que feia, des de fa anys, era condicionar tota una sèrie de polítiques, començant per l'ajuda al desenvolupament, la cooperació en l'àmbit comercial, tants altres àmbits, a canvi de que aquests estats, i en el cas d'Espanya em refereixo al Marroc, col·laboressin en el control de la frontera. Aleshores, aquest xantatge que va començar des d'Europa i en aquest cas des d'Espanya, condicionant tota una sèrie d'acords a aquesta cooperació migratòria, se'ls ha girat en contra, que és que aquests estats, i podem parlar de Marroc, però podríem parlar també de Turquia molt clarament, quan estan insatisfets o quan volen algun canvi, juguen la carta migratòria, en el cas de Marroc molt clarament, deixant que entrin, fent veure que no els veuen o deixant-hi de ser unes hores, a canvi d'alguna cosa. I aquest...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant. Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
6: Si us dic música, dansa, tradició, de quina entitat parlarem avui?

0: Avui us parlarem de TIC, tradicions i costums, de l'Espluga Viva. I per això tenim amb nosaltres el Joan Sant Agustín, mestre de música. Hola, benvingut.
1: Hola.
0: Bé, mestre de música i mestre graller.
1: Efectivament, sí, sí. El meu instrument és la gralla.
0: Molt bé.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Mediterranean life, cali mucho cervecita, un toquito de siesta y fiesta.

plom ni de fang per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final no té tanta importància.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
4: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les 12 del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató, a l'edició i muntatge en Jordi Udina. Fa uns dies, per no dir setmanes, estava aquí a la ràdio i vaig escoltar que algú estava cantant òpera. El primer que vaig pensar és que s'estava assajant alguna obra de teatre de l'Avent Centre Cultural, però no, perquè en aquells moments no hi havia cap òpera programada per fer aquí a l'Avent. Així que, com que aquesta veu persistia i finalment vaig dir, estan assajant òpera, evidentment, vaig començar a recórrer els passadissos de l'Avent Centre Cultural. Però no sabia d'on venia aquella veu. I vaig anar aturant-me a cadascuna de les portes i les sales del centre, fins que al final vaig descobrir que hi havia una porta i algú que estava assajant.

0: parlarem de música, d'òpera, de música barroca, també. Parlarem, suposo, que d'Argentina, de Londres, de París, d'alguna altra ciutat, d'estils musicals, dels bolos que es fa per aquí a Catalunya, i de tot això en parlarem amb la Soledad Cardoso. Benvinguda, gràcies per estar aquí.
1: Gràcies per l'invitació.
0: Realment em va sorprendre, eh? O sigui, trobar-te a la sala del 75è aniversari d'aquí de l'Avens, que estaves assajant. I com has vingut a parar aquí a l'Avens a assajar?
1: Sí, és una mica gràcies al meu home, que fa poc va fer una obra teatral aquí a l'Avens, Losers, i em va posar en contacte amb la noia que treballa aquí a la secretaria, la Laia.
0: La Laia, sí.
1: I em va fer el favor de deixar-me assajar una miqueta aquí, perquè, clar, a casa és una mica més molest pels veïns i millor s'està més còmode aquí, de veritat.
0: Tu vius a Sant Just d'Esvern.
1: Sí, sí. Gairebé Esplugues, perquè el carrer on jo visc, de la nostra vorera, és Sant Just, però l'altra és ja Esplugues.
0: És aquest límit que tenim, eh?
1: Sí, el carrer Sant Ferran, sí.
0: Molt bé. Tu ets argentina, i tu a l'Argentina doncs comences els teus estudis musicals i ja has rebut també diversos premis. Ets molt jove, però si mirem la teva pàgina web, que és soledadcardoso.es, doncs ens sorprèn, no? Perquè tens un llarg recorregut.
1: Gràcies per dir que semblo jove. No tant, no gaire. Doncs jo vaig néixer a Santa Fe, Argentina, i des que em vaig adonar que la meva vocació era la música, vaig tenir clar que hauria de marxar del meu país d'origen, perquè allà, malauradament, no es donen les condicions per desenvolupar una carrera com a solista, com a intèrpret. I doncs de molt jove em vaig presentar a diversos concursos,
0: sí.
1: I així, anant fent currículum, vaig aconseguir que el Mozarteum argentí em concedís una beca per estudiar a Europa, i jo vaig triar l'Escola Superior de Música Reina Sofia a Madrid, i vaig tenir l'honor d'estudiar amb

0: Doncs que aquests grups d'animació col·laboren molt i els hi donen moltes forces per continuar, no? Llavors vam creure que era una sortida molt maca, molt que a més ens la prenem com el primer assaig, de fet és la primera sortida que fem a l'any, vull dir, és la primera de la temporada, ens la prenem com un assaig al carrer.
1: Molt bé.
0: Ens ho passem superbé i després tota la colla...
1: És una diada molt maca, la veritat.
0: Després tots els que sortim i tal, doncs ens anem a fer un esmorzar, tots plegats i tal, i és una sortida que està molt bé i que hem continuat fent tots aquests anys.
1: Sí, són uns quants ja. I ja t'ha dit on ens criden anem, perquè també anem a anar a col·laborar amb la festa de Club Super 3 un any, inclús, em sembla que dos. Allà on ens criden intentem transmetre el missatge a la colla i intentar que la colla s'involucri i puguem anar.
2: Perquè amb els intercanvis que feu de colles, de que aneu a la seva població, però després hi ha un retorn, que ells també venen aquí a Esplugues, per quan vosaltres ho necessiteu, també veu estar a Galícia, va venir un grup gallec aquí a Esplugues.
0: Sí. Vam celebrar, ells celebraven, era un grup de danses, de gallec, i allà celebrant el
1: poble de dos
0: pobles, no? Dos pobos, no? Era la festa que es diu Dos Pobos. Uh-huh. Llavors ells cada any conviden a un grup de fora, de Galícia, doncs per participar, no? Llavors aquí vam fer l'intercanvi, després ells van venir a Esplugues i ens ho vam passar super bé.
2: Ho recordo, perquè, clar, vosaltres per festa major feu el sopar de bastons, que convideu a gent que vingui, és molt maca, molt familiar i molt maca, i a més sempre porteu gairebé sempre el mateix grup de música.
1: Sí, ja fa uns quants anys.
0: Ja fa uns quants anys que ens anem movent.
2: Carxofa, es diuen?
0: No, la carxofa va desaparèixer, malauradament, i llavors aquí a Esplugues vam muntar un grup que es diu Esplufolk, i som els components, en aquest cas hi ha components de la pròpia colla i gent que no, saps? Sí. I llavors tenim un grup de folk muntadet que de fet només actuem només per la diada nostra, vull dir, per sopar.
2: Perquè recordo que quan van venir els gallecs, fins i tot al final van acabar ells tocant també.
0: Sí.
2: I poder va ser el sopar que va acabar més tard, perquè jo vaig arribar a casa meva, no sé quina hora de la matinada.
0: Sí, aquell va acabar sobre les 4 de la matinada. Va
2: ser
0: molt divertit, ens ho vam passar molt bé, vam estar tot el cap de setmana amb ells.
2: És molt entranyable aquest sopar que feu.
0: Ells van aterrar a Esplugues el divendres. Vam fer el sopar divendres, després vam fer el dinar dissabte, que vam anar a la paella popular i tal de la festa major, després el sopar nostre, després diumenge vam tenir una rebuda a l'Ajuntament, i després el diumenge també vam fer el dinar i ja vam marxar corrents, perquè també vam marxar supertard i tenien camí per anar a Galícia, saps? O sigui que, va estar molt bé.
2: Sí. Hi ha una altra activitat, que aquesta és molt solemne, i ho diré tal com està a la pàgina web. Diu: la nostra entitat va ser l'escollida per amenitzar el sopar del 5è Simpòsium Internacional de Meduses, organitzat per l'Institut de Ciències del Mar, que es va realitzar a les Drassanes, a les Reial Drassanes de Barcelona. Els components de la colla van actuar davant de 250 investigadors de 38 països que hi participaven. Olé!
0: Sí,
1: sona molt bé.
0: Sona molt bé, és molt maco, a més.
1: I ser molt maco, ballar allà.
0: Sí, a més, hi han hagut altres col·laboracions, Una altra vegada, un simpòsium de metges internacional, també ens va cridar per anar a actuar al Palau Reial de Barcelona, i també vam anar, i un altre que era un de farmacèutics, un congrés de farmacèutics internacional, també, que es va fer a l'hotel Juan Carlos, i també vam estar allà. Vull dir que són col·laboracions que a vegades te demanen, que a vegades es fixen molt en el vestuari o en la forma de ballar i demés, i llavors aquella empresa que organitza l'event doncs vol que estiguis allà, no? I tot el que sigui col·laborar i sortir i fer ball de bastons, per nosaltres és el que ens agrada fer, és el que volem i és el que pretenem, no?
2: Perquè el ball de bastons és tradicionalment català. D'on ve el seu origen, la seva història?
1: Vinga, Toni, comença.
2: És, és, És la lluita dels guerrers medievals, perquè ja va donar cop de pals. És una dansa trivial.
1: I hi ha moltes versions.
2: D'agraïment als déus per les collites, perquè normalment totes les tradicions venen pel tema

0: agrícola, de les, collites. D'on ve la història?
1: De fet, primera, no és una tradició purament catalana. Sí que és cert que a Catalunya és on està més estesa i on està més ben organitzada. Tenim la coordinadora Vall de Bastons de Catalunya, que és la federació a la qual ara avui dia pertanyen més de 100 colles de tot Catalunya, però Vall de Bastons hi ha a tot el món, hi ha a Austràlia, a Estats Units, a tot arreu, a França, a Alemanya, a Itàlia, etc. No? Hi ha a tot arreu, i per la resta d'Espanya, a l'Aragó, a Extremadura, a Andalusia, a Castella, Castella-La Manxa, a tot arreu. Vull dir que llavors està molt estès, no? I en realitat és que hi ha moltes tesis, i de fet hi ha tres tesis sobre l'origen i els referents del Vall de Bastons, no? Que són la neolítica, a l'edat del bronz, la iberico-celta i la greco-romana. Vull dir que hi ha tres grans teories, no? Però sí, és cert, vull dir, en realitat, a l'home primitiu, com que ell no entenia que la terra li donava pel seu esforç, pel seu treball, no? El que entenia és que això venia donat per una gràcia divina, que bé, els hi podia fer el bé o els hi podia fer el mal. A vegades sortia la collita, sortia bé, i la celebraven molt bé, i a vegades sortia la collita, no hi havia collita, perquè havia caigut pluges torrencials o el que sigui, no? I d'aquesta manera, mitjançant aquestes danses, li oferien a la terra aquesta mena de ritus que serien entre màgics i bàsicament màgic, no? Vull dir, perquè demanaven allà, doncs, que tot fos bé, que tingués una bona collita, etc. No? Després, a l'època grecorromana, els soldats, en temps de pau, ells entrenaven a la guerra. Llavors el que feien era juntar dos bàndols, que a més es vestien de forma diferent, cada un dels bàndols, i per no fer-se mal amb les espases, el que feien era utilitzar pals, o espases fetes de pals, o senzillament pals. Llavors feien aquests jocs de guerra entre ells, no? Llavors a partir d'aquí es va situar a començar a funcionar el tema del Vall de Bastons. De fet, el Vall de Bastons que veiem avui dia, per la vestimenta, és molt helènica. Vull dir, de fet, és vestit blanc, amb una faldilla, és molt, molt, molt, d'una manera molt que romana, es veu molt, sí, molt grecorromana, molt, sí, molt, molt, molt tal, no? Llavors, d'aquí ve, doncs, que les colles també, cada una tingui els seus colors, i de fet n'hi ha colles que quatre balladors van d'un color i quatre balladors van d'un altre color, perquè representen dos exèrcits que s'estan enfrontant entre si.
0: Interessant. Oh? Interessant sí. També, perdona que t'interrompi, el color vostre és el lila.
2: Sí.
1: Sí.
0: Ja diu, és que clar,
2: són feministes almenys,
0: sí, intrínsecament.
1: Sí. Sí,
0: intrínsecament. I a més és un color molt maco, que poder quan el veu triar fa 35 anys no tenia el sentit que té ara.
1: Sí, el mateix, perquè sí, pensa que la colla Bastoners, tot i que es diu colla Bastoners, va ser creada majoritàriament per dones en els seus orígens,
0: sí,
1: més de la meitat eren dones, i van escollir aquest color precisament per això, perquè el lila és el color de la dona.
0: Que per cert, no hem fet un agraïment a la fundació de la gent de fa 35 anys, eh?
1: Sí,
0: però clar,
1: sí, no.
0: És que de veritat, parlant amb vosaltres, necessitarem una altra entrevista i profunditzar una mica més. No has acabat encara amb els orígens.
1: No, però tampoc me voldria allargar massa, no? Jo crec que si entreu a la nostra pàgina web hi ha un apartat que és a la part d'història i demés.
2: Sí, on està tot explicat.
1: On allà podeu entrar, sí, sí. I d'això, no? I a més, si algú està interessat, doncs podríem quedar un dia i fer un altre tipus de inclús a nivell de conferència, si voleu, sí, etcètera, no? Perquè ja aquí podríem estar hores.
0: Perquè hi ha una part que no em vull deixar i que vull dedicar, que és als músics. I vosaltres em veu apuntar l'agraïment a dues persones que, si us plau, recorda-m'ho tu, jo sé que una és l'Alici.
1: Sí, sí, sí, bueno, de fet, el Ball de Bastons sense música no seria com a tal. Vull dir que, tot i que la colla té un ball, té un ball d'ofrena de Santa Magdalena, precisament que és sense música. Vull dir que és un ball on es balla només el so dels bastons i els picarols. No hi ha res més. Però sí que és cert que de fet, el primer implicat amb la colla i amb la seva fundació a l'any 85 va ser Alici Vázquez, doncs, que va ser aquesta persona, Alici, molt estimat per la colla, sí, que va ser el que ens va posar en contacte amb la colla de Terrassa i va ser el que va impulsar una miqueta, doncs, que vinguessin aquí a Esplugues, que ens ensenyessin i tal, i de fet són els padrins de la colla de Terrassa. A l'Ici li devem el Balset d'Esplugues, que és el ball de bastons d'Esplugues, per antonomàcia, cada població té un ball de bastons, després hi ha molts, però ballen molts, però el ball de bastons d'Esplugues és el Balset d'Esplugues, és l'únic ball que té el punt de Balset, l'únic ball de tot el món, vull dir, no és allò que... No, és l'únic ball de tot el món bastoner que té aquest punt de Balset.
0: I que el podem escoltar a la pàgina web perquè teniu totes aquestes músiques recollides.
1: Correcte. Val? I després també li devem, doncs, al Jordi Meda, doncs, que també ha col·laborat amb nosaltres molt. Hi ha altres, el Marcel Casellas, que va fer la música, va fer el Salt del Pi per la trobada nacional a l'any 2001. Després hi ha el Manel Martí, que va fer el Ball de Joves, etcètera, no? Vull dir, ja hi ha hagut diversos músics, no? I després hi ha també els músics que toquen, i després un agraïment aquí molt especial també al Joan Sant Agustí, sí, que des del primer moment ha estat el músic de la colla,
0: sí,
1: i que el tenim sempre a mà i sempre, sí, col·labora amb nosaltres i nosaltres és membre de la colla i és membre de sempre de la colla.
2: I el mestre, perquè intenta portar el món de la graia
1: a la gent jove
2: perquè es tiri endavant.
0: Aquesta realment és una altra entrevista que farem més endavant, al taller de graia que hi ha, sí, a l'Espluga Viva, uh-huh, que no ens en oblidem. Perquè teniu el que seria la secció infantil, teniu, sí, el que és la colla pròpiament, sí, i després ja els músics, que també, uh-huh, forma part totalment de l'entitat. Mireu, ja si us sembla, per anar acabant, podríem parlar de moltes coses, però havíeu de fer ara, aquest mes d'octubre, una activitat, me l'expliqueu, si us plau, perquè jo recordo, crec que va ser el 2001, que ho has dit abans, uh-huh, aquí a Esplugues es va celebrar una trobada.
1: La trobada nacional va ser la 24a trobada nacional de bastoners de tot Catalunya.
0: Sí,
1: que va plegar unes 2.500 persones, balladors, treballadors, músics, sí, i demés. Va ser un gran èxit en aquella època perquè van venir 40 colles, que en aquella època era impensable, vull dir, va ser un èxit rotund i absolut. I va ser tremendo, no?
0: Es va fer un cercavila per alguns carrers d'Esplugues i quan la primera colla estava arribant al parc d'aquí de la Pista Vermella del Pou d'en Fèlix, sí, la darrera colla, diguem-ne, que encara estava sortint, uh-huh, va ser impressionant. Quants voluntaris van participar en aquella trobada?
1: Moltíssims. Centenars, sí, podríem dir, saps? Vull dir, va haver molta gent que es va blocar, de fet tot el poble aquell, sí, dia tarda es va paralitzar per nosaltres, vull dir, va ser un espectacle digne de veure, vull dir, sí, digne de recordar, perquè, arrel d'això també, des de la coordinadora Vall de Bastons també vam tenir la insígnia de plata, ens va concedir la insígnia de plata, mm, per aquesta participació, no? Vull dir que, perquè va ser molt
0: Molt sonada,
1: inclús vaig sortir a TV3, vam, mm-hmm, estar, vull dir que va ser molt sonada, molt sonada.
0: Perquè veu tenir una menció als Premis Pont d'Esplugues del 2015,
1: mm-hmm,
0: però finalment no vau ser finalistes.
1: No vam ser finalistes, però no vam guanyar. Vam tenir una menció d'honor, però sí, no vam...
0: Molt bé.
1: També dic que a la pàgina web teniu un petit formulari a la part de contactes i a la primera pàgina, a la part de baix també teniu un clicar per al tema de contactes, hi ha un petit formulari on només us demanem el nom, l'adreça electrònica i el que vulgueu consultar a la colla o si voleu venir o el que sigui, qualsevol consulta, feu el botonet enviar, això ens arribarà i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem.

0: Gràcies, Maite.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Colla Bastonera d'Esplugues, endavant. I a Picafort amb els bastons. Doncs gràcies a tots dos. Gràcies al Jordi Udina, que ens ha fet de control tècnic. I amb vosaltres, la Isabel Almató. Esplugues FM, amb les entitats. Donem suport a la cultura.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Espai d'entrevistes d'Esplugues FM a les entitats.
1: Si us dic generació, amor, transmissió, de quina entitat penseu que parlem avui?

0: Avui parlem de l'Associació de Dones de la Plana. I amb nosaltres tenim a la Carme Dragó, que és la presidenta. Bon dia. I també tenim amb nosaltres a la Dolors Alguer, que és vocal de la Junta de l'Associació. Hola.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. La Carme i la Dolors, m'heu dit que sou professora de català i també la professora de ioga que té el grup de l'associació.
2: Cert.
1: Bé, professora...
0: O mestra,
1: entre,
0: és igual.
1: Entre cometes. Jo només ensenyo parlar català a les persones que els costa i els fa vergonya parlar castellà perquè tinguin una mica més de...
0: De fluïdesa o que es treguin la vergonya.
1: Però no sóc professora titulada de res, eh?
0: Bueno, jo tampoc sóc periodista i faig entrevistes.
1: Molt bé.
0: Mireu, aquestes tres paraules que he posat és justament perquè les dones transmetem tots els nostres coneixements, ho fem amb amor i ho fem a través de les generacions de la nostra família. Dit això, com neix aquesta associació de Dones de la Plana, quant de temps fa, quina és la vostra funció? Si us pregunto les activitats, no acabarem avui, però bueno, farem una mica de pinzellada avui, en 20 minutets, a veure per què dona l'entrevista d'avui.
2: D'acord.
0: Una miqueta, expliqueu-me què és el que feu.
2: Mira, aquesta entitat es va començar el curs 83-84, 1983-84, amb una iniciativa del grup que es començava a formar a la Plana, de dones, ajudades per una de les assistentes de l'Ajuntament, i es va contactar amb tres professores amb la idea d'obrir un centre que poguessin vindre totes les dones que necessitessin sortir de casa i no tindre cap cost que això els dificultés el poder fer tallers, aprendre, no només compartir temps, sinó aprendre tot una sèrie de tallers, que en aquell moment vam començar amb tres, que eren de dibuix...
1: Ho feia la Maria Dolors, no?
2: La Dolors. Taller de decoració i el taller de ioga, que ja el vaig començar jo mateixa.
0: Perquè, clar, l'any 84 no és com ara, que tenim moltes ofertes de moltes entitats, moltes activitats, xerrades, sortides... Era totalment diferent.
2: En aquell moment no n'hi havia cap d'associació de dones tal com la nostra. Clar. Per això...
0: I la importància...
2: Portem ja 36-37 anys amb aquesta entitat,
0: sí. I la importància del moment, perquè donava una sortida de poder les dones sociabilitzar amb altres dones. Posem una mica en context l'època.
2: Total. Hi havia moltes dones que no sortien apenes de casa si no era amb la parella.
0: Sí.
2: I el fet de poder sortir, trobar-se en un lloc que poguessin parlar de tot i amb tota confiança i que se les anés, diguem, apoderant perquè elles poguessin tirar endavant per elles mateixes,
0: sí,
2: sense tindre que sempre tindre l'apoyo de l'home al costat, que està molt bé, però que també es pot anar en plan individual. Va ser molt important per Esplugues començar amb aquesta associació.
0: M'estàs dient que comenceu a l'any 84 aproximadament amb,
2: sí,
0: tres activitats, però ara en feu moltes i molt
2: 25
0: diverses.
2: 25 tallers. 25 tallers repartits amb tallers de física, com gimnàstica i ioga. Passem a tallers d'idiomes, que tenim de català, de francès i d'anglès, i després a manualitats, perquè tampoc es poden oblidar que les dones ens agraden les manualitats, no?
0: Molt, sí.
2: Doncs hi ha un fum de tallers per poder escollir entre password, també tenim brodat, moltes coses...
1: Punta de coixí...
2: De tot.
0: Sí.
2: Tu compta, fins a 25 tallers n'hi ha de tot tipus.
0: Perquè ara que dius les puntes de coixí, Dolors, la vostra associació... participa molt amb l'activitat cultural de la ciutat, tant sobretot a la Festa Major.
2: Sí,
1: amb lo de Puntes de Coixí.
0: Amb les Puntes de Coixí, sí, que és molt important perquè ve gent d'altres llocs.
1: Exacte.
0: Que hi participen.
1: Sí, a vegades som 200 o 300 o més, sí. Hem sigut.
2: Més de 300 hem
1: I
2: sigut.
1: I més carrers, sí. Ens sembla que organitza l'Ajuntament, però en contacte amb nosaltres.
0: Perquè, clar, organitzar l'activitat diària setmanal de l'entitat és feixuc, perquè teniu moltes activitats.
2: Sí.
0: I les activitats són al matí i a la tarda. Quins horaris feu?
2: Tot el dia.
0: Tot el dia?
2: Tot el dia. Matí i tarda. A disposició de l'horari que la professora, que totes són voluntàries, pugui donar.
1: Va, perquè pensa que la professora no cobra res i llavors, com a mínim, que se li ha de deixar l'hora que amb ella li va bé, si no va bé.
2: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Si alguna persona que ens està escoltant diu, ostres, a mi m'interessa qualsevol de les activitats, com ens posem en contacte amb vosaltres? Com ho fem?
2: Mireu, l'entitat, la seva seu, està al carrer Bruc 40. Llavors, n'hi ha uns dies del mes d'octubre que en principi s'obre la matrícula. Perquè l'entitat funciona amb sòcies.
0: Molt bé.
2: Hi ha una petita quota anual, que fins ara és de 38 euros, i tots els tallers són gratuïts.
0: Tots?
2: Tots. Vol dir que només es paga un cop a l'any per entrar a ser sòcia, cada any es renova aquesta matrícula i tens tots els tallers gratuïts. Mirant la capacitat que tenen els tallers. O sigui, n'hi haurà alguns que s'omplen molt aviat i que s'ha de fer llista d'espera per entrar, i n'hi ha que la cabuda és més prudent i es pot anar entrant durant tot el curs. No hi ha límit d'edat, ni per dalt ni per baix.
0: Val.
2: Però la majoria, diríem que passen de 40.
1: Sí, tant, més amunt i tot.
0: Tant en compte.
2: Ja dic que passen de 40. N'hi han de més joves, també, però mínim. Veritat.
1: I passa que, esclar, les que vam entrar quan va començar això, ens hem anat fent grans.
2: Clar.
0: Clar.
1: Érem, llavors entenc. Érem molt joves, ara ja no tant.
0: Clar, també tens raó. A part de les activitats que hem dit abans, de l'activitat de les Puntes de Coixí, també feu exposicions pròpies de l'associació, que les heu fet algun cop aquí al Casal de Cultura Robert Brilles.
2: Cada tres anys fem una exposició de totes les activitats que es fan, tant manuals com les que no. Les que no, es fan unes fotografies i així es deixa la presència d'aquell taller, que no són manualitats i no pots posar allí el producte fet, però sí les fotografies, que es veu quina feina es fa amb cada taller.
0: Alguna activitat més fora de les habituals setmanals? Dolors, què ens podries apuntar?
1: Fem excursions.
0: Sí, també.
1: Un parell de cops l'any.
0: Sí, molt bé.
1: Sí. Fem dos cops visita cultural. Fem algun dinar de Nadal, dinar de final de curs. Sí, es fan...
0: Bueno, i participeu
2: i conferències
0: també.
2: Clar,
0: també feu,
1: sí, conferències. Sí, també.
2: Anem buscant temes que a tothom ens interessin, perquè és important, a part de fer el taller, que la persona es vagi posant al dia de com el món va evolucionant. Sí. I llavors això ho facilitem amb les conferències que es van fent.
1: Lo que sempre hem de demanar, que sigui gratuït, clar, perquè si venen a fer una conferència, la persona que ve ja sap que allà no cobra.
0: Clar, si sou voluntàries.
1: Exacte.
0: Doncs la gent que ve també ho hauria, també ho ha de ser.
1: També és voluntària. Sí.
0: Clar, perquè...
2: Fins ara ho hem anat aconseguint, eh?
1: Sí, sí, tant. Sí,
2: aquí a Esplugues n'hi ha molt bona gent.
1: No tenim problemes amb aquest aspecte, què va?
0: Perquè, clar, no ens podem fer de totes les entitats d'Esplugues, perquè en tenim moltes. I aleshores, després, al final de l'any, ens trobem que se'ns va el sou fent pagant quotes d'entitats. També feu teatre.
2: Ai, i tant,
1: sí,
2: és un dels tallers.
0: Teatre.
2: És un dels tallers. No, dintre dels 25 tallers, sí. Clar. El grup de teatre és un grup molt maco i cada any fem una obra de teatre.
0: Sí.
2: Normalment la fem el Robert Brilles,
0: sí.
2: Però sí, és un grup molt maco. S'escriuen els guions expressament, sí.
0: Ah!
2: Expressament per...
1: Els escriu ella, la Carme.
0: El que et anava a dir, els diàlegs de les obres són totalment erudits, o sigui, fetes
2: originals, totalment... originals per nosaltres.
0: Exacte.
2: Passa que anys endarrere havia buscat alguna obra ja de les conegudes i l'anaves adaptant. Però obres perquè puguin sortir 19, 20, 21 o 22 actrius, doncs no se'n troben.
0: No.
2: Llavors vam tindre la idea. Ens fem les obres per nosaltres. Ho vaig provar i a mica, doncs mira, cada any hem anat repetint una obra nova.
0: I què vas fent? Segons l'actualitat, el moment, la preocupació social...
2: Es busca un tema que sigui interessant per tothom, per homes i dones, no? I n'hem anat traient molts, n'hem anat traient molts. Ha sortit, per exemple, el bullying de les escoles.
0: Sí.
2: Doncs vam fer una obra de teatre dedicada al bullying de les escoles. Hem fet obres de teatre dedicades una mica al masclisme.
0: També.
2: Destacant temes així. Una mica el que es viu dins de la societat, es busca un tema i quan es comences el tema, mica a mica, el que diuen els escriptors de veritat, que els personatges van ja ells sols. Comences la història i el mateix personatge sembla que agafi vida pròpia i va evolucionant fins que t'arriba al punt final de la història.
0: I et trobes que tu escrius, aquell personatge fa una persona i aquella actriu aporta...
2: la seva personalitat dins el personatge que li has donat.
0: El seu to, inclús et pot dir, escolta'm, crec que aquesta paraula, per ser més forta, hauríem de canviar això,
2: sí,
0: et trobes.
2: Sí. Els assajos que els fem cada setmana, jo sempre els he dit, són oberts. El guió és la guia, però dintre d'això cadascú pot aportar les seves idees i la seva personalitat.
0: Sí, sí.
2: La Dolors Alguer és una de les actrius que formen part d'aquest taller de teatre.
0: Molt bé.
2: I ho fa molt bé.
1: I molt guai. És molt clar. Guai. Abans... Perdona, pensa que nosaltres havíem sigut 400,
0: Associades?
2: Sí.
1: Ara, últimament, no tant,
2: clar,
1: però...
2: Home, quan només estava la nostra, doncs, hasta 500 havien sigut, hasta 500.
0: Perquè ara tenim les entitats del Gall, de la Plana i de Canvi de l'Ell.
1: Això mateix.
0: Sí. En tenim tres.
2: A part de que hi hagin també pues, les d'escriptores, les que són també... Allí a Villa Pepita també hi ha un grup de dones empresàries.
0: Sí, exacte.
2: Vull dir que s'ha anat repartint, cosa que està molt bé.
0: Sí, perquè...
2: Som molts i amb una sola entitat no podíem cobrir a totes.
0: No.
2: Ja està bé que s'hagi repartit.
0: Perfecte. Però hi ha una cosa que a mi sempre em fascina... i és l'assistència al sopar de les dones que s'organitza des de l'Ajuntament, que poden anar 600 dones. Totes les dones que formen part de les entitats d'Esplugues i algunes que no són associades, però que també hi van.
2: Dones d'Esplugues?
0: Dones.
2: Dones d'Esplugues.
0: Jo crec... És la vostra festa realment anual?
1: No.
2: Aviam. És per una festa. És una festa.
0: És una festa.
2: És una festa, sí. Perquè per nosaltres... encara que sigui un tòpic dir-ho, el Dia de la Dona és tot l'any. Llavors, aquell dia ens podem juntar totes les dones que tenim una idea més o menys semblant.
0: Sí,
2: però el dia a dia de la dona ha de ser tot l'any.
0: Això es diu que la lluita és diària, no s'acaba.
2: Sí.
0: El que passa que sí, que també va bé, doncs un cop l'any, més que reivindicar, jo crec que és la protesta. La protesta i recordar a la resta de persones que les dones cada dia esteu en lluita.
2: I que es noti la presència de moltes, moltes dones, que no és un grupet petitet, no.
0: Que, no és una
2: que
0: cosa
2: som ja... moltíssimes i
0: home,
2: allí es nota.
0: Som més del 50% de la població, les dones. Per tant, no som un grup ni marginal, encara que sí que a vegades marginat, que això seria un altre tema a discutir. No em voldria deixar cap activitat de les que feu, no em voldria deixar cap tema que vosaltres em vulgueu dir avui.
2: Aviam, recordem els tallers.
0: Sí.
2: Els tinc aquí per ordre alfabètic. Anglès, balls llatins i gimnàstica, que ho fan junt. Brodat a mà, català, català només parlat. Una coral, costura, dibuix, francès, ganxet i mitja, ioga, macramé, diferents manualitats, password, puntes de coixí, reposat d'estany, sevillanes iniciació, tridimensional, teatre. Vull dir, això és el gros, sí. El gros, eh? Sí. Perquè hi ha alguns tallers que es dupliquen. Com, per exemple, el de ioga es fa amb tres grups diferents, com si fossin tres tallers ja. El de dibuix també té dos grups diferents. Els de password també té dos grups diferents. Vol dir que amb tota aquesta col·lecció de tallers hi ha una variació de dones molt gran.
0: Doncs, Dolors, si et sembla, recordem l'adreça on esteu a l'associació. I si tenim algun telèfon de contacte o algun correu electrònic, Dolors?
1: Sí, a veure, el local de l'associació és carrer Bruc, número 40.
0: Sí.
1: I el telèfon és el 93 473 65 12.
0: Recordem que el carrer Bruc, per situar-vos, per persones que no sigueu de la Plana, està molt a prop o a tocar, està a la plaça Gandhi.
1: Exacte.
0: Val? Sí, perquè sí, sí. A vegades la gent et diu a carrer Bruc, doncs està a tocar a la plaça Gandhi.
2: I el nostre correu electrònic, sí. Si voleu entrar, és adoneslaplana@esplugues.org. I després també estem a la web. El que passa que el de la web és molt llarg. El diem o...?
0: Bueno, digue-la, a veure.
2: Espera't. Aquí...
0: Intentarem agafar a paper i llapis.
2: Mireu. http://donesleplana.esplugues.ppe.entitats.diba.cat.
0: De la diva. Val. De totes maneres, no patim. Qualsevol cosa, el senyor Google és molt amable. Vosaltres poseu Esplugues de Llobregat, Dones de la Plana, i allà us sortiran tots els seus contactes.
1: Això segur.
0: Podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues, que és esplugues.cat. També trobareu tota la informació de les Dones de la Plana. Doncs, novament, a la Carme... A la Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Estem en contacte amb Esplugues FM per qualsevol cosa que necessiteu per divulgar.
1: Doncs, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada per totes les dones d'Esplugues.
2: Bé, així serà.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Andrea Balsecchi, que va néixer a Itàlia, en concret a la ciutat de Milà. Hola, Andrea, com estàs?
1: Hola, Assumpta. Molt bé, molt bé.
0: Sí?
1: Estic bé.
0: D'acord, me n'alegro. Tu vas néixer i has viscut bona part de la teva vida, tot i que ets molt jove, a Milà. I diuen que és la ciutat italiana que més s'assembla a Barcelona. Tu ets d'aquesta opinió?
1: Bueno, a veure, tampoc tant, em sembla que és, bueno, no sé, també perquè pot ser que és com la segona, bueno, les d'Itàlia, bueno, tens la capital que és Roma i tot, però bueno, que també és veritat que és el motor econòmic del país i tot, però bé, com a estructura de ciutat i com a gent i tot, no crec, personalment. Vull dir que jo crec que hi ha ciutats italianes que sí que s'assemblen més a Barcelona, no? Com a, no sé, com a estil de vida o així, no? Però sí, és veritat que hi ha molts italians que li encanta Barcelona. Vull dir, de fet, crec que som la primera comunitat aquí a Barcelona de gent estrangera, no?
0: Sí, sí que se sent molt parlar italià, eh?
1: Sí, no, és veritat que estan, no sé, estan enamorats els italians de Barcelona.
0: Que bé.
1: Sí.
0: Com era la teva vida allà, a Milà, i fins quan hi vas viure?
1: Bueno, ja fa molts anys que estic aquí, perquè al final, bueno, vaig marxar... Bueno, jo vaig venir aquí a Catalunya per primera vegada a Lleida, el 2006, bueno, per fer un Erasmus, que era un intercanvi d'aquests. Al principi havia d'estar 6 mesos, i al final vaig estar un any, tot l'any, de setembre fins al juliol. I bueno, res, vaig arribar per primera vegada a Lleida, bueno, i vaig estudiar agrícoles a Milà, i per tant hi havia la possibilitat de fer un intercanvi, i bueno, la veritat que hi havia diverses opcions, no?, a l'estat espanyol, i al final, bueno, vaig decidir, com per Lleida tampoc sabia ben bé on quedava, val? Havia vist que estava a prop de Barcelona, per tant he dit, pues mira, jo què sé, saps, anirà, està bé, així que també és, doncs, que si vull anar alguna vegada i tot, pues, em pilla a prop. I res, doncs vaig estar per primera vegada allò, vaig estar un any, i després vaig tornar a Milà el 2007, vaig acabar la carrera el 2008, vaig tornar aquí a Barcelona aquesta vegada a fer, bueno, havia fet un màster en agricultura pel desenvolupament, i res, doncs pràcticament des del 2008 que estic aquí.
0: I així, quan vas anar a Lleida, tu sabies molt poc de la realitat catalana, diguéssim, i del fet que s'hi parlava català.
1: Sí, vull dir, era una cosa que vull dir, jo havia fet un curset abans de marxar d'espanyol, bueno, per tenir, saps, una base, sí. I, però bueno, la veritat que sí que tampoc sabia, no?, que es parlés tant, no?, català, i bueno, també és veritat que Lleida no és...

0: diccionari d'italià, català, i el tio mira com dir, però què m'estàs contant, saps? Vull dir que,
1: Ja.
0: a veure, com a molt castellà, però de català, bueno, no, la veritat que no, no es tenia aquesta idea, no?, que es parlés tant.
1: Sí,
0: Jo crec que ara,
1: sortosament
0: bueno...
1: això ha canviat una mica, però tenies moltes matèries en català a la universitat?
0: Eren, Déu-n'hi-do, eren totes, eh? Eren, de fet, quasi totes en català. La veritat que, clar, a més, és això, que quan arribes i tampoc tens idea ni de castellà ni de català, tampoc saps ben bé quan es parla una llengua o l'altra, no? Per tant, que era bastant complicat al principi poder distingir el que era català del que era castellà, no? Per tant, vull dir que va ser això bastant tot un descobriment al
1: Ja.
0: principi. I molt bé, la veritat que m'ha agradat molt, eh? Aquella estada a Lleida, perquè de fet, bueno, no sé, saps, l'italiano que marxa d'Erasmus diu, bueno, vull anar a Espanya, diu, mira, jo què sé, saps, que trobaré algun lloc amb, saps, una mica de tòpics en aquest
1: Sí.
0: moment. Perquè, clar, a Milà, miren, això sí que s'assembla molt perquè és una ciutat amb molta boira, saps?
1: Ah, com a però s'assembla més a Lleida, doncs, que a Barcelona, no? Pel tema de la
0: Ah, sí, això sí, en aquest sentit sí.
1: boira.
0: I clar, fins a l'octubre molt bé, després va començar la boira lleidatana de novembre fins al febrer pràcticament, i diu, vaja, saps? Això sí que més boira que
1: I
0: a
1: et va
0: Milà.
1: costar entendre el tema del català, bueno, no entendre la llengua, sinó entendre el per què es feien les classes en català i això.
0: Bueno, sí, de fet, vull dir, al principi la veritat que dius, ostres, estic aquí 6 mesos, saps, dius, el que vull entendre i parlar més és el castellà, no?, també, perquè vull dir que ho parla molta més gent. Per tant, era més, és que una cosa que tampoc entenia tant, no?, perquè he dit, ostres, pues, al final, si les també saps, el professor, si la gent també parlant castellà, pues, jo que sé, saps, que seria fer un esforç, no?, una mica. I per tant, això sí que al principi, pues, vull dir que no va ser fàcil, no?, també, perquè dius, ostres, haig de fer, saps, un doble esforç, no?, perquè no és només una llengua, sinó són dos, i per tant, bueno, saps, al principi la veritat que costava bastant. També és veritat que després, bueno, el primer temps no, però el segon, a partir no sé, dels primers 5 mesos, no?, però a partir com del 6è vaig començar a conèixer gent d'aquí, saps?, gent catalana o també gent de València i així, o gent que també era de fora de Catalunya, que però saps que parlava català o que l'entenia. I per tant va ser també més, bueno, més fàcil i per poder practicar, no?, inicialment amb el castellà, i després ja, ja dic, el català vaig començar a parlar, diria, quan vaig venir a Barcelona, bueno, pot ser cap al 2010, vull dir, sí que l'entenia, no? Al final, jo crec que al final de l'Erasmus l'entenia, de fet havia trobat una feina allà a Lleida, que era una feina molt, bueno, amb l'universitat, que era una feina que a més anàvem a veure com per perseverar un projecte de tòfones que hi havia, bueno, un projecte experimental sobre la tòfona, i anàvem a veure pagesos a l'interior de Lleida, vull dir que era rotllo la zona del Montsec, vull dir, català tancadíssim, saps? Molt complicat. Per tant, vull dir, va ser un bon entrenament,
1: I
0: això,
1: una
0: saps?
1: immersió, no?
0: Sí, la veritat que sí, vull dir que saps que sí que l'entenia pràcticament tot, ja cap al final de l'Erasmus, i el 2000, quan vaig tornar 2008-2009 seguia, passa que sí que saps que parlava principalment castellà, i després, bueno, no sé, em vaig decidir, pues mira, jo que sé, saps que al final, perquè la gent ha de fer un esforç, no? Vull dir, també anaves pillant les coses i per tant diu, bueno, que va, em tiro i començo a
1: Sí,
0: parlar, no?,
1: tot és
0: amb les cartes,
1: decidir-se.
0: tot, i amb les rises de la gent i tot, però bueno, al final això, vull dir, si no et llences, pues és complicat, no? I això.
1: Abans de viure a Barcelona, vas fer un bon recorregut.

0: recorregut, no? Que vas viure, bueno, a llocs molt,
1: sí,
0: diferents.
1: Vaig arribar, el 2008 vaig arribar a Barcelona per fer aquest màster en agricultura per desenvolupament i després vaig marxar 2 anys més o menys a Moçambic i vaig estar treballant allà en temes, bueno, agrícoles, de cooperació internacional agrícola, i també, bueno, amb la meva parella vam estar també treballant a Menorca, treballant al Pirineu, vull dir que van ser un parell d'anys bastant, 2 o 3 anys bastant moguts, i per tant, sí, vull dir, teníem com una base a Barcelona, però pràcticament no estàvem, perquè, vull dir, bueno, de fet, quan vam marxar un any seguit a Moçambic, bueno, ja havia deixat el pis i tot, no? I això, no, va ser molt, molt bonic. De fet, bueno, amb uns amics, de fet, parlaven portuguès, però ja tenia un lío de llengües latines que no et dic, s'ha d'obedir, et sortia, si parlaves en català quan parlaves portuguès, després ja amb el portuguès t'havies oblidat el català, vull dir que...
0: Et va anar bé tenir diferents bases, doncs, eh?
1: Sí, la veritat que sí, bueno, de fet, això és un avantatge, no?, perquè tens... Vull dir que al final hi ha paraules, no?, en italià que s'assemblen al català, la veritat. Per tant, entre el català i el castellà, pues mira, vas pillant, saps? Vull dir que això segurament és més fàcil. I això, principalment. I després d'això vaig tornar aquí a Barcelona i res, vaig començar a treballar a l'Agència de Salut Pública, al Departament de Plagues, el 2014, i estic aquí encara.
0: Molt bé. Mira, ara posarem la cançó que has triat, Oltre il Ponte. I...
1: Sí, mira, una cançó que la veritat que més... Bueno, no sé, aquest és un grup, mira, de quan estava a Milà, era un grup dels anys 90, un grup folk així que cantava molt, i és una cançó molt, bueno, a mi molt bonica, la veritat, sí. Que és un poema de Calvino, d'Italo Calvino, que el van musicar aquest grup, i això parla amb mi.
0: Vaig veure el vídeo i em va agradar molt.
1: Sí, bueno, parla una mica del... Era un poema sobre la Segona Guerra Mundial i tot. Més a més, ara estic llegint un llibre en italià sobre... Bueno, de fet, jo crec que està traduït també. Uh-huh. És d'Antonio Scurati sobre Mussolini. Sí. Jo crec que, bueno, en castellà és El hijo del siglo, no sé, jo crec que és... No, crec que estarà traduït al català també. I molt, molt, molt interessant, molt, molt xulo. I per tant, mira, jo què sé.
0: Molt bé.
1: Els nens li canta aquesta cançó.
0: Que bé. Doncs després de la cançó tornem.
1: Molt bé.

0: Abans deies que havies estat 2 anys a Moçambic. Com valores l'experiència allà? Què t'ha portat a nivell, bueno, laboral i a nivell humà? Perquè suposo que és molt diferent treballar-hi que anar-hi a fer el turista.
1: Sí, sí, sí, no, perquè és un país molt, molt bonic, també, a nivell, per fer turisme és molt, és increïble, la veritat, que hi ha uns llocs molt preciosos i tampoc hi ha molta, vull dir, és bastant desconegut com a país, la veritat. Bueno, no és fàcil viatjar perquè també les infraestructures no són, bueno, no són de les millors, però que és molt bonic. A més, la gent és encantadora, la veritat, que és molt oberta, molt, no sé, la veritat que vam estar molt, molt bé. I a nivell de, bueno, d'experiències i de feines i tot, bueno, m'emporto, bueno, de records molt bonics, eh? De fet, mira, justament l'altre dia, el dilluns, vaig quedar per dinar amb unes persones que d'aquí, que també havien estat allà, i de fet un i treballa encara, vull dir que s'ha muntat una organització i està treballant allà, i sempre és bonic, no? Per surten els records i tot el que van fer i això. I també moltes coses, vull dir, m'han portat moltes coses també com a experiència, no? També de la forma de la manera de fer, de poder fer coses, saps? Vull dir que és molt, sembla, bueno, que també és molt complicat, no? La veritat de dur a terme els projectes, de que a més nosaltres els temps havien de respectar en temps europeus, no? Per tant, que s'has d'entregar un projecte, has d'entregar. El que passa que a mi moltes vegades dius, ostres, amb els pocs recursos que tens, sempre aconseguíem trobar de forma una solució per poder resoldre el problema, no? És a dir, el tema de tenir un plan B, vull dir, crec que és el que hem d'importar, que vull dir que és fonamental, saps? Vull dir, tenia moltes vegades pensem, ostres, si no es fa d'aquesta forma, pues, no es fa les coses, no? Per tant, vull dir, sempre tenir un plan B en general a la vida, en general a la feina, en moltes coses, vull dir, crec que és fonamental.
0: És un bon aprenentatge, aquest.
1: Sí, això moltes vegades crec que ens oblidem, saps? Vull dir, que té la importància de quan comences una cosa, pues saber que si no pot acabar bé d'aquella forma, la forma s'ha d'acabar d'una altra. Ah. Per tant, sí, no, això, mira, és una cosa que m'emporto i amb la Marta, amb la parella, moltes vegades ho pensem, no? I de, mira, a vegades pensa, no m'emporto res, no? Però a vegades, quan estàs aquí, encara que estàs treballant d'altres coses, vull dir, completament diferents, coses que sí que de la forma, no? De treballar i de la forma de, també de viure, moltes coses molt, molt bonic.
0: Al plantejar-vos viure en parella, devíeu dubtar de si viure aquí o a Itàlia, o no us va costar decidir-vos?
1: Pues mira, bueno, quan jo vaig marxar de Lleida, pues havia dit, mira, havia trobat un màster aquí, també vull dir, hi havia un pes emocional també, no? A part del màster també era, havia començat una relació i diu, mira, bueno, ho provem i a veure com va, no? I va sortir tot una mica natural, no sé, saps? Al final jo aquí estava molt content, m'agradava la ciutat i també, bueno, quan marxes a 20 i poc anys, a 20 i pocs anys, no, també no sé, fas moltes coses, agafes les decisions sense pensar moltes vegades a les conseqüències, no? Vull dir que dius, mira, jo què sé, pues, estic content, pues, marxo, vaig i ja veurem, no? Vull dir que segurament quan fas més gran és més complicat, no? Però en aquell moment, no, de fet, jo me recordo sempre que havia vingut aquí amb uns amics, vull dir que m'han portat, saps, amb trasllat de coses que tenia a Itàlia amb el cotxe d'ells i em diuen, que et portem, i dic, bueno, ara quan acabi el màster ja tornaré, no sé què, i ells em diuen, però tio, si no tornaràs molt probablement, no? I mira, han passat
0: molt. Així va ser.
1: Tenia raó.
0: Van ser profetes.
1: Sí, van ser profetes, saps? I no sé, saps que és una cosa que planteja, diu, mira, tampoc teníem un plan, no? Dius, mira, jo que sé, faig això, a veure després com va, i després una cosa a l'altra, i pues aquí hi ha vegades que sí que mira, tinc molts amics, tinc tota la família allà, vull dir, hi torno, de fet ara la setmana que ve hi aniré uns dies, vaig amb els nens, vull dir, sí que intento anar-hi bastant sovint. De fet, amb això de la pandèmia també va ser tot un...
0: No deu ser tan fàcil.
1: No, exactament, i a més va ser com un moment de dir, vaja, la distància sí que compta, saps? Vull dir que al final dius, agafes un avió, estàs aquí en una hora i poc i arribes, no? Però clar, quan hi ha les restriccions, les limitacions i tot, clar, la distància als 900 quilòmetres sí que és una distància real, no? Perquè si no, abans podies anar un cap de setmana, jo que sé, no anava, però vull dir que cada, 3-4 mesos, diu, mira, faig una visita i així, no? Però clar, la canvia de la pandèmia, la veritat que va ser com tot, dius, sí que visc aquí, saps? I potser portaré 6-7 mesos o 8 sense anar, i per tant sí que ahir va ser com un moment de donar-se compte de les distàncies reals.
0: Sí, és comprensible. I els teus fills, els parles italià?
1: Jo sí, parlo italià, sí, parlo amb ells, sí, només... Bueno, només italià, a vegades sí que surten coses en castellà, coses en català. És que, de fet, amb la Marta parlem... Perquè, clar, vam començar parlant-nos castellà, després ella també va en Itàlia, per tant... Però parlem una mica de barreja de tot, saps?
0: Llengües llatines diverses.
1: Sí. I saps, és molt difícil. I amb els nens sí que els parlo italià, i ells, bueno, un té 7 anys i l'altre té 4, i comencen ara i parlen, em responen en italià. Vull dir, al principi sí que em responien en català, i bueno, entenc que per la llei del mínim esforç, vull dir, se sap que tu entens el català, vull dir, perquè has de fer l'esforç de parlar en català i en italià. Però ara sí que comença. De fet, déu-n'hi-do, parlen molt en italià, vull dir, també a casa parlen bastant. Sí, és curiós, vull dir, com saps, com això de les llengües, vull dir que només parlant-lo, no? I vull dir, és una cosa que ho tenen
0: sí,
1: allà,
0: per mimetisme, no? Sí. Però sí, realment és una gran riquesa. Igual com tu deies que t'havia facilitat també el fet de parlar tantes llengües llatines a l'aprendre portuguès, no? Segur que amb ells sí, també els hi aporta facilitat per aprendre altres llengües.
1: Per ell absolutament és un avantatge molt gran, jo crec. Sí, absolutament.
0: I la família i els avis ho deuen agrair moltíssim, no? Que parlin italià.
1: Sí, la veritat. Sí, això també és una altra cosa, saps què vull dir? Que per ells, clar, vull dir, els meus pares, la meva família, no parla ni castellà ni català, per tant vull dir que és una... És que quan anem a Itàlia o quan venen ells, pues mira, es poden comunicar, saps? Que és també és molt, molt bonic. De fet, bueno, aquí també tenim un grupet d'amics, alguns italians, altres catalans, per tant, entre... A vegades els nens també comencen una frase en català, després, clar, també hi ha paraules, no?, en cada llengua que són úniques d'aquella... que potser la traducció no és exactament el mateix, no? Per tant, tenen...
0: Bueno,
1: diuen en aquella llengua, saps? És molt, molt curiós.
0: Però tenen tota la vida per aprendre, ho diguéssim. I com que la llengua, a més, està en evolució, no?,
1: clar,
0: que ells hi contribuiran que evolucioni també per contacte. Doncs mira, ja se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes, que bueno, és molt interessant la teva trajectòria i aportes això un plus de diversitat aquí a la nostra societat.
1: Molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies
1: tu,
0: i fins una altra.
1: Vinga, fins una altra. Una abraçada.
0: Adéu.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Coplejant. Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant.
6: Amb Caral Pedemonte.
7: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
8: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
9: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Josep Valentí. El Josep va néixer a Catalunya i viu al barri d'Hostafrancs. El motiu d'entrevistar-los és perquè ell és d'ètnia gitana, amb una cultura pròpia que contribueix a enriquir la diversitat de la nostra societat. Hola Josep, com estàs?
1: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Tu parles català. És habitual que es parli entre els gitanos d'Hostafrancs o el vas aprendre a l'escola?
1: Nosaltres som catalans de pura cepa, sí. Parlem a casa des de sempre i sí, el parlem, aquí el parlem molt.
0: Molt bé. I entre vosaltres parleu també caló?
1: Sí, parlem el caló.
0: Ja. I què fa que parleu o català o caló?
1: Bueno, realment ens surt de dins, no? És com allò que portes a dintre i a vegades surt sol les expressions, no? El cara butxí, per exemple, quan anem a dinar hi ha alguna cosa bona, no? Cara butxí. Mare, tinc ganes de jalar, que tinc gana.
0: Ja.
1: Doncs bueno, són coses que surten nostres. Però...
0: Barregeu, diguéssim.
1: Moltes vegades sí.
0: Ja. I bueno, tu ara tens un fill de 18 mesos, com li parles amb ell?
1: En català.
0: En català.
1: En català.
0: Sí. I el calor l'aprendrà així com per contacte? O... Sí.
1: Bueno, nosaltres, o jo almenys, la meva experiència és que en els nostres amics no hi ha hagut ningú que ens ensenyés a parlar el calor, no? És a dir, senties alguna paraula fora de casa o a dins de casa i són coses que et van quedant i bueno, després és una cosa habitual a parlar-la entre els amics, per exemple, és on més ho parlem.
0: Són paraules que intercaleu amb el català, diguéssim, o pots tenir una conversa amb caló?
1: Jo tant com una conversa no, però no. Bueno, sí que frases molt, molt extengudes, per exemple, sí.
0: I quins són els trets característics de la cultura gitana que encara perduren?
1: Pues a la meva manera de pensar crec que és el respecte, sobretot el respecte cap als nostres grans. Penso que això és la base fonamental de lo que nosaltres som, de la nostra essència, i crec que encara és una cosa de les que perduren. Això encara ho intentem mantenir sobre totes les coses.
0: Ja, i bueno, ho preserveu, diguéssim, perquè clar... Per molt que us relacioneu entre vosaltres, segur que cada vegada doncs, hi ha més interferències, no? del reste de la societat, no? Que també us deu influir tant per bé com per mal, no?
1: Evidentment, sí, és bueno, clar, és necessari, no? És a dir, convivim i el conviure doncs, provoca aquestes coses, no? Que jo agafo una mica de tu agafes una mica de mi i això acaba creant una diversitat molt bonica, no? I bueno, doncs és una de les coses que també tenim i gràcies que ho tenim. Així jo aprenc moltes coses de vosaltres, vosaltres apreneu moltes coses nostres i podem conviure amb perfecció.
0: Sí. Sobretot, bueno, el respecte aquest per les persones grans estaria molt bé que ens en beneficiéssim tots, no?, d'alguna manera.
1: Sí, és d'aquelles coses, no?, a vegades es diu que i en certs àmbits és cert, no?, potser a vegades la població gitana, depèn quins aspectes, doncs encara està una miqueta més aturada, com si parlem dels estudis o de qualsevol altra cosa, però hi han coses com el respecte cap als nostres grans, doncs això són coses que encara conservem. O intentar ser hospitalaris, una persona gitana té que ser hospitalària amb tothom, i són coses que almenys jo i el conjunt de gent que m'envolta intentem mantenir-ho.
0: Tu has seguit l'escolaritat normal i tens ganes de seguir estudiant. Això no és gaire habitual en la vostra cultura, oi?
1: No, per desgràcia. Sí. No, per desgràcia. Si jo vaig... bueno, l'educació primària, doncs, bé, igual que l'infantil, des de P3 que estic estudiant, no? O sigui, al centre de... I després la secundària també vaig acabar bé, després vaig fer un grau mig de comerç i no m'he tancat les portes de seguir estudiant. Jo penso que els estudis, avui en dia, més que mai... Són un ventall de possibilitats, no només perquè tu aprenguis i perquè sàpigues més, que tot això mai et deixarà enrere, sinó que avui en dia el que vol un treball, avui en dia el que vol una posició, necessita tenir unes qualificacions, un saber que la vida mateixa no t'ho donarà, per desgràcia.
0: I què et sembla, que és que la comunitat gitana no valora prou l'educació o no té clar els seus valors, o perquè és això que els nanos gitanos tenen molta fama d'absentistes, no?
1: És una bona pregunta, eh? Perquè sí, si sapigués la resposta segurament tindria la solució al meu treball i la qual cosa em beneficiaria molt. Hi ha molts hàndicaps, no? Hi ha, des de que a vegades al centre, i enteneu-me bé, no vull dir que la culpa sigui del centre, eh? Sí. Hi ha moltes vegades que el centre no sap reaccionar o no sap com intervenir amb les famílies gitanes. Hi ha moltes famílies gitanes que, per desgràcia, no li donen la importància que tenen els estudis, i bueno, arrel d'això doncs es crea com una barreja estranya que moltes vegades es donen els dos factors, i el que et deia al principi, tant de bo tingués una resposta per això. M'agradaria trobar el centre d'aquesta resposta, em beneficiaria molt, però ben bé no et puc dir.
0: Sí, tu dius això perquè treballes de promotor escolar. En què consisteix la teva feina?
1: Doncs bueno, nosaltres intentem garantir l'èxit escolar dels nostres alumnes, intentem fer-los arribar el més lluny possible, i després intentaré dir-te dos fets, i acompanyar-los durant tota l'etapa escolar, tota l'etapa estudiantil, i fer-los costat, intentar ajudar-los en tot el que es pugui. Ara, no fa tant, farà 2 anys enrere. Sí, vaig tindre l'oportunitat de poder enviar 2 nois a un grau mig d'electromecànica, la qual ens va ajudar les beques 9-CIMS, sí. El que els hi van pagar és un xec en blanc, com aquell que diu, el que té l'oportunitat, sí, i els hi van pagar uns estudis de quasi 20 i pico mil euros, i ho han aprofitat, i són nois que ho aprofiten, i tant de bo que d'aquí, després d'aquesta conversa fins endavant, pogués enviar tots els alumnes que tingui tant.
0: Ai, que bé, sí. Això et deu reconfortar, no?, com a feina.
1: Sí, sí, són petites recompenses que t'endús, perquè al cap i a la fi jo, la meva vida més o menys, bueno, no és que estigui feta, però sí que puc optar a diverses coses, no?, per a veure que quan veus un nen, una nena gitana que l'has pogut ajudar, ai, i que tira endavant i que sí, que vol i que vol fer-ho, sí, ho tinc molt clar, ho dono tot.
0: Clar, ha de ser molt gratificant, perquè tu, per exemple, a les escoles, els nanos gitanos saben que tenen a tu de referent i et poden consultar dubtes o poden acudir a tu perquè els assessoris, o et dediques més a les famílies? O...
1: Bueno, més o menys a parts iguals, tant a alumnes com a famílies. El problema és que no estic en totes les escoles. Clar. I tampoc dic problema perquè a vegades no hi ha la necessitat.
0: Sí.
1: Però a les escoles que jo hi estic treballo amb els alumnes directament, és a dir, jo agafo els alumnes, me'ls enduc, intentem motivar-los tot el que podem, intentem parlar sobre el seu futur, sobre la importància, no? És a dir, jo sóc un dels pocs nois gitanos d'aquí del barri, almenys dels de la meva generació, no?
0: Sí.
1: Que ha tingut un mínim d'estudis, que això m'ha obert moltes portes, i intento aplicar aquest coneixement que jo he tingut als altres, perquè ells també venen de cases on els seus germans són els meus amics, o on els seus pares no han tingut aquestes oportunitats d'estudiar, i posem en valor tot el que estan fent ara en els centres i intentem ajudar-los el màxim que podem.
0: Clar, deu ser important que tu siguis gitano, no?, perquè sigui un bon referent per ells.
1: Sí, la veritat és que el fet de ser gitano, doncs, bueno, m'obre moltes portes. A part, la veritat és que disposem d'un respecte aquí dins del barri a la meva família, doncs, bo. Som gent estimada dins d'aquest barri, que sap, potser no està bé que ho digui jo, però és que és la veritat, almenys així
0: tant,
1: ho sentim.
0: I tant, si és veritat, sí. I tant, si ens, no és falsa modèstia, no?
1: Ens sentim estimats i respectats, i això provoca, doncs, que el discurs que pugui dir jo, doncs, tingui una certa credibilitat davant de Penqui.
0: I què et sembla que ha propiciat que tu tinguessis interès pels estudis? Perquè això també pot facilitar que puguis ajudar els altres nois i noies, no?
1: Sí, bueno, clar, si m'ho haguessis preguntat als 16 anys no li hagués vist la importància, perquè sí, segurament hagués sigut, en aquella etapa hagués dit és un pas més, és una cosa més a fer,
0: sí,
1: però avui en dia m'aporta l'experiència de poder parlar amb aquests nois, amb aquestes noies, i saber de què va el futur, no? Que les coses no són tan fàcils com fa, no sé, com el que hem sentit a casa, no? Com fa 50, 60 anys, ja no és la mateixa manera. Llavors avui en dia has d'estar molt, molt preparat, almenys estar un mínim per poder recolzar-te tu mateix, i això és el que puc parlar amb els alumnes.
0: Clar, però de fet la teva família devia valorar que tu estudiessis, no?
1: Sí.
0: Que se'n devien encuidar de que anessis a l'hora a l'escola, de que fessis el que d'alguna manera se t'encomanava, no? Que ells ho devien valorar i et devien fer un seguiment positiu en aquest sentit, no? I per això ha reeixit d'alguna manera.
1: De fet, l'experiència és gràcies al meu pare,
0: sí.
1: Que jo els diria que va ser només entrar al primer de l'ESO, vaig dir, pare, jo a l'institut ja no hi vaig més, perquè nosaltres teníem un negoci propi, nosaltres treballàvem com a mercaders i era per zona de costa,
0: sí.
1: Ens guanyàvem molt bé la vida, molt bé, i jo me'n recordo perquè els estius els acompanyava,
0: sí.
1: I ens guanyàvem molt bé la vida, i vaig dir, pare, jo no m'agraden els estudis, jo vaig allà, m'avorreixo i no li trobo la disciplina que necessito. I el meu pare va ser qui em va fer reflexionar. I mira si em va fer reflexionar bé, que avui en dia, per desgràcia, ja no mantenim aquest lloc de treball, les coses van anar malament, i gràcies a poder tenir estudis,
0: clar,
1: he pogut sortir endavant.
0: Quants promotors escolars sou a Barcelona, gitanos?
1: A Barcelona, no voldria mentir-te, però crec que som 10 o 11 promotors,
0: sí.
1: I després a comarques, també en total fem un conjunt d'uns 30 promotors, més o menys, pot ser que més, no voldria mentir-te. Pot ser que més.
0: I cada un de vosaltres quantes escoles teniu?
1: Doncs és molt variat, eh? Jo, per exemple, ara tinc 5 centres,
0: sí.
1: Hi ha altres promotors, doncs, que pot ser que en tinguin més perquè la zona requereix que hi hagi més, i hi ha alguns promotors que en tenen menys però tenen una gran diversitat d'alumnes i una quantitat enorme.
0: Ja. I llavors teniu un horari establert a cada centre i els nanos gitanos saben que en aquella hora hi sou i poden acudir a vosaltres i això.
1: Sí, de fet intentem fer l'horari del centre,
0: sí.
1: Intentem estar tant matí com a tarda,
0: sí.
1: I en el mateix horari de 8 a 1 o de 8 a 2, bueno, de 8 a 1 i mitja, per exemple, i després per la tarda l'hora i mitja que calgui.
0: Sí. I entreu a les aules?
1: Sí.
0: O no? O teniu un despatx i els nanos acudeixen?
1: Tenim un despatx, bueno, normalment, jo parlo en el meu cas perquè no,
0: sí.
1: Tots els casos dels promotors són iguals, però
0: sí.
1: En el meu cas jo tinc despatx o a l'aula de tutors, per exemple, algun lloc on puguem compartir i podem anar a buscar els alumnes, podem treure'ls de l'aula en el moment que sigui necessari, endur-nos-els, parlar amb ells, ens donen molta, molta facilitat.
0: Home, segur que és una feina maca perquè a més podeu tenir un tracte individual amb ells, no?
1: Sí.
0: Et sembla que és semblant la problemàtica dels nois que de les noies en el tema acadèmic?
1: Bueno, si fa o no fa, el problema és que a la societat nostra, i ja no només a la comunitat gitana, en tota la comunitat en si, els nens cada vegada es fan més grans més ràpid.
0: Ja.
1: Bueno, suposo que això també ho hauràs
0: sí,
1: notat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: sí. Jo crec que aquest és un dels nostres problemes, no? A més, per nosaltres fer-nos grans no només implica abandonar els estudis, no? Significa viure la prioritat de la vida, no? La immediatesa de la vida, millor dit. I això potser és el que fa que nosaltres abandonem més aviat els estudis.
0: Que les noies.
1: Per exemple, bueno, o les noies, perquè també si elles es fan més grans més aviat, també implica que, bueno, que ens ajuntem i tots dos tindran que tirar endavant una casa, no? És a dir, tant un noi com una noia.
0: I jo abans havia vist bueno, noies gitanes, no? Nenes que abandonaven els estudis perquè havien d'anar a cuidar l'àvia, per exemple, que estava malalta, o qüestions d'aquest tipus. Això encara es prioritza?
1: Cada vegada menys, però també passa. També passa, sí. No només l'àvia, per exemple. Si parlem d'una família que no té una feina flexible o que no té una feina on pugui arribar bé, doncs potser si són tres germans la més gran tindrà que cuidar dels altres dos mentre els pares treballen, i no és una bona solució, però per desgràcia encara segueix passant.
0: I entre els promotors us deveu coordinar entre vosaltres també?
1: Sí.
0: I la problemàtica en relació a l'escolaritat és bastant comuna a tots els barris de Barcelona o tenen característiques diferents?
1: En tots n'hi ha un cert aspecte d'absentisme, no?
0: Sí.
1: Més o menys. Sí que és veritat que en el barri de Sants a Sant Just de Francs és on més n'hi ha, és a dir, sí. és on més absentisme n'hi ha, sí.
0: Perquè hi ha més població o no, o per les característiques del tipus de població?
1: No serà per la població.
0: No.
1: No serà per la població.
0: I a tu per què et sembla que és principalment?
1: Tornem al que parlàvem.
0: Que si ho sabessis diries la fórmula màgica, no?
1: Sí, jo és l'única cosa que acabo trobant després de molt rumiar és que vivim, els gitanos, i això sí que és cert, vivim una immediatesa, això sí que és veritat, la qual fa que bueno, anem més ràpid, en depèn quines àrees, no? Per exemple, casar-nos, tenir un fill, tirar endavant una família, doncs bueno, mentre hi ha homes i dones que ho fan que tiri als 28, 30, 20...
0: Sí, tant. Quan tenen resolta la qüestió professional, això...
1: Nosaltres abans no hem resolt aquest gran factor i estem tirant d'una casa.
0: Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: La música és molt important en la vostra cultura, oi?
1: És el que ens dona... jo diria que és el que ens dona el caràcter, no? Per sí. Aquell que diu, la rumba sobretot.
0: Sí, sí, sí, sí, és molt alegre, no? I veus nanos petits, petits, tant nens com nenes, que és com si ho portessin a la sang, no? Bueno, és un tipus de música que convida a ballar i a moure't, però... Que trobo que sí, que vosaltres ho deveu portar la sang, no?
1: Doncs la veritat és que sí, el que és la rumba i el flamenc no podem mentir, és una cosa que sembla que ens aflori pels pors de la pell i és, és una cosa impressionant.
0: Que es nota que us surt molt de dintre, no?
1: Ho sentim molt, molt, la veritat és que sí.
0: En el vostre culte també té un paper important la música, oi?
1: Bueno, com que nosaltres som així tan engrescats, potser sí. La manera de dir-ho, doncs fa que les nostres cançons doncs siguin així més mogudes, potser, no? A comparació d'altres denominacions, altres esglésies, doncs nosaltres potser som una miqueta més moguts per aquest simple fet.
0: Sí, sí, sí. Deies que envejaves els gitanos de la Marina o de la Zona Franca, no? Perquè... que mantenen molt l'esperit de clan, era per això?
1: Perquè la comunió entre barri, no? És a dir, entre els gitanos i no gitanos, jo et dic perquè jo ja allà hi soc molt, de fet jo tot el que he après ha sigut gràcies a la promotora que hi ha allà, a la Lluïsa, companya meva, i bueno, jo les vegades que he anat cap allà en el principi quan ella m'ensenyava com anava aquest treball, que és el que tenia que fer, doncs caminava pel barri, adéu Lluïsa, qualsevol veí del barri o una altra veïna, Lluïsa, quan fem, saps? És a dir, hi havia una cercania que aquí, per desgràcia, cada vegada potser s'està perdent més. No vull dir que no disfrutem de cercania amb el barri, no? Però sí que és veritat que és una de les coses que em fa, que m'agradaria que aquí també passés, aquest tipus de cercania, aquest respecte que es tenen entre comunitats.
0: I altres barris de Barcelona, saps si passa? Bueno, Gràcia, deies que, per exemple, que celebraven molt el Dia del Poble Gitano, no?
1: Sí, a Gràcia, sobretot quan es tracta de les festes, no? del barri o les festes del Poble Gitano, el dia, em sembla que és el dia 8.
0: El 8 d'abril,
1: sí,
0: no?
1: Sí, vull dir que ho faran també en el carrer. Doncs sí que és veritat que cada vegada quan veig els anuncis i veig coses, veig que tot passa cap allà, que molt bé, eh? És a dir, tant de bo que passi en algun lloc que no passés. Però també és una de les coses que parlàvem l'altre dia. M'agradaria, doncs, que també aquí al barri passessin algunes d'aquestes coses, no? És a dir, aquí al barri essencialment el que és Sants, el que és Sants Ostafrancs, no passa igual, no hi ha les mateixes coses. No tot serà culpa dels organismes que tindrien que fer-ho, no? També és culpa nostra que potser no ens hem adelantat a aquests aconteciments, però sí que m'agradaria que passés més. Sí.
0: Ara fareu alguna celebració del Dia del Poble Gitano?
1: Bueno, clar, realment jo el que em dedico és a intentar-ho portar-ho pels centres,
0: perquè a les escoles.
1: Exacte, perquè no es perdi el coneixement sobre el poble gitano. Però no només parlo dels centres, m'agradaria que també es fes alguna cosa aquí en el districte, no?
0: Clar.
1: No sé, aquí mateix a l'alcaldia, per exemple, que és un concèntric, a la plaça Espanya, a les Torres Venecianes, hi haurien llocs on podríem organitzar-ho.
0: Clar, però bueno, segur que si vosaltres teniu la iniciativa es pot tirar endavant.
1: Segurament, no? ja dic que part de la culpa i el gran percentatge de la culpa és nostra, segur.
0: Et sembla que encara hi ha molta desconfiança entre paios i gitanos?
1: Bueno,
0: n'hi ha.
1: Per això dic que m'agradaria moltes vegades que tinguéssim aquesta cercania, no? Que intentéssim estar tan cerca com tindríem que estar, no? Com el que tindríem que ser dos bons veïns, no? Intentar cuidar-nos.
0: Clar. Les escoles deu ser un bon lloc, no? Perquè es barregin i es generin relacions de confiança entre les famílies, perquè és potser on hi ha més barreja, no?
1: Sí, clar, el problema és que quan són nens no hi ha aquestes coses que pugui discutir, no? Mentre són nens tot és molt bonic, tot és agradable i tot el que es pot solucionar es soluciona amb paraules i ràpides, és a dir, no hi ha, però a mesura que ens fem més grans és quan més costa, llavors és aquí on tindríem que plantejar-nos potser ser més cercans. Que pot ser que quan dic això no només parlo de la població gitana, eh?
0: La població gitana també, eh? Sí, la desconfiança és mútua, no? Sí, sí. Bueno, tu no tens trets molt característics, no? Però les dones, sobretot, que se'ls nota molt, no? I llavors no sé si encara viviu això de que la gent...
1: Desconfia,
0: sí.
1: Sí, no fa tant, fa un parell de dies... vam estar a una tenda de Plaça Catalunya,
0: sí.
1: I anàvem un matrimoni que són amics nostres des de sempre, i la meva dona i jo, i passejant per allà la nostra amiga va cercar-se a despenjar un vestit perquè és el que volia, i una de la senyora que estava al costat es va agafar el bolso, es va apartar ràpid i com que li va pagar un crit de "Ei, on vas?"
0: I la
1: meva amiga no sabia de què anava el tema, no?
0: Què
1: ha passat?
0: Sí.
1: I llavors vam entendre que és que desconfiava. A part, és el que et dic, jo no semblo tan gitano com les característiques que es pensa, no? Però aquesta noia sí, és morena, té el cabell més aviat fosc. Bueno, la mires i dius, aquesta noia és gitaneta, se li veu que és gitaneta.
0: Hi ha molta honra.
1: Sí, sobretot. Sí.
0: Sí.
1: I per això dic que sí, passa.
0: Sí, són coses que hem d'anar
1: polint
0: com a societat. Sí. Bueno, i tu hi contribueixes amb la teva feina.
1: Intento.
0: I tant de bo anem caminant en positiu cap aquí.
1: Tant de bo.
0: Doncs bé, moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes, que ja se'ns acaba el temps.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat que m'ha donat.
0: A tu. Doncs fins una altra, eh? Ens veiem pel barri.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Carpe Diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM, al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
2: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Pablo Cravioto, que va néixer a l'Argentina, en concret a la ciutat d'Avellaneda de Buenos Aires. Hola Pablo, com estàs?
3: Hola, què tal, Assumpta?
2: Tu vas néixer a Avellaneda, a Buenos Aires, i quins records en tens?
3: Bé, molts. Una ciutat no molt gran, però al costat de la capital, com li diem. I bé, vaig viure fins als 28. Vaig estudiar allà al col, a l'institut, i després he començat a la uni, que era creuar la capital. I allà era la vida de barri, dels amics, de quedar per allà, de... Bueno, com un poble gran.
2: Yeah.
3: Però bueno, sent una ciutat.
2: Sí. Si l'haguéssim de comparar amb alguna del voltant de Barcelona, amb quina et sembla que s'assemblaria?
3: Mira, jo dic sempre que per la ubicació seria com l'Hospitalet,
2: sí,
3: de Buenos Aires.
2: Ja. Yeah.
3: Amb un riu pel mig. Sí, sí. Seria més com el Besòs, però de la cantonada de la part sud, i en comptes del mar tenim el riu de la Plata.
2: Ja. Yeah. I feies molta vida al carrer, allà, a la infància i a la joventut?
3: A la infància, molta. Era tornar al col·le, dinar i sortir. Després també sortia a jugar als amics i era molt d'anar a un club, també, que estava molt a prop,
2: sí,
3: el Club Atlético Independiente.
2: Uh-huh.
3: I allà vaig jugar a bàsquet des de molt petit, després fins i tot escacs, i tant l'hivern com a l'estiu, que era la piscina oberta, allà feia molta vida.
2: Uh-huh.
3: Sí, molta vida al carrer. Sí.
2: Yeah. Aquest club del que parles s'assembla al de la pel·lícula Luna de Avellaneda, en la qual es volia salvar això, un club social, no?, que estava en perill de desaparèixer?
3: Ben bé no. No, seria més, en tot cas, més semblant a un club gran de futbol,
2: sí, uh-huh,
3: un equip que sempre teníem, algú les dèiem el rei de copes, perquè
2: sí,
3: teníem 7 copes Libertadores, que serien com 7 Champions, i era un club molt gran, amb molta infraestructura a nivell esportiu.
2: Uh-huh.
3: I per tant aquest vessant més de club de barri no el tenia. Així,
2: yeah,
3: així com Luna de Avellaneda.
2: Va ser una pel·lícula que em va agradar, allò que tinc molt present. Sí. I quina trajectòria acadèmica vas fer tu a l'Argentina?
3: Doncs acabant a l'institut, que és jo al secundario, que he fet un d'orientació comercial, vaig començar a estudiar llicenciatura en economia, he fet un parell d'anys i després cridava a la sociologia i vaig anar a estudiar, però m'he quedat abans de mitja carrera, podríem dir.
2: Yeah.
3: De mitja.
2: I per què ho vas deixar? No t'interessava prou? O vas pensar que no, que havies equivocat de carrera?
3: No, la vaig anar deixant. Sí, ja no m'entusiasmava com abans, era una cosa que tenia allà, i per tant que havia pensat, bueno, en algun moment ja la reprendré, i aquest moment no va arribar mai.
2: Ja. Yeah. I quan vas començar a venir tu a Barcelona? Perquè em vas explicar que abans d'instal·lar-t'hi havies anat i venint unes quantes vegades.
3: Doncs No, mira, ha arribat al 2006. Tinc germà.

0: de la vida, i el fet també que vinguessin quasi bé un any després els meus pares i que la meva mare al poc temps li diagnostiquen un càncer i està la malaltia, està un any aquí i al final mor aquí. Va ser tot aquest procés, jo crec que al final també va decantar que aquest curt mig terme que era en principi el plantejament es vagi allargant i allargant amb el temps.
1: Tu tens ascendència italiana i com a ciutadà comunitari et devia ser fàcil, no?, tenir regularitzada la teva situació legal.
0: Sí, en el meu cas, de fet, ja en el seu moment va ser potser determinant perquè m'hi plantegi vindre en principi a donar una volta, a fer un cop d'ull, a veure com és vivir aquí, visitar a germans, amics, i això, si no hagués tingut en aquell moment la ciutadania italiana, en aquell moment no l'hagués fet. Més tard, no ho sé, potser sí.
1: I has fet moltes feines aquí, des de que vas arribar. Has treballat en coses diferents, no?
0: Sí, molt variades. Sí, jo, com que havia estudiat sociologia i allà havia començat a treballar en el món de les enquestes, en arribar aquí, després d'un petit pas per el món immobiliari, que això l'havien fet alguns germans i molts argentins també ho fan, que és aterrar la immobiliària a Tecnocasa.
1: Sí. Sempre hi ha feina aquí, no? Sí, sí, bueno, si tens el do de la paraula, diguéssim, i de convicció, que almenys els argentins teniu molta fama d'això del do de l'oratòria, no?
0: Sí, aquesta part, el que sí era que, bueno, era moltíssimes hores, era una feina dissabtes també, una bogeria d'hores. I allà, casualment, trobant-me una noia que feia enquestes pel carrer, i casualment era argentina, o sigui, dues casualitats,
1: sí.
0: L'he preguntat com anava tot aquest món, em va donar el contacte d'una consultora, i va ser trucar una entrevista i començar a fer enquestes, que vaig estar un parell d'anys. I fent aquesta feina també he començat a recórrer molts pobles de Catalunya, o sigui, he fet un tour molt, molt extens. Vaig conèixer, per exemple, els de Girona, Manresa, Cardona, Igualada, no sé, Lleida, molts llocs que potser no hagués trigat molt en anar.
1: Clar, és curiós, com a vegades les casualitats, no?, et porten cap al teu destí, perquè és una manera ben casual, no?, de que t'introduïssis en el món aquest.
0: Sí, sí, havia pensat que podria ser, potser que era una sortida, però sí, sí, va ser combinada amb altres consultores també, i jo feia molt això que ho he sentit segurament a nivell de mitjans, es parla molt, sobretot als grans, que és de l'EGM, jo feia aquesta enquesta, no?, que era una enquesta molt, molt extensa, i aquestes i d'altres, no? I això també, bueno, m'ha permès conèixer molt. Jo crec que és una feina molt dura, té molt coses que potser no compensen, però, bueno, aquesta part, com mínim, l'he tret un profit, que era això, conèixer molt, molt a nivell de llocs, de molta gent molt diversa.
1: I el fet de treballar en una immobiliària no et posava en contradicció amb les teves conviccions, perquè tu ets una persona molt implicada socialment, no? I et creava contradiccions o no?
0: Bé, bueno, en el meu cas no era una cosa que... Tampoc ha arribat molt, o sigui, treballem només 15 dies, o sigui, he vist molt poquet.
1: Ja.
0: M'he plantejat que potser en algun moment, però bueno, era això, era el 2006 i al poc temps va esclatar la crisi.
1: Sí, perquè aquí després del 2008, bueno, que a les immobiliàries.

0: mobiliàries del barri apareixien moltes vegades amb els vidres trencats i així, saps? I bueno, moltes van haver de tancar, però per la crisi, bàsicament, sí, del 2008.
1: Sí, això m'havia plantejat, que potser arribat a un punt tindria aquesta possible contradicció, però
0: Ja,
1: bueno, això no.
0: ja no vas tenir temps.
1: Sí.
0: Mira, que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: Tu ara vius a Segur de Calafell. Has marxat de Barcelona pel preu de la vivenda?
1: Sí, bàsicament perquè s'acabava el contracte. Ens van dir que volien vendre, però després, si volien fer alguna contraoferta del preu del lloguer, vam apujar el que venien pagant i ens van dir que no, que ens quedava molt lluny. I per tant, sí, sí.
0: Sí, sí, com tants i tants casos.
1: Com tants, sí.
0: I com et
1: sent? Amb la idea de tornar.
0: Ja, tant de bo puguis tornar aviat. I com et sembla que es podria pal·liar el problema de la vivenda?
1: Crec que amb el parc d'habitatge públic, crec que el govern podria, però els diferents governs, però no ho fan. Però s'hi hauria de posar més habitatge social, posar un topall del preu de lloguer.
0: Uh-huh.
1: Però bàsicament crec que també que és una mica continuar amb la lluita que estan fent el sindicat d'habitatge i la gent també que està plantejant aquest tema a nivell d'exigència i que la lluita és l'únic camí també en aquest aspecte.
0: Mm-hmm. Ara que parlem de temes socials, que el Milei ha suprimit drets fonamentals a l'Argentina, no? Com el dret de manifestació, els piquets, deixa també de subvencionar equipaments culturals, i tot i amb això sembla que la inflació no remet. Com veus el panorama de l'Argentina, tu?
1: És un país que s'ha empobrit molt. L'últim any de creixement econòmic va ser el 2012, crec, i a partir d'aleshores, que és el cicle després que havia hagut de repunte a partir del 2000. Quan jo vaig vindre cap aquí el 2005-2006, va començar a aixecar-se una mica després del 2001, del Corralito i de tota aquella crisi que va ser molt profunda. Però aquesta crisi que mai ha desaparegut del tot i que a partir de la crisi del 2008-2009 això comença a arribar a l'Argentina, com a altres països, a una mica de retard, un parell d'anys més tard, però des de les hores la cosa ha anat a pitjor. I va ser tant el desencant amb els governs de Kirchner i d'aquest corrent del peronisme, que al final molta gent va votar per Milei, perquè diuen, això pitjor no pot anar. I un dels lemes de Milei era que plata no hay, però en realitat sí que n'hi ha. Però el tema és que el que volen és que se l'emportin als rics i al de sempre, no? I hem fet aquesta bateria de mesures repressives i de privatització, però, com deia abans, no? Pel tema de l'habitatge, l'únic camí és la lluita, i l'Argentina també s'ha posat en peus. Uh-huh. Han fet una vaga general a 45 dies de l'assumpció de Milei. I això ha fet que tremoli tot aquest pla, que hi hagi diputats que anaven a votar a favor d'aquest paquet de mesures de retallades, i això ho han tornat a comissió. Per tant, va ser una primera derrota d'aquest govern i no l'ha sortit tot com esperava, no? Que era avançar en la privatització i retallada de drets.
0: Mm-hmm. Tu veus algun partit a l'oposició que d'alguna manera generi esperança?
1: El que s'entén com partit d'oposició, no. Jo crec que, l'Argentina, el Frente d'Izquierda, jo crec que l'únic que planteja mesures de fons, i tot i que no té molta força, però a les últimes eleccions va passar de 4 a 5 diputats nacionals i són, per mi són un referent allà, no?
0: Mm-hmm. a veure si es belluguen les coses en el bon sentit, doncs, no? Vull dir que ja el fet de que la gent hagi respost en contra és un bon símptoma, però suposo que hi ha una situació tan difícil, no?
1: És, la situació és molt, molt difícil perquè s'ha empobrit moltíssim els sectors populars. Ha hagut una baixada, però molt bèstia. Aquí, bueno, diuen que han pujat els preus, no? Però
0: sí.
1: No té punt de comparació a nivell d'inflació, de pobresa. De fet, fa poc un amic em deia, tu, o sigui, si vens, perquè jo fa anys que no hi vaig,
0: sí.
1: T'hauràs de preparar psicològicament perquè veuràs una situació de pobresa amb gent jove que ha viscut sempre al carrer, sempre menjant de la brossa.
0: Oi.
1: I aquesta situació és molt, s'ha empitjorat molt. Per tant, jo crec que sí que s'ha fet una demostració també de forces, de que els sectors populars estan al carrer i que no ho deixaran passar tan fàcil.
0: Mm-hmm. Tu conserves hàbits o tradicions pròpies de l'Argentina?
1: Podríem dir que sí, l'hàbit de menjar molt dolç, que és una cosa comuna.
0: Sí.
1: Sobretot per la influència del dulce leche que hem tingut de molt.
0: Ai, és veritat.
1: Petits,
0: sí, sí, sí.
1: Que sempre parlem, de fer l'altre dia, no, hem fet un asado, no, uns amics,
0: i
1: que tenen filles que... Una mica té filles que han nascut aquí i que, clar, són fans del Nutella, no? Aquesta sempre...
0: Sí.
1: L'ecotomia entre dulce leche o Nutella és una mica el que has provat de petit. És veritat que és molt, molt dolça, però bueno, això t'atrapa.
0: Yeah.
1: Això, els alfajors. I el que tinc aquí és que l'he fet aquí, o sigui, m'he començat a prendre el mate,
0: sí,
1: a fer-lo jo, fa 10 anys aquí. Jo crec que també ha tingut a veure una certa... no sé si dir-li nostàlgia, melancolia o...
0: Sí,
1: però o també fem un hàbit, sí.
0: Però t'hi has acostumat aquí? No el portaves d'allà, aquest costum?
1: De fer-lo no. M'agradava, però mai havia pres. I de fet, amb un amic uruguaià,
0: sí,
1: que a poc a poc m'ha anat ensenyant la manera de fer-lo i he après a la manera d'Uruguai, que és més laboriosa, però jo crec que surt millor el mate.
0: Uh-huh. Una de les teves aficions és viatjar, i vas viatjar al Marroc. Què et va fascinar d'aquest país? I quines altres aficions tens?
1: Mira, de viatjar, sí, m'encanta conèixer cultures diferents, i quan estava aquí em cridava molt a l'Àfrica, no?, com a continent.
0: Uh-huh.
1: El món àrab també, el que és jo, no?, com els països àrabs, també em cridava molt l'atenció, i el Marroc és un contrast molt, molt, molt fort amb Europa, també diferent de l'Argentina, però un punt de contacte també en la part més, podríem dir, més caòtica de com funciona tot.
0: Sí.
1: I em va fascinar, no sé, jo crec que la gent, els costums, m'ha agradat tant que m'he quedat quasi bé 2 mesos quan en principi anava per 10 dies.
0: Oh, que bé que ho poguessis fer.
1: Sí, després, aficions, m'agrada molt els esports, molt variats, i la música, i fer música, podrien ser les dues aficions més grans que tinc.
0: Molt bé, i quins projectes de futur tens?
1: Ara per ara...
0: O de present, vull dir, en principi... Sí.
1: No, continuo la feina en la que estic, que estic treballant per poder continuar i fer molt lloc
0: en el món de la informàtica
1: i en En informàtica, sí.
0: Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes i per tot el que ens has volgut explicar.
1: No, a tu, Sunca. Fins una altra.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: vindre i barat. Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Cielo, que va néixer a Perú i va passar part de la seva joventut a Bolívia. Hola, Cielo, com estàs?
1: Bona tarda, molt agraït de que m'hagis invitat.
0: Tu vas passar la teva infància a Perú, en concret a la ciutat portuària del Callao. Fins quan hi vas viure i quins records en tens?
1: Bueno, en realitat vaig néixer al Callao. Però va ser una qüestió de logística, però vaig viure tot el temps a Lima, que estan pegats, és com Barcelona i Badalona.
0: Ja. I quins records en tens de la teva infància?
1: Bueno, de tot, el primer record que tinc que seria als 3 anys, és quan un cosí meu ens portava de casa de mare meva, de la meva mare, a casa del meu pare, perquè estaven separats.
0: Sí. I,
1: era cap al vespre i vaig sentir uns tirs i hi havia un assalt, un enfrentament.
0: Uf.
1: I així, suposo que per això, per la violència, se'n va quedar gravat.
0: No m'estranya. Després, tota la família vareu anar cap a Bolívia. Què va representar per a tu?
1: Bueno, un nou començament, perquè deixava darrere els pocs amics que tenia.
0: Clar.
1: Perquè no eren molt de sortir de casa, eren molts a casa, visquien 6 germans i germanes junts. I doncs entre nosaltres mateixos jugaven i molt sovint jo era el que els cuidava també.
0: Yeah.
1: Que era el major en aquest, moment.
0: Sí. Uh-huh. I els 6 germans són del mateix pare i mare?
1: No. Jo tinc 12 germans i germanes.
0: Uf, quina família més extensa.
1: Sí. I jo dic que és perquè els meus pares, tant el meu pare, que es va casar 4 vegades,
0: yeah,
1: i la meva mare 3 vegades,
0: sí,
1: no van parar de cercar la felicitat.
0: Yeah. I tu creus que la van trobar al final?
1: Bueno, amb els fills i filles, sí.
0: Mm-hmm.
1: I, de fet, entre els germans i germanes tenim la sort d'haver sobrepassat totes les baralles dels pares d'un costat i de l'altre i hem dit, no, això és problema vostre, nosaltres deixeu-nos en pas i nosaltres parlem.
0: Tu vas conviure amb 6, però, de germans.
1: Sí, només. Sí. 5 de menors. Sí.
0: Està bé. I de Bolívia, què en diries?
1: Bueno, va ser molt diferent. Imagina't, des de Lima, el Callao, que està a la costa, el calor, la humitat i l'altura, anar-hi a 3.500, perquè la passa està entre 3.500 i 4.000 metres d'altura.
0: És veritat.
1: Un paisatge preciós, perquè per primera vegada veiem el cel blau i a les nits amb estrelades i tot això, que a Lima no és possible. El cel és gris, perquè hi ha una permanent coberta de núvols estratos al llarg de tota la costa. Per l'efecte de la corrent de Humboldt.
0: Ja. A Bolívia hi has anat tornant. Quins canvis socials hi has vist? I com vas viure el cop d'estat?
1: Bueno, molts canvis socials. Tinc en compte que jo ja faig el proper any, a principis del proper any, 60 anys.
0: Ala, no ho sembla.
1: Sí, merci. I doncs vaig viure allà des dels 13 anys fins als 20 a Bolívia. I a part de ja aportar, diguem-ne, la migració a la sang, perquè els meus pares van ser exiliats, ambos dos, al Perú, i per això vam néixer la majoria dels germans i germanes allà, a Perú, però eren migrants, exiliats, i per la política. Doncs, quan vam tornar a Bolívia, també vam viure i jo mateix vaig experimentar que la gent estava molt més implicada en la política diària que a Perú. A Perú era cada dia de fer les seves coses i ja està, però no es parlava molt al nivell del carrer de la política. En Bolívia sí.
0: Uh-huh.
1: I vaig viure cops d'estat de militars, perquè també he de dir, la meva família era de dretes, el meu pare. És que jo li he sortit el gat negre, però amb molt orgull.
0: Ja. Però t'accepten a tu tal com ets.
1: Sí, ens barallem i discutim molt. De fet, la darrera vegada, el darrer Nadal, vaig dir-li a la meva mare que si aquest govern continuava jo no tornaria mai més a Bolívia, perquè, a més, si volia que jo visquessi, perquè si jo surt així i se n'adonen al carrer de que sóc una dona trans, seguro que me la piden.
0: Clar, segur.
1: Perquè són de dretes i heu vist tant la expresidenta de facto com el que va organitzar des de Santa Cruz l'arribada del nou govern, va entrar al Congrés amb sendes bíblies enormes.
0: I tant.
1: I parlant sempre amb un rosari, cosa que és cínica, perquè aquestes persones, i sobretot aquest home, el de Santa Cruz, el Camacho, que li deien el macho Camacho, perquè vegis com està el patriarcat i el machisme arrelat, és una de les persones que està als papers de Panamà i que renta diners. Doncs com es pot combinar? Hi ha molts casos, no? Però és hipòcrita i cínic el que d'una banda digui que defensa els valors del cristianisme i d'altra està forrant-se a costa d'empobrir i d'explotar a la gent.
0: A partir dels resultats de les últimes eleccions, creus que s'han recuperat els guanys que havia implantat l'Evo Morales?
1: Això trigarà temps, perquè han fet molts canvis. I això que no hauria d'haver sigut, perquè una presidència de transició, com es van anomenar, tan sols està allí per preparar les següents eleccions, per administrar el que hi ha i preparar per les següents eleccions. Però no era això. Volien canviar i des del dia 1 ho van fer. Una de les primeres coses que van fer, que va ser una traïció no tan sols al poble bolivià, sinó al poble palestí, va ser restablir relacions diplomàtiques amb el govern sionista d'Israel, de Netanyahu, perquè Evo Morales va trencar les relacions en defensa dels palestins i palestines.
0: I a nivell social, que em deies que hi havia hagut el primer matrimoni gai, quan va ser això?
1: Recentment, fa un parell de setmanes, i és un amic del meu germà, el coprotagonista d'aquest. I doncs això són notes d'una música que m'agrada. Que tot i el machisme, el masclisme que encara reina i està molt arrelat, es fan petits passos. Això seria impossible amb el govern fascista que teníem abans.
0: Clar, devia ser una gran celebració, no?, aquest casament.
1: Sí, tota una fita. I, bueno, no era un casament, era el reconeixement d'una parella homosexual. Encara s'ha de fer
0: el casament formal.
1: Exactament.
0: Sí. Està bé. Abans de venir a Barcelona vas viure en altres països, a Mèxic, a Alemanya. Què t'hi va portar?
1: Abans de ser aquí a Espanya, aterrar a Espanya, vaig estudiar a Alemanya, on, gaudint d'una beca d'estudis del govern alemany, i vaig estudiar allà enginyeria en tecnologia d'aliments. Jo sóc enginyera en això i treballo en això. Sóc, com et deia, una privilegiada. Tot i que hi ha burocràcia que no m'agrada gens fer-ho, però altres vegades quan puc sortir a les fàbriques i tocar el producte, mirar, pensar com està transformant-se i aplicar tot el que vaig aprendre a Alemanya dels processos bioquímics i biològics i físics, doncs m'agrada molt dir, això és cert, sí, és perquè el professor aquest em deia aquesta s'aplica aquí, etcètera, etcètera. Doncs jo gaudeixo molt.
0: Clar, i actualment sí que és un privilegi treballar en el que has estudiat, no?
1: Sense dubte. Ja deia que molta jovent aquí a Espanya i a tot arreu, jo penso, a tot el món, perquè a Bolívia també és farta, diguem-ne així, de fer maestries i una cosa o l'altra per aconseguir un treball. Doncs comencen a treballar als 30-35 anys quan acaben totes aquestes maestries, mentre... I d'altra banda, cada vegada hi ha menys llocs de treball, perquè jo des de la meva experiència veig que les indústries cada vegada es robotitzen més, s'automatitzen més, i això comporta la pèrdua de llocs d'empleus, perquè ja no es necessita la mà d'obra. I ja veuran els ordenadors, d'una banda, les oficines, faran tot el treball.
0: A Mèxic també hi vas anar per estudis?
1: No, a Mèxic vaig anar-hi perquè el meu pare va treballar i en el cos diplomàtic de Bolívia, va ser enviat allà, i tota la meva família, van ser 2 anys i pic allà, però vaig aprendre quan propers som els diferents llatinoamericans.
0: Ara posarem la cançó que has triat, perquè l'has triada, el Solo le pido a Dios.
1: Uau, és l'himne de la meva vida, i a més quan estic de depressiva,
0: sí,
1: Això em dona forces, per la lletra sobretot. Diu una part, ja ho sentireu, que diu: solo le pido a Dios que la muerte, que la fría muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.
0: És veritat, sí.

0: Quan vas néixer, se't va atorgar el gènere masculí, però tu et sents dona.
1: Sí.
0: Quan ho vas descobrir i com?
1: Bueno, ho he tingut que recordar. Saps, hi ha coses que el nostre subconscient lo camufla o lo fa invisible. Mm-hmm. I en el meu cas va ser així. I després vaig recordar que quan era petita, o petit,
0: sí,
1: em posava i em maquillava, em posava la roba i m'encantava anar de talons i tot això. I quan jugava amb els meus germans, jo era superwoman o batichica, o sempre era...
0: Algú de gènere femení.
1: Sí, sí, mm-hmm. sí. I fa 2 anys que recent vaig recordar tot això i vaig decidir que sortís la Cielo de dins meu.
0: Si tu vas, fa 2 anys que vas iniciar la transformació en el teu cos, no? I et va costar decidir-ho? I quines altres evidències vas tenir a part d'aquests records d'infància i així?
1: Bueno, quan vaig sortir de Bolívia, per a mi va ser com una liberació, perquè em trobava molt reprès per la meva família, la meva madrastra i tot l'ambient. Fins i tot el meu pare no volia que vingués a Europa. Va tractar de convèncer amb unes persones que eren d'una secta.
0: Mm-hmm.
1: No sé si has sentit parlar de l'Església de la Unificació, l'Església de la Unificació de Sam Yung-Mun, un coreà. Mm-hmm. Doncs aquestes persones van arribar a Bolívia i el meu pare va treballar amb ells i em van oferir que em donarien una beca en comptes d'aquesta, una altra que havia aconseguit jo mateixa per a Alemanya. I jo li vaig dir, no, jo tinc aquesta oportunitat i me l'he guanyat a pols per mi mateixa. Per mi mateixa.
0: Clar, doncs. Clar.
1: I si vosaltres no em compliu amb el que promet, jo es odiaré fins a la mort. I doncs em van deixar anar i va ser una arribada a Alemanya també per un nou començament.
0: Clar, no? Però allà seguies vivint com a home.
1: Sí, i a Alemanya també, i és quan vaig diguem-ne passar d'un escló cap a un altre, perquè a mi m'atreien els homes.
0: Mm-hmm.
1: I doncs, lliure de la meva família, vaig començar a cedir als meus instints
0: sí.
1: biològics i vaig començar, però de seguida vaig parar. Mm-hmm. El primer jove que vaig tindre la relació em vaig donar molta por.
0: Yeah.
1: I vaig agafar una altra vegada la religió. Uh-huh. Vaig anar a l'església, vaig confessar tot, vaig prometre ser forta, etc, etc. Fins que vaig perdre moltes oportunitats, fins i tot una altra persona que s'interessava per mi, però jo deia, no, això no pot ser. Jo m'havia autoconvençut de que era un parón al meu desenvolupament psicològic, a la pubertat, a l'adolescència, i que jo l'havia retrasat una mica i per això sentia aquestes coses i que si fos fort, doncs ho superaria.
0: I vas provar de tenir relacions amb dones?
1: Sí, de fet, vaig tindre una quan feia unes pràctiques a una fàbrica i he de dir que la vaig gaudir, però la mostra de que no era el que m'omplia totalment era que quan arribava l'orgasm hauria de sortir corrent cap al bany a dutxar-me o qualsevol cosa, però no suportava contacte físic.
0: Yeah.
1: Mentre que un home pot, és tot el contrari. Passo.
0: I penses que ser d'un gènere o un altre és una qüestió social i cultural més que física?
1: sense dubte, sí, perquè ens eduquen per això. Ens eduquen des de petits. Els nens no tenen aquests prejudicis i aquestes formes. De fet, et puc dir que el darrer any, quan vaig ser a la meva família, una nebodeta de 4 anys i una altra de 3 em van mirar i mirar. Sembles una dona, em deia. I una vegada vaig arribar i sense els pendents a casa. Tia, on estan els teus pendents tan bonics? I no sé, per elles no era una cosa mala.
0: Clar. I, bueno, a nivell social la qüestió del gènere és molt important. Vull dir que és de les poques dades que figuren al DNI. Tu arribaràs a canviar el teu DNI?
1: Sí, sí. Estic esperant a que em jubili i doncs ho canviaré perquè no vull que el treball se n'enterin. Ja tinc problemes com que soc protestona i no em callo, doncs tinc problemes. Solo faltaria això que digui que és per l'hormonament que em baralla amb els caps.
0: Amb l'empresa. Fer aquesta transició públicament ha de ser complicat, no?
1: Sí.
0: Has patit molts prejudicis?
1: No, he de dir que al meu voltant, en totes les plataformes que treballo i col·laboro, etc., ha sigut molt ben rebut. La meva família també, quasi en la totalitat, un parell d'excepcions, però eren més per aquestes qüestions religioses que encara estan fent que la gent tingui, o la meva germana tingui por de que els seus nebots puguin ser mal influenciats per mi.
0: Ara que parles dels nebots, a quina edat et sembla que algú pot estar convençut que viu en un gènere equivocat? Perquè jo ara veig, bueno, algunes escoles progressistes, entre cometes, o així, no?, que a vegades ja proposen el canvi de nom des de molt petits, no sé, als 4 o 5 anys, clar, des de fora sembla que hagi de ser com prematur, no?, que tu et pots disfressar si ets un nen de nena o pots jugar amb els dos gèneres o això, però per decidir una cosa tan seriosa com canviar-te el nom a aquestes edats, no sé, tu ho trobes prematur o penses que ho pot tenir clar un nen o una nena a aquestes edats tan petits?
1: Això depèn de cada persona. Doncs jo trobo que pot ser que sí, que un nen ja es senti nena i que els pares vegin tantes evidències que realment no vulguin que pateixi tota la infància i l'adolescència ocultant-se o barallant-se en els dos gèneres, en els dos rols, de masculí o femení, i que això pot evitar molt patiment.
0: Clar, sí. A més d'estar vinculada al moviment LGTBI, participes en Stop Sida, SOS Racisme, Unitat contra el Racisme i el Feixisme, la xarxa de suport del poble sec. Com va néixer la teva consciència social?
1: Bueno, ja la portava, com et deia, des del naixement. Soc filla de dos exiliades polítics, encara que sigui de l'altra banda.
0: Sí.
1: Però a casa meva sempre s'ha parlat de política.
0: Yeah.
1: De qüestions socials ja lo vaig tindre clar. L'únic que amb l'arribada aquí a Europa, el que he tingut que desenvolupar és una seguretat en mi mateixa per parlar, perquè jo era molt tímida, molt ratolí de biblioteca. I doncs he hagut de desenvolupar aquesta faceta també i de participar, i ara a vegades he de refrenar-me perquè sóc moltes vegades molt directa.
0: Clar. No sé, que ho trobo magnífic, no?, que hagis decidit això, aquesta transformació teva, amb una edat que hi ha gent que ja considera, com qui diu, que ja ho ha fet quasi tota la vida, no?
1: No, jo crec que ha sigut un temps necessari per mi. Per això deia que pot ser que per a algunes persones en la infantesa ja saben el que són i altres no, i jo he tingut aquesta, aquesta, aquest camí, i segurament no havia, no hauria arribat aquí si hagués sigut nena des del principi.
0: Clar, clar. Bueno, series diferent, no? O...
1: Seria diferent, però potser hauria patit més el patriarcat i aquests rols que t'imposen en la societat i el masclisme. I el que sí, tinc, tinc molta sort és de que ja tinc una professió i tinc un treball, etc. El que no és el cas de moltes companyes trans que s'han dedicat a la prostitució i a més han de suportar els atacs continus de les abolicionistes o les TERFs que neguen els seus drets, i amb moralistes i coses i arguments nuls, perquè moltes d'elles diuen que la prostitució, el tracte, la tracta de dones és fins al 95% i és mentida. Hi ha estudis de la ONU de fa 5 o 10 anys que sobre Europa i que estableixen que això és un 15% la tracta de les dones que estan en tracta de explotació sexual. I això vol dir que el 85% no estan en aquest grup i ho fan per una decisió. No vull dir que sigui voluntària, pot ser que estiguin obligats per les circumstàncies, però s'ha de respectar això.
0: Bé, mira, se'ns està acabant el temps, no sé, suposo que et deuen quedar coses per dir.
1: Moltes. Sí. Però he d'invitar una altra
0: això,
1: moltes
0: sí,
1: vegades.
0: Ho farem, ho farem. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistem i haver volgut formar part del programa, que ha sigut molt interessant tot el que ens has volgut explicar. Gràcies, eh?
1: Gràcies a vosaltres, de tot el cor.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, no, no, no, no, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
10: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes al programa 2025 del Club del Country amb Rafael Corbí. Un repàs a la música country que sempre portem a terme des del 1987 cada setmana amb aquest espai. Soc Rafael Corbí i avui comencem amb aquesta cançó que ens aporta el més nou treball discogràfic d'en Samuel Robert Barber, conegut com Sam Barber, el cantant de Perry County de Missouri, joveníssim, va néixer el 15 d'abril de 2003 i ha publicat dos àlbums amb aquest, 3 EPs i diversos senzills. Aquest disc, publicat el 3 d'abril de 2026, porta el nom de Broken View i aquest és el senzill d'avançament, Borrowed Time, es diu aquesta cançó. Un so bastant més rocker amb aquest àlbum. Escoltarem també d'aquest disc que us presentem la cançó que dona nom al disc. Es diu Broken View, Sam Barber.

comencem el nostre espai en clares influències de la música més en rockero. Ho hem fet amb Sam Barber i aquestes dues cançons al seu nou disc, i també amb The Drop Tines, una banda que també ens ha portat el seu àlbum de debut per al segell Big Loud Texas, una banda texana. El disc es diu Drug Flower, 11 cançons que inclouen també presència de Zandi Holub i Sara Jarros. És la música de Drop Tines amb el senzill d'avançament d'aquest disc que porta el nom de Tombstone. Dry Ride.

0: referència, doncs, amb aquests gèneres força creuats de música americana, de country i de rock, d'arrels, que ofereix a la gent que el pot escoltar melodies força diferents unes d'altres. El seu darrer àlbum de The Times és aquest Drug Flower, 3 d'abril, un disc d'11 temes després del seu àlbum de debut el 2024. Una formació que destaca també per la veu del seu cantant, del vocalista principal, en Connor Arthur. Ens acompanyen ara amb aquest segon senzill publicat, aquest va ser primer, que es diu Calling All Cars.
1: Somebody got drunk and drove their car down in a ditch

Canviem de ritme musical i ho fem amb un artista que és prou conegut, en Luke Timothy Grimes, nascut el 1984, actor i músic més conegut per el seu paper de Navy SEAL, en Mark Allen Lee, a la pel·lícula American Sniper, també per la seva participació a les pel·lícules de 50 Shades of Grey i sobretot també per les sèries Yellowstone i Marshalls, amb el seu paper de Case Dutton. Ens aporta música ben tradicional amb el seu segon àlbum que s'acaba de publicar després d'aquest Luke Grimes. Aquest es diu Red Dirt i és un àlbum realment magnífic que val la pena. Red Dirt ens porta cançons com aquest Drink, Drink, Drink.

destacat el seu paper en les sèries Yellowstone i Marshalls, precisament aquesta cançó que sentíem, que sentirem, el Haunted, estava i va sonar en el primer episodi de Marshalls. A més, viu al sud de Montana. El 3 d'abril de 2026 realitzava el seu segon àlbum, Roadworth, ens demostra també que és un excel·lent intèrpret, a part de, jo considero, un molt bon actor. Luke Grimes ens aporta, doncs, aquestes dues cançons del seu disc, d'aquest preciosíssim, al meu entendre, Roadworth, que us recomano. La cançó, Haunted. Every time.

És el toc de Bluegrass amb el nostre programa, tot presentant-vos un parell de noves cançons. Una d'elles a càrrec del cantant, compositor i trobador Daniel Crabtree, que ens ha presentat el seu més nou tema, l'acabem d'escoltar, amb aquest I Saw Billy Cry, una preciosa cançó, diuen, una cançó absolutament veritable. I l'altra que us volem presentar és de l'Anthony Howell, que està preparant nou treball discogràfic. És un dels millors artistes de banjo que es coneixen i avui ens porta també el seu més nou tema al Club del Country Bluegrass amb Anthony Howell i aquest End of the Line.

estat el toc de Bluegrass amb el nostre programa i ara el toc de country cristià o de gospel, com li vulgueu dir. I és que la Lainey Wilson ha unit forces amb Brandon Lake per al seu nou treball discogràfic, per la seva nova creació en format de senzill, amb un tema inspirat per una conversa que la mateixa Lainey Wilson va tenir amb l'artista que ens va portar aquell Heart for Hallelujah. Va ser una conversa de la qual va partir la idea d'aquesta cançó. Es diu The Jesus I Know Now i l'escoltem. És una de les peces que sens dubte també sonarà a base de bé amb el seu tour de 2026 King of Hearts.

temps ha que es va publicar un disc que es deia Disney Goes Country. Crec recordar que aquest era el nom de l'àlbum, si fa no fa, però a més molts altres s'han anat portant al llarg del temps, en la qual les cançons de Disney les han interpretat artistes de música country. I en aquest cas estem parlant d'una nova proposta que ens arriba, que es diu Main Street Country, una llista completa de cançons, també el cartell d'artistes del darrer projecte de Disney que desdibuixa els gèneres musicals. Mickey and Friends, Main Street Country, un EP d'inspiració country que compta amb gent com Crane i Catherine Brown, Dasha, Brelan, Median Tay o Restless Road. Cada artista oferirà una versió country d'un clàssic de Disney, amb, per exemple, aquest tema que acabem d'escoltar, presentant una nova versió de la cançó principal de l'any 91 de La Bella i la Bèstia, amb la Kane, amb en Kane Brown i la Kathleen Brown. De la mateixa manera, la Dasha presentarà la seva versió reimaginada de She's So Gone, de l'estimada pel·lícula de Disney Channel, Lemonade Mouth, del 2011.

0: She's so gone.
1: Així hem escoltat aquesta cançó amb la Dasha, però sens dubte avui només oferirem 3 de les 5 cançons que té aquest EP, deixant les altres dues per un proper programa. Però una de les cançons més esperades aquí serà, sens dubte, la gravació de Restless Road de l'himne icònic de Miley Cyrus, The Climb, de Hannah Montana, The Movie, del 2009, especialment amb Hannah Montana celebrant el seu 20è aniversari aquest mes. I can...

Disney, l'hem escoltat doncs amb aquestes cançons que retorna al món del country. Ben aviat et tindrem, possiblement quan escolteu aquest programa ja haurà sortit el nou disc de la Ella Langley, el d'Angelion, del Shows in Texas, aquesta cançó que està batent rècords, del qual també s'acaba d'estrenar el videoclip i que a més compta amb la presència magnífica, abans l'hem escoltat, d'en Luke Grimes, l'artista que dèiem, però també de Miranda Lambert i d'altres. Ella Langley està fent història perquè d'ençà la Taylor Swift, cap artista femenina de música country, no havia obtingut el que ell està fent amb aquest Shows in Texas. 4 setmanes consecutives al número 1 de Billboard, però no de les llistes de country, sinó de les llistes general, el Hot 100.

així ens arribava aquest tema que ja escoltem des de fa diversos mesos en cada un dels nostres programes, Choosing Texas, però amb aquesta novetat que us portava amb el videoclip, però a més també, com hem dit, aquest èxit que està obtenint a les llistes generals dels Estats Units, el Hot 100. Històries de la música country, per anar finalitzant el nostre programa. L'artista country tradicional Jesse Daniel és un exemple perfecte de com utilitzar la música country per redreçar la teva vida i tornar al camí. Va començar en una banda punk i va passar molt de temps a la presó com un d'aquests rufians al nord de Califòrnia. La sobrietat i l'amor de Jesse per la música country van de la mà. Són com dues cares de la mateixa moneda. Experiències amb les drogues i la seva sobrietat també han inspirat algunes de les seves millors cançons. Escoltem aquest preciós tema que ens va portar el maig de 2025, anomenat Mountain Home, Jesse Daniel.

Avui tancarem el nostre programa després d'aquesta preciosa cançó d'en Jess Daniel on the Home amb música country, però amb la vessant de bluegrass, bluegrass progressiu, també amb un toc de jazz, perquè celebrem els 25 anys de l'edició del disc Fairweather de la intèrpret de banjo Alison Brown, una de les més grans artistes que ha donat el món de la música, nascut el 1962 a Hartford, a Connecticut, i que la comparen moltes vegades amb aquell altre prodigi del banjo que és Bella Fleck. Bluegrass, jazz, música llatina, música celta, tot això ho barreja en les seves cançons, però per això retornem avui amb aquest disc que fa 25 anys va sortir al mercat. Late on Arrival és Alison Brown.

Un àlbum que comptava amb les col·laboracions de Stuart Duncan, de Daryl Anger, de Vince Gill, de Tony Rice i, a més, la 43a edició dels Grammys, la protagonista, l'Alison Brown, i la Bella Fleck, a qui hem mencionat abans, van guanyar el premi com a millor tema instrumental de música country per la seva interpretació d'un dels temes d'aquest disc, que és el Living Cottontale. Amb aquest ens acomiadem fins la setmana que ve al Club del Country. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 7 del vespre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Són les 8 del vespre.
1: Si us dic indústria, ceràmica, modernisme, amb quina entitat pensem que parlem avui? Avui estem amb els amics dels Museus del Patrimoni d'Esplugues i per això tenim en el Josep Benedico, que ara és el seu president. Hola, bon dia, Josep.
2: Bona tarda.
1: Bones. I també tenim en Lluís de la Torre, que és vocal de la Junta.
3: Hola,
1: bones.
3: Què tal?
1: Josep, quan es funda l'AMPA, aquí a Esplugues?
2: Mira, l'AMPA es va fundar el 2005, però jo només en soc president des del 2019. Per tant, si es requereix alguna data històrica de la Fundació, sí, és més escaient que ho faci el senyor Lluís La Torre, que és un dels membres fundidors de l'entitat.
1: Molt bé, o sigui que, Lluís,
3: sí.
1: Estàs a l'entitat des que es va fundar, aleshores.
3: Sí, sí, en aquell moment va ser l'interès de poder ser una mica a l'entorn del Museu de Can Tintorer i la fàbrica de Rajoleta. Un grup de persones d'aquí Esplugues vam considerar que era interessant, com a gairebé tots els museus que hi ha per arreu, que hi ha un grup de persones que són els amics del museu. O sigui, nosaltres no organitzem el museu, però sí que estem a l'entorn del museu i fem gairebé totes les activitats relacionades amb el tema museístic, en aquest cas el nostre, que és Can Tintorer i la fàbrica de la Rajoleta. La seva presidenta va ser i és sòcia encara, la Mercè Vidal, que ella és catedràtica en història d'història de l'art. Vull dir, és una persona entesa i va ser una bona guia per començar amb els temes d'investigació. Jo sóc enginyer, vull dir que tampoc no tenia gaire a veure, però sí que érem coneguts de fa molts anys. I ja dic, les persones que vàrem començar amb el tema, vam anar així.
1: Entenc que l'interès de crear aquesta associació és, crear un grup de persones que li dona una forma, sí, a totes aquestes activitats que ara, després dels anys, han arribat aquí, però que, clar, quan veu fundar aquesta entitat el 2005, el que volíeu era tirar endavant aquests museus que tenim a Esplugues, la història i el patrimoni que tenim de la indústria que Esplugues.
3: Sí. I aquesta va ser, bàsicament, va haver molt bon enteniment amb la directora del museu, la Roser Vilardell, que també ens coneixíem de feia molts anys tots plegats, perquè tots érem de gairebé d'aquí Esplugues, i ja dic, va ser un interès i vam tenir també el recolzament de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquest projecte, no? També vam tenir molt bona, companya, que va ser el president dels amics dels museus de Catalunya, un tal senyor que té un nom, era un senyor molt gran, era en aquell moment, com es deia, Dalmases, em sembla.
1: Bueno, amb això no puc ajudar, Lluís.
3: Ja dic, i aquell senyor es va donar l'apadrinament i tirar endavant el nostre projecte, que gràcies a tots plegats a dia d'avui encara estem vius i fem coses.
1: Els museus d'Esplugues el conformen la masia de Can Tintorer, després tenim el que era la fàbrica, que és denominada la Rajoleta, i després també tenim la masoveria, que s'ha convertit en una sala d'actes per fer diverses activitats. Al voltant d'aquestes tres peces, diguem-ne, arquitectòniques, estaria tota l'activitat del Museu d'Esplugues. Però a part de les visites guiades que organitza el museu, vosaltres com a entitat també organitzeu altres activitats.
2: Sí. Nosaltres, com ha dit en Lluís, la principal funció nostra és donar recolzament tant al Museu de Can Tintorer com al Museu de la Rajoleta. Això, indiscutiblement. I com a segona part, el que fem són conferències i visites culturals lligades molt habitualment amb museus de ceràmica,
1: sí,
2: que és el que distingueix a la ciutat d'Esplugues, la ceràmica. Aquestes conferències, com acabo de dir, estan normalment relligades amb ceràmica i pot ser que alguna cosa, doncs, no sé, els famosos geners ceràmics que fem...
3: Exacte,
2: doncs,
3: és el que anava a dir.
1: Sí.
2: Aleshores, sí que hi havia el fang també com a protagonista, però era per habitatges, i vam anar, doncs, uns 6.000 anys enrere per començar a explicar com s'edificaven a la Mesopotàmia i a Mèxic els habitatges amb fang. Però, si no, habitualment sempre està centrat en la ceràmica, o sigui, decorativa.
3: L'entorn, i creadors també de ceràmica, no?
2: Exacte.
3: Sí, van perquè... fer...
2: Sí, tu... Sí.
3: Van fer inclús uns monogràfics de ceramistes coneguts, i que va ser en Xavier Nogués, que a part de ser... Bueno, ell més que res grafiava la ceràmica, no? Vull dir, no treballava al fang, però bueno, va fer moltes coses, i una de que és bastant rellevant és el friso que hi ha tot al voltant del celler de Pinell de Brai,
2: sí,
3: que és modernista, que està per allà
2: a les comarques de Tarragona,
3: cap
2: sí,
3: al sud, molt al sud, i inclús van fer, dintre de les activitats que després ja podem ampliar, un vídeo amb tot el seu recorregut. I bé, hem fet diversos tipus d'aquesta... d'aprofundir en temes concrets de persones, Domènec i Montaner, i en fi, altres arquitectes que el modernisme es va nodrir de molta de la producció que es va fer aquí a Esplugues.
1: Sí, és molt important, i molta gent d'Esplugues no coneixia la importància que en aquells moments va tenir Esplugues en la indústria,
3: sí, sí,
1: i en la fabricació d'aquestes rajoles,
3: sí, sí, hidràuliques.
2: Sí, sí. A veure, si parlem de la indústria, com has utilitzat tu indústria, la primera paraula que has dit,
1: sí.
2: La primera indústria que es va posar a Esplugues va ser precisament de ceràmica, inicialment de fabricació, diguem-ne, de totxos, una fabricació més vasta, i després, quan els Pujol i Baucis es van fer càrrec d'aquesta indústria, va derivar cap a un altre cantó molt més artístic i molt més refinat. Què passa? Que per què es va posar aquí una indústria de bòbiles? Doncs perquè la muntanya de Sant Pere Màrtir, tot el que és la seva falda cantó sud, és molt rica en argiles. Inclou Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, e inclús el que avui és barri de les Corts, també hi havia molta ceràmica. Evidentment, la construcció de l'Eixample va demanar molt de totxo, no?
1: Sí, argila
2: transformada,
1: sí,
2: i rajoles, sí, i va demanar, sí, de tot. I van sortir com a bolets aquestes. El que passa que, repeteixo, la Pujol i Baucis va derivar cap a un altre cantó, sobretot en l'època del modernisme, amb la col·laboració amb el Bru i el Castor,
3: sí, el Lluís Bru,
2: l'Alós i tota, sí, aquesta, sí, colla, van captivar en els grans arquitectes del modernisme, i quan tenien una idea venien aquí perquè aquests senyors els hi plasmés en forma de rajol, etc.
1: Sí.
2: I aquesta és la gran diferència que tenim entre el que en diem ara la Rajoleta, que és l'antiga fàbrica de Pujol i Baucis, i qualsevol d'aquestes altres bòbiles que us he anomenat, tant sigui de l'Hospitalet com de Cornellà, etc. La gran diferència està aquí. I aquest és el gran patrimoni que té aquesta ciutat d'Esplugues. Que la primera industrialització va ser a base de bòbiles, fins després... De...
3: Jo recordo que el que era la Mallola... Allà també hi havia mòbiles. Tot el que és els terrenys de la Banyola...
1: I a Can Clot, on estarà l'entrada de la Ronda, que és el carrer 2
3: sí,
1: de Maig, allà hi havia una bòbila.
3: Allà hi havia la família Bonet, que aquells també els hi dèiem també la Rajoleta, perquè es veu que també feien... Jo recordo, jo vivia a la plaça Sant Lluís, en aquella època, i tot el que llançaven, ho llançaven cap al camp de Can Clota,
1: sí,
3: i nosaltres buscàvem els tinters aquests petits que feien abans per sucar, per escriure en plomilla, i després unes petites cassoletes per pintar amb aquarel·la, de porcellana, eh?

0: no feia totxo. Feia rajol. O sigui, es va aprofitar tota l'argila que hi havia en el talús, que ara s'hi ha hagut de posar perquè no vingui a baix, reforçar amb blocs de pedres lligades amb tela metàl·lica.
1: Els avions que han posat.
0: Doncs tot allò era argila. I es va fer, amb la matèria primera que treballava aquella fàbrica, era amb aquesta argila, que he dit abans que aquests terrenys són molt rics amb argila. Una altra de les finalitats d'Ampel és la preservació del patrimoni. És la P. La M és de museus, la P és de patrimoni. En aquest fulletó que tinc de...
2: Sí, que es va editar al començament.
0: Que es va editar al començament, ja dèiem que aquell quadre de Santa Madalena que hi ha en el Saló de Plens, realitzat pel Oleguer Junyent, s'havia restaurat gràcies a la feina que van fer
1: els
0: amics. I després, com es veu en el fulletó, hi ha poca gent que sàpiga que aquí a Esplugues tenim una escultura d'en Subirats, que està a la Montesa. Quan la Montesa era la fàbrica de motos, aquesta escultura, aquest monument, estava a la porta d'entrada. En aquests moments, trobar-lo...
2: Costa el seu, perquè és un pàrquing públic. Bueno, un pàrquing, sí, públic.
0: No, privat.
2: Privat, perdó. Però que és molt gran, inclús hi ha aparquen camions. I aquesta escultura és curiós, perquè es diu el prototip.
0: Sí.
2: I està fet amb formigó... un formigó pretensat i, com es pot veure aquí, si algú té gust, està per allà a la zona del barri La Montesa i s'hi pot anar perfectament i t'obre aquell senyor si dius, vinc a veure el museu, passe, i vull dir, veus l'escultura, que deu fer de 10 a 12 metres d'alçada ben bé, i hi ha tot de peces de les motos, de les primeres Monteses, incrustat, i està una mica a l'estat, venem a dir, no és el més satisfactori que estaria per una peça tan, tan lluïda i del personatge que la va fer, vull dir, de renom, que estigui en l'estat que està.
0: Bé, aleshores nosaltres tenim el compromís de l'actual govern d'Esplugues de quan es facin els pisos, aquesta escultura anirà en un lloc destacat.
1: Vols dir quan es faci l'àrea Montesa?
0: Sí, quan es faci l'àrea Montesa.
2: Allò va creixent, però està...
0: Anirà en un lloc destacat. Nosaltres estarem a la White perquè això...
1: Sigui així,
0: mm-hmm. Perquè realment tenir Esplugues, uns Subirats, doncs,
2: déu-n'hi-do. Només està l'última vegada que va fer alguns a la Sagrada Família. És el Cristo aquell que sembla marciano.
0: O sigui que nosaltres... Com estem explicant, tenim també com a missió la preservació i recuperació del patrimoni d'Esplugues. En aquests moments, una de les peces importants que té Esplugues, que és el monestir de Montsió, amb Can Casanovas, que és una masia modernista, doncs està en un procés de stand-by, encara ningú sap què és el que s'hi farà o no s'hi farà, però el que sí que és cert és que nosaltres estem al damunt de les que considerem autoritats, tant sigui eclesiàstiques com siguin dels civils. Aquest monestir té una qualificació de bé d'interès cultural local, BECIL, per tant tampoc s'hi pot fer el que es vulgui, i sabem també que l'Ajuntament està a l'aguait de veure què resol la part eclesiàstica.
1: Perdona que t'interrompi, però ja en prou han fet amb algunes coses que no es podien fer amb aquest claustre. Algunes obres i algunes coses que s'han fet fa anys. Per tant, ja està bé que vosaltres estigueu al darrere per preservar que aquest patrimoni no es malmeti.
2: Jo us puc dir que tinc una visió molt... Sí, llunyana, però me'n recordo perfectament. Jo vaig néixer el 48 i em sembla que va ser el 52 es va acabar de reconstruir el claustre que havia estat a Rambla Catalunya, amb un... que després va ser caserna durant la guerra, després va ser... En fi, va quedar fet un nyap i llavors es va desmuntar peça a peça i es va muntar aquí a Esplugues. I allò

0: Llavors, les monges que hi havia eren de clausura, però de clausura de veritat. Vull dir, vam fer un dia portes obertes per la gent del poble, vam anar a fer un tomb, ho vam veure, vam dir, senyors, ho han vist bé? Sí, pum, van tancar les portes i ja es va acabar fins ara, darrerament, que ja eren una pseudo-clausura. Jo, un dels meus fills va fer una de les comunions dels meus fills, va ser allà a l'església, i ja se les veia amb un filat allà que hi havia com una celosia de fusta, que ja era una clausura relativa, però ara últimament quedaven tres monges, em sembla.
1: Tres, sí.
0: Tres, vull dir...
2: Tindrem a la Lídia Verdier en breu, que ens explicarà tota la història i tot el trasllat del monestir que tenim aquí a Esplugues de Montsió.
3: Pues ella...
0: I coincidirà amb el que
3: sí,
0: t'hem dit.
3: Sí.
2: Seguim amb les activitats de l'Empal.
3: Molt bé. Tal com hem dit al principi, també nosaltres fem conferències.
2: Sí.
3: També fem publicacions de llibres sempre relacionats amb la ceràmica. N'hi ha un en marxa que està relacionat precisament amb el Museu de la Rajoleta. O sigui, que tothom aquí a Esplugues és coneixedor del patrimoni que tenim a la Rajoleta en quant a tipificació de forns que hi ha, que no n'hi ha a cap més lloc. El tipus de forns sumats que hi ha aquí no hi són enlloc més d'Europa, però nosaltres, per reblar el clau, ho hem demanat a unes autoritats de València que ens facin un informe. L'Ajuntament n'està al corrent i l'està esperant, per reforçar precisament que es faci d'una vegada per totes el Museu de la Rajoleta com Déu mana, no com ara, que està la majoria a l'intempèrie, a cel obert, i hi ha un deteriorament gran.
2: Important.
3: També tenim el compromís de l'Ajuntament, tant de Cultura com d'Urbanisme, de que això es farà. Estan esperant aquest informe també per reblar el clau, suposo que tot suma. Nosaltres també, paral·lelament, estem fent el nostre projecte, avantprojecte.
0: A proposta.
3: Sí, no, anirà tot plegat.
0: Sí, és
3: mal. Perquè de l'avantprojecte que ells tenen ara com a referent, es va fer el 1999. Es va fer el 1999. Aleshores, ha plogut molt, s'ha edificat molt al voltant, i nosaltres creiem que s'ha de fer alguna cosa que tingui en consideració el que hi ha edificat, que no sigui...
0: Un armatost que sigui atractiu.
3: Però que
0: es vegi que també té el seu sentit industrial, sí. No? O sigui, ha de ser una cosa que n'hi faci mal els ulls a tot el veïnat, perquè allò és una illa que ha d'estar allà.
3: Exacte.
0: Ja veurem aviam com es resol, però bueno, propostes ja en tenim.
3: Ja en tenim, i si està treballant, i està treballant un arquitecte amic meu que està jubilat,
2: sí.
3: I li ha retornat la vida.
2: Molt bé.
3: Perquè diu, estic disfrutant com feia dies. Val, d'acord.
2: Molt bé.
3: A més, és un arquitecte que ha estat arquitecte municipal, que sap
0: també sap tota la normativa.
3: Sap les normatives, sap el tema de coeficients d'ocupació, sap una pila de coses que nosaltres, que som enginyers, ni flauen.
2: Cadascú a la seva parcel·leta,
3: sí,
2: de treball.
3: Però l'objectiu és desencallar això, i que d'una vegada per totes aquest gran patrimoni que té Esplugues
0: sigui més lluït,
3: i a més l'objectiu final és que entri en el circuit del modernisme.
2: Sí.
3: Perquè...
2: Perfecte.
3: Exacte. Aquesta és l'objectiu final.
2: Ara que ja tenim a tota la nostra audiència que està dient quina gran feina fa l'Empal, necessitem socis per l'entitat. Si jo em vull fer associada, com ho fem per fer-nos associats de l'Empal?
3: Mira, et donaríem aquest fulletó que jo porto.
2: Sí, té un díptic a la mà.
3: I aleshores, aquí al darrere...
2: Té totes les dades.
3: Tens...
2: Passa mal.
3: Sí, em pots... Sí.
2: Doncs aleshores el que fem és el fulletó, sí, que ell ha portat. És un díptic molt ampli, de colors, està molt, molt ben realitzat, amb un gran paper de qualitat. Ompliu la butlleta i l'heu de fer arribar als amics dels museus del Patrimoni d'Esplugues, a la masoveria de Cal Tintorer, que està al carrer de l'església d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Per tant, és molt fàcil. Suposo que aquesta butlleta també la poden trobar al mateix museu, si diuen que us volen,
3: sí,
2: fer socis.
3: Sí, evidentment.
2: La deuen tenir allà.
3: Evidentment.
2: El museu està obert als matins i a les tardes. A més, hi ha activitats habituals, les visites guiades que fa normalment al museu, que us les recomano absolutament totes. Sí. Totes les que es fan, les de les exposicions permanents. Després ja depèn de la temporada, hi ha diverses exposicions itinerants
3: temporals.
2: Després també hi ha activitats com la de la Mà d'Esplugues, que és molt interessant. Són itineraris culturals d'Esplugues a través de la seva història. Tota aquesta informació la trobarem a la pàgina web dels museus d'Esplugues. I la portes tu, Lluís,
0: no,
2: la web?
0: No, no, jo porto la web de l'entitat.
2: De l'Àmpel.
0: De l'Àmpel.
2: Sí.
0: I però que a vegades vinculem la informació que ens faciliten i nosaltres també el revertim pel seu coneixement. Per temes de reestructuració interna, pues, han cedit la responsabilitat del desenvolupament d'aquestes webs als ajuntaments. Llavors, suposo que a través de cultura i voluntariat, voluntariat és una de les divisions a les quals estem nosaltres ficats, doncs ens han actualitzat aquesta web. Llavors, nosaltres teníem un històric important perquè des de deu fer 8 o 10 anys que la portem, menys 6 anys.
3: Segurament.
0: I hi ha molta informació.
2: De tota manera, que ens estigui escoltant, si en el Google poses... Associació d'Amics dels Museus d'Esplugues.
0: Sí, poses Àmpel
2: i et surt.
0: Hi ha molta informació de totes les activitats, com parlava en Josep, i puntualment al cap de, si això es feia un cap de setmana, el dimecres, dijous, ja teníem l'activitat penjada.
2: Val. Doncs se m'ha fet curta aquesta estona amb vosaltres. Us emplaço per un proper programa, perquè et dona per molt per parlar de l'Àmpel, i profunditzarem, si un cas, amb més temes amb vosaltres. Sembla, Josep i Lluís?
0: Cap problema.
2: Perquè podem parlar des de les col·leccions, des de les exposicions, els diferents llibres que heu publicat. Ho convidarem un dia a la Roser, a la Mercè, també, si cal. I podrem fer, si cal, un espai dedicat als nostres museus aquí d'Esplugues i tota la feina que feu de protecció del patrimoni.
3: Sí, més no, ho intentem.
2: Gràcies, Josep. Moltes gràcies, Lluís, per tota la feina que feu. I ens veiem i ens retrobem aviat.
3: Molt bé.
2: Sembla?
3: Quan tu diguis.
2: Gràcies. Una abraçada per tots els associats de la vostra entitat.
3: Moltes gràcies.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres a la Carla Jover. Ella és logopeda, musicoterapeuta, és veïna del barri de la Montesa i parlarem amb ella de diverses coses. Del llibre que ha escrit darrerament i també de les activitats que ella realitza aquí a l'Avent Centre Cultural. Novament, Carla, bon dia. Estàs sempre amb nosaltres, sempre que et demanem que vinguis. Gràcies.
5: A vosaltres per convidar-me, encantada.
2: Fa molt de temps que tenim pendent de parlar amb tu d'aquest llibre que és La meva veu. És un llibre en el que parleu de com s'ha de fer servir les cordes vocals. És un llibre adreçat també a grans i petits. Explica'ns una mica com sorgeix tot el tema d'escriure aquest llibre, perquè em sembla que ja fa temps que el tenies al cap.
5: Sí, aquest llibre, La meva veu, anatomia i fisiologia per petits i grans, està, bueno, primer de tot he dit que està en conjunt amb la Nina, i neix, jo crec que neix al final de la voluntat de posar per escrit tota una feina que ja portàvem fent molts anys amb la Nina, de fet, al centre de Nina Acadèmia. I sorgeix arrel de fer unes activitats, no? un curs que es deia EBI, Escola de Veu Infantil, on, en aquest cas, eren nenes totes, nenes de 8, 10, 12 anys, venien a aprendre sobre la veu, però no només sobre la veu, sinó també sobre altres matèries. I els explicàvem, tot i aquests 8, 10, 12 anys els explicàvem l'anatomia, perquè pensem que és important saber com es fan les coses per poder entendre com funcionen i, per tant, després poder-les posar en pràctica de forma més conscient, no? I n'és això, d'aquesta necessitat de posar paraules, d'explicar a la gent què és la veu, com es fa la veu, quines coses hi ha implicades en el nostre cos en relació a la veu, no? La respiració, els ressonadors, l'articulació, la postura...
2: Des del diafragma, que salta la postura...
5: No? I com tot això influeix en el funcionament de la veu. I també parlem d'higiene vocal, també parlem de salut vocal, i llavors, al final del llibre també donem eines, perquè és un llibre també pensat per professors de cant, per professors de música de les escoles, per professors en general, perquè tots haurien de parlar-ne, perquè tots fan servir la veu i tots demanen als nens també que cantin o que presentin treballs, no? Doncs el que fem al final del llibre també és donar eines a totes aquelles persones que ho necessitin, de com ensenyar això que expliquem al llibre, no? Hi ha tota una part que és per petits i grans, perquè tot i que està enfocat a aquests nens de, això, 8-10 anys, perquè el puguin llegir sols, també més petits perquè el puguin llegir acompanyats. Al final també és un llibre que pot llegir els adults, no? És un llibre rigorós que parla d'anatomia, com s'ha de parlar d'anatomia, que és amb els noms que té l'anatomia, sense por. I hi ha tota aquesta banda, no?, que és per tothom a qui li agradi la veu, per tothom a qui treballa amb la veu, i llavors al final aquest espai dedicat als professors. I això amb la idea que tothom aprengui de la veu, que la veu és una cosa que la tenim una miqueta oblidada sempre. Pobreta, la fem servir cada dia i la tenim allà oblidadíssima.
2: I els mals hàbits que a vegades ens fan malbé les cordes vocals.
5: Totalment,
2: vull
5: totalment.
2: Dir, la gent que és molt fumadora o fins i tot molt bevedora se'ls nota amb el seu timbre de veu.
5: Sí, sí, sí. Sí, perquè tot influeix. Les emocions també influeixen al final, i els hàbits que tenim, si xerro molt, si xerro cridant, si xerro quan estic malalt, si respiro per la boca habitualment, si ronquem fins i tot, pot acabar influint tot, la postura, si estic tot el dia encorbat, si quan faig classes, en el cas que sigui professor, o quan estic al telèfon, si treballo amb el telèfon, quina és la meva postura, com tinc el cos de disponible, com tinc el tracte vocal de disponible, i evidentment això que comentes, els factors ambientals i d'aquestes coses, no?, que ens poden acabar influint, que no són directament al nostre cos, el beure, el fumar en excés, els ambients secs, fins i tot un fruit sec ens pot acabar no fent mal a les cordes vocals, però sí influint. Si després he de fer una xerrada i he pres potser fruits secs, acabaré tossint, i aquesta tos al final acaba fent irritar la meva gola, no? El reflux també està implicat. Les begudes massa fredes, les massa calentes. I no sempre és perquè vagi directament a les cordes vocals, als plecs vocals, que és com es diuen realment, sinó perquè tot això també influeix a, doncs això, a la postura, a la mucosa del meu tracte vocal, a la hidratació, no?, del meu cos, i acaba afectant, sí. És que hi ha moltes coses que poden tocar tecles de la nostra veu i fer que no estiguem còmodes amb ella o en el pitjor dels casos, crear patologia.
2: I aquesta anatomia i fisiologia s'ha d'aprendre.
5: Sí.
2: I suposo que és un dels objectius que teniu aquí amb aquest taller de l'Avens, que és a Viva Veu.
5: Sí, també, sí. A Viva Veu neix de bastant abans, perquè a Viva Veu neix del meu treball de final de grau de la carrera de logopèdia com a gimnàs vocal, es diu així. Després, quan faig el màster en musicoteràpia i fico altres eines que m'ajuden a acabar d'una forma el gimnàs vocal, apareix a Viva Veu. I a Viva Veu, si neix de la mateixa, jo crec que neix de la mateixa dèria, perquè la gent entengui com es fa la veu, què és això que tenim aquí dins, que el fem servir cada dia i que no sabem com funciona en la majoria dels casos. I llavors a Viva Veu també busca donar eines a gent gran adulta, a partir de 60 anys, en aquest cas, perquè aquest programa està dedicat a aquesta gent, a Viva Veu, donar eines perquè aquesta veu, que irremeiablement envellirà, com ho fa la vista, com ho fa l'audició, com ho fa el nostre cos, la veu també envelleix i no passa res, no és patològic, és normal, però sí que podem exercitar-la, entendre què podem fer o quines eines ens van bé per optimitzar la veu que ens quedi o per allargar aquesta veu sana més enllà, no, d'aquesta presbifonia, d'aquest envelliment natural i progressiu de la veu.
2: De fet, també hi ha tallers que ensenyen a les persones que han de parlar en públic que la seva veu no sigui monòtona i que la gent que va a les seves conferències no s'adormin. Mm. Perquè, clar, si tens una veu plana i no hi ha ritme o no hi ha música en la teva veu, doncs també és molt important.
5: Sí, mira, això que comentes és molt important pel missatge que vol donar la persona, és a dir, aquesta monotonia a la parla és important perquè el missatge arribi, evitar aquesta monotonia, no? Aconseguirem que el missatge tingui un sentit. Si no li donem aquesta melodia o aquest ritme, és molt difícil que la gent ens presti atenció. És igual com d'important i com d'interessant pugui ser el que estàs dient. Perdó. Que si no ho expresses d'una forma adequada, és molt difícil que t'escolti. Però, a més, això que parles de la monotonia, no?, d'aquestes habilitats comunicatives, que és això que comentem de com millorar, no?, també poden acabar fent que ens cansem més, que aquesta veu perdi agilitat, perdi elasticitat. Per això també ho treballem, això, a logopèdia, eh? aquesta deixar la monotonia de banda. Al final, la monotonia és quedar-te en un sol to, parlar tota l'estona igual. Això pot fer, a part de que avorreixi molt a la gent, que la laringe i les cordes vocals estan tota l'estona igual. Per tant, també ho treballem per millorar.
2: I crea una tensió, si buf, tens aquest ritme tan pla, no?
5: Crea tensió, crea cansament, sobretot. La gent parla molt d'aquest cansament i aquest esforç, aquest sobreesforç a l'hora de parlar, que és del que jo sempre demano als meus pacients i als meus alumnes, de fugim. No ha de ser un esforç parlar, no ha de ser, no pot ser un esforç parlar.
2: Quan parlem de logopèdia, amb el meu pensament, el que ve és persones que tenen algun problema a la parla i que han d'anar al metge, que és un logopeda.
5: Sí.
2: Però, pel que ens estàs explicant, la logopèdia va molt més enllà.
5: Sí, sí, sí.
2: Molt més enllà.
5: Molt, molt més enllà. Just ahir també vas tenir casualment una pacient que venia amb una nena que tenia un problema amb la llengua, no? I la mare em deia, amb tota la seva voluntat, bona voluntat i bona intenció, però em deia, no sé molt bé per què venim, perquè jo pensava que el logopeda era per la R, no? I li vaig dir, res més lluny, el logopeda és la R i és moltes més coses. Entre elles la veu, la deglució, la comunicació, la parla, per descomptat la R, la S, tot el que necessitem, però la veu també, la veu és forma part de l'ofici del logopeda i és el logopeda l'encarregat de treballar aquesta veu. I això també és important que la gent ho sàpiga. Quan tenim un problema de la veu, aquest problema s'ha de mirar de solventar. Com ho fem? Hem d'anar al metge, hem d'anar a un otorrino o un foniatre i aquests són els que ens arribaran al logopeda. I el logopeda és l'encarregat de millorar aquesta funció vocal perquè no et cansis, perquè no et faci mal, per reduir aquesta patologia, que poden ser, per exemple, els nòduls, per prevenir aquesta patologia o per fer un treball abans d'una intervenció quirúrgica a la veu, que també és important, no? L'UPED és el que s'encarga de rehabilitar aquesta veu. No és només la R, són moltes més coses. És una professió molt maca, molt desconeguda encara al nostre país, però molt, molt, molt important.
2: Quan jo vaig començar a fer ràdio fa molts anys, perquè ja tinc una edat, doncs en un moment determinat ens van posar a una professora de cant que la seva professió no era logopeda, però sí que ens va explicar què era la fonètica i cada vegada que pronunciàvem una lletra ens explicava a quin punt del paladar o com estava col·locada la llengua, no?
5: Sí.
2: I clar, a mi em va ajudar molt que m'expliquessin què és una L líquida, que és una S sorda o una sonora, i les M's o les S's on van col·locades amb aquest triangle que ens van explicar. I clar, jo crec que això a les escoles no s'explica, i és fonamental que sapiguem la nostra, aquestes, quan jo dic A o dic ma,
5: què està passant?
2: Què està passant i com la meva boca s'articula, si es tanca amb una U, si s'obre amb una A, i això realment és molt important per treballar-nos a nosaltres.
5: Per treballar-nos a nosaltres i per saber com canvia aquest tracte vocal. Jo conec professores que sí que ho expliquen, en tinc ara mateix un al cap, que sí que no només explica la fonètica, sinó que explica el tracte vocal. Passa que és una professora també que canta. No, i aquí es nota. A mi em van explicar la fonètica, quan jo estava a l'ESO, però me la van explicar el just i necessari per transcriure alguna cosa perquè ho posava al currículum, no? I està bé que ho expliquem, però estaria millor que posessim èmfasi en això que estem explicant, no? En quina implicació té això a l'hora de comunicar i quina implicació té també a la veu. L'altre dia parlàvem amb pacients, no?, que em deia, no?, és que he notat una diferència molt gran quan faig aquest so amb una U i quan faig el mateix so amb una I. Clar, perquè el tracte vocal varia. I aquí també, en el llibre, també en parlem d'això, que és quins fonemes són facilitadors per escalfar la veu, quins fonemes són facilitadors per treballar la veu projectada, quins fonemes són facilitadors per treballar l'articulació, no? I és important. I no hi fem un prou treball a les escoles, tampoc fem un bon treball a les escoles explicant als nens com treballar la seva veu. Hi ha molts nens disfònics, també, i sobretot el que hi ha són molts professors, moltes professores venen a consulta amb molts problemes de veu. I el que m'agradaria més de tot és conscienciar la població, conscienciar els mandamàs, també, que són qui s'han de fer càrrec també d'això, que un problema de veu és un problema de salut. Un problema de veu és un problema de salut. Si la veu canvia, si la veu es modifica, si de sobte he perdut el que era la meva veu, si la meva veu de sobte sona rugosa, sona amb aire, em fa mal, és un problema de salut. I els logopedes i altres professionals, però sobretot els logopedes, ens encarregarem d'ajudar que això es redueixi fins al punt, en molts casos, d'erradicar-ho, de poder aconseguir que aquella persona torni a parlar, que torni a fer classes aquella professora com les feia fa uns anys tan còmodament.
2: És així, tu truques amb una persona i només despenja el telèfon i li dius, que no et trobes bé? No, no et trobo bé, fa dies que estic cansada. Dic, tu noto la veu.
5: Exacte.
2: Per tant, és un problema de salut, la
5: veu.
2: És
5: un problema de salut, i la veu s'afecta de moltes coses, eh? Això que acabes de dir és molt interessant, perquè és que et trobes bé, i a vegades, i mira el que has dit, és estic cansada. I a vegades on estic cansada és on estic trista, amagat, també, eh? I és la tristor, l'angoixa, quan estem feliços, tot això es nota a la veu. I la patologia també. Si hi ha un nòdul, si hi ha un pòlip, si hi ha un granuloma, si hi ha una paràlisi, tot això es nota a la veu. I hi ha gent que no hi presta prou atenció. I no es tracta ara tampoc d'espantar la gent, eh? Però sí de prendre consciència, de descansar la veu, de treballar la veu. Estem moltes hores parlant. Hi ha gent, els locutors de ràdio, les professores, els teleoperadors, els venedors, els comercials, estem moltes hores parlant, i moltes hores a vegades parlant per telèfon, per exemple. Moltes hores parlant, això s'ha d'entrenar, és un ofici molt dur, per la veu. Estem demanant a un múscul molt petitet que faci molt de treball.
2: I a més, totes aquestes professions que has dit, a vegades són persones que es poden trobar molt malament, però la seva veu ho ha de disfressar i han de fer un doble o triple esforç perquè la veu no denoti l'estat anímic o de salut que en aquell moment està la persona. Per tant, psicològicament, això també reverteix amb la persona.
5: Reverteix amb la persona i reverteix amb la seva salut. No m'he trobat una ni dues, sinó moltes més, no? En aquest cas parlaré de les teleoperadores. Jo crec que no són conscients, la societat, jo no ho vaig ser fins que les vaig tenir com a pacients, del que es demana aquest camp professional i del que diuen elles, no? Això que acabes de dir tu, no? De ho has de disfressar. Hi ha una cosa que els diuen el somriure telefònic. en el seu cas, que és, per molt cansada que estiguis, encara que portis 8 hores, 8 hores, estem dient, 8 hores, parlant per telèfon, amb la mateixa cantinela, no? Allò que dèiem de la monotonia, igual de dur és la monotonia com la mateixa cantinela constant. Hola, bon dia, hola, bon dia, hola, bon dia. 8 hores, cansades, amb dolor, amb males posicions, amb la veu molt cansada, molt, molt afectada, i ho han de disfressar. És que són feines molt dures, eh? I a vegades parlem que això és una encrucijada mia de riscos laborals, de la importància de posar l'ordinador adequadament per la vista, la cadira, el telèfon. Vale, molt bé. Perfecte. Superbé, perquè això és important, eh? Però, i la veu? Qui ensenya aquesta teleoperadora a estar 8 hores, que no hauria d'estar, i això hauria d'estar prohibit, eh? 8 hores al telèfon. O qui ensenya aquests professors i professores del futur que fan 10.000 assignatures a la carrera i no n'hi ha cap que sigui una assignatura sencera de com ho heu de fer per donar classes tot el dia sense acabar, cansats, esgotats, que venen a consulta a pobres que s'arrosseguen perquè estan 3-4 hores seguides fent classes a aules a 30 alumnes, amb unes condicions molt difícils, i ningú les ajuda, ningú els ensenya.
2: Que no solament tota la musculació
5: és tot
2: del coll queda garrativada, sinó que també tota la musculació maxilar.
5: Oh, exacte, la mandíbula. Mira, el llibre ho diem. Hi ha un gran conjunt de músculs que estan implicats per fer veu. Hi ha els músculs intrínsecs de la laringe, els propis de la laringe, però llavors hi ha tot un conjunt de músculs al voltant de la laringe, al coll, a la llengua, a la mandíbula, que es relacionen directament amb els moviments de la laringe, i llavors tota la resta del cos, evidentment, no? Per tant, és tot una cadena. I s'ha de treballar. I no pot ser que acabem així, desgotats del dia a dia de parlar.
2: La meva veu, anatomia i fisiologia de la veu per a petits i grans, de l'editorial Moll.
5: Uh-huh.
2: És del que avui estem parlant amb la Carla Jover. Carla, no sé si ens quedaria per parlar o comentar alguna cosa més en referència a aquest llibre.
5: Sí, mira, m'he deixat de dir que quan vam pensar aquest llibre amb la Nina, la Nina ha fet molts dels textos, jo he fet textos i sobre els dibuixos són meus, sobretot.
2: També?
5: Sí,
2: també?
5: Sí. Soc la il·lustradora del llibre. I això era important també, no? De com fem perquè la gent vegi la veu, no? I aquí vaig, no? Nosaltres hem fet un llibre, el llibre és paper, és un llibre maquíssim, per cert, ens ha quedat molt xulo, i el vam imprimir aquí a prop, a, juraria que era Molins de Rei, a Cebagraf, una cooperativa que tenim que treballen molt bé, per cert. Ens el vam acatar la Susana. I el llibre, no, són pàgines, vam posar molts dibuixos, són dibuixos que acompanyen les explicacions amb la idea d'ajudar el lector. Però clar, de sota vam dir, ostres, tu, és que també volem posar, ens agradaria posar un vídeo, ens agradaria posar un àudio, ens agradaria posar un exercici X. Llavors el que vam fer va ser que hem creat una pàgina web, també, que es diu lameaveu.com, està en construcció. Si entreu ara mateix, hi haurà pàgines que sí que ja podeu descarregar, làmines per dibuixar, làmines per entendre, hi ha algun vídeo ja penjat, hi ha una part que està en construcció perquè tot això porta molta feina, però és interessant que la gent ho sàpiga, que tot aquest llibre va acompanyat de material i d'acompanyament també nostre. Ens troben allà, ja a baix de tot de la pàgina web hi ha un saló de l'Evi on ens poden enviar un missatge de veu també, si així ho necessiten, i amb la voluntat d'ajudar a tothom a gaudir de la seva veu. Ens trobaran en aquesta web i ens trobaran en Instagram també. Així que és això, és llibre més pàgina web.
2: Doncs fantàstic. Doncs donar-te novament les gràcies, Carla, per haver-nos acompanyat, com sempre, que et necessitem o que et requerim.
5: A vosaltres per deixar-me aquest espai. Em fa molta il·lusió. Ostres, poder venir a la ràdio i parlar del llibre, almenys, ja fa molta il·lusió. Em fa molta, molta il·lusió. Així que moltes gràcies per fer-me l'espai. Moltes gràcies.
2: A tu. Endavant amb els teus projectes d'aquí de l'Avent Centre Cultural, tant a Viva Veu, Fem Cant, i endavant amb aquest llibre que avui ens has parlat. Moltes gràcies,
5: moltes
2: bon
5: gràcies,
2: dia.
5: Moltes gràcies, Isabel.
6: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
8: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: final fem hamaking o no? Jo puc passar pel bac i pilleu les hamaques.
1: Tu, Tete, em sembla que no tinc cordes. Haurem de passar pel Deca Lorum Fly, tio, que a veure si puc fer fliski, tio, i després pugem cap al parc. Vinga, xaer.

0: són les 9.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: A veure, necessito saber què és la divisió horitzontal. És un acte administratiu que es divideix en immobles de dos o més finques registrals. Cadascuna d'elles és independent l'una de l'altra. I aquesta divisió horitzontal es regula a través de la llei 49/1960 de 21 de juliol. Aquesta llei s'ha anat modificant diverses vegades. A veure, jo sola amb això no puc i necessito contactar amb un professional. Val, he tingut sort. Aquí a Esplugues tenim una persona que està especialitzada en divisió horitzontal. Necessito que algú m'expliqui què és tot això dels estatuts, de la reglamentació de la divisió horitzontal, què són les comunitats de propietaris, quins són els drets i les obligacions que tenim els propietaris d'un pis, d'una casa o en un edifici. Així que, com us he dit, he tingut molta sort, he trobat una persona que la podem trobar aquí a Esplugues i que es diu Maria Penya. Ella és advocadessa i ens parlarà de les comunitats i de la divisió horitzontal. Maria, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal, Isabel?
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres i gràcies per ajudar-me, perquè tinc una necessitat de saber tot això que reglamenta la divisió horitzontal i la importància que a més té, perquè ens podem trobar casos de comunitats molt antigues que no tinguin divisió horitzontal i això podria ser un problema.
3: Sí, sí, oi? Veritablement, estem en una societat que, sobretot ara aquí a Esplugues, que ha crescut moltíssim, doncs no és un tema baladí, és un tema molt important que hem de conèixer en profunditat i doncs saber on vivim, com vivim i com convivim, que quines són realment les obligacions dels propietaris, que podem fer, quines són les nostres limitacions i quines són les lleis que podem que estan vigents i a les que ens hem d'apropar.
2: Per tant, entraríem ja en el tema. Què és una comunitat de propietaris?
3: Bé, doncs una comunitat de propietaris no és una cosa lliure que realment està basada en la propietat horitzontal. La propietat horitzontal es regeix per la llei de propietat horitzontal de 1960, que és el que diem de dret comú. És la llei d'Espanya, diguéssim. Després ha anat evolucionant, evidentment, per la societat en la que vivim, les necessitats que tenen els nostres copropietaris. Ha anat evolucionant amb les delegacions que la Constitució fa a les diferents comunitats autònomes, com és la nostra, Catalunya en aquest cas. I llavors aquesta evolució ha anat paulatinament, com dic al principi, mitjançant Real Decrets, lleis noves, modificacions, articles, que s'han anat una mica, doncs, diguéssim, apropant el que realment necessita la... És una de les poques coses que Espanya, entenc com a advocada, ha progressat, diguéssim, com els nens al col·le, no? Progressa adequadament, no? Doncs això.
2: Una mica, quines serien les últimes regulacions o canvis que ha produït la llei? Perquè, clar, m'estàs dient que constantment s'està renovant des d'aquell any que dius tot el 1966 o 69, m'has dit, i per tant, si està en evolució permanent i recent, això vol dir que els professionals també heu d'estar constantment en formació.
3: Sí, és això que deia, que ens hem d'apropar sempre a un professional que estigui en constant formació, no? Doncs com deia, la llei que regula la llei de propietat, o sigui, la propietat horitzontal, és la llei de 1960, que és l'espanyola. Després la normativa catalana, que suposo que ens centrarem més aquí, és el Codi Civil de Catalunya, que es va aprovar el 10 de maig del 2006, és la llei 5/2006, i aquí es desenvolupa molt més bé la definició de propietat horitzontal incorporant figures noves, que la llei espanyola doncs, és una mica més extensa, diguéssim, i menys puntual, no?
2: És més general, diguem-ne, no?
3: Sí, és més general, sí. És veritat que totes les comunitats de propietaris a Espanya es regulen principalment per la llei de propietat horitzontal, però cadascuna, com deia, té les seves peculiaritats i és el segon el codi que hi ha.
2: Clar, és molt difícil.
3: Sí.
2: perquè tu tens una propietat i aquella propietat pot estar qualificada i a lo millor hi ha un sector d'aquella propietat que no és edificable, que és rústica, per exemple, però sí que hi ha una part, o sigui, dintre del conjunt de la propietat hi ha moltes casuístiques, val? Hi ha zones que es pot edificar, hi ha zones que no es pot edificar, cadascú té la seva regulació, ens podem fixar quan anem pel carrer, hi ha edificis baixos amb alguns carrers i al carrer, dos carrers més enllà, dius com és que aquest carrer té 7 pisos d'alçada i dos més amunt o més avall només en té 3? Doncs perquè això depèn de la qualificació del terreny que se li ha permès fer més pisos o menys pisos i cadascú té el seu coeficient d'edificabilitat. Però aquí no entraríem perquè això és un tema...
3: És un tema de governabilitat local, vull dir, això és un tema d'urbanisme i és un tema dels ajuntaments i aquí no entrarem. Un cop tinguéssim la propietat, ja sigui de 6 veïns com de 60 o de 500, perquè també n'hi ha macrocomunitats, no? Doncs aquí hem d'establir dins del títol constitutiu de la comunitat, que és quan s'acaba l'edifici de fer, doncs el constructor va al registre i enregistra aquí, matricula la primera vegada aquest edifici i fa doncs, les seves particularitats, les exposa aquí. Un cop tinguem això, doncs ja podem dir que estem constituïts com a comunitat de propietaris.
2: I a més ara també hi ha una altra qüestió de propietat de divisió horitzontal, que estan entrant tots aquests edificis de turístics, que s'estan comprant edificis sencers, que això tampoc no en parlarem, perquè el que volem parlar és justament de les comunitats de veïns i veïnes, a l'uso, que se li diu, en els que estem vivint nosaltres a casa nostra, no? No sé si hi ha hagut més evolucions recents de tots aquests canvis que hi ha hagut a partir d'aquesta llei del 2006. És la darrera, m'has dit, que s'havia fet aquí a Catalunya?
3: No, la darrera, la més principal que tenim ara és realment la de 2025.
2: Ah, 25.
3: Aquest canvi és l'última, és la darrera. I aquesta concentra exactament l'accessibilitat, l'eficiència energètica de l'edifici, els habitatges de l'ús turístic, que és el que tu em preguntaves i en deies, i en alguns resums sectorials una gestió més moderna de les comunitats. És aquesta, l'última, la principal, la que ens hem d'acostar. Val. Per entendre més.
2: Aniríem avançant amb els temes i et voldria preguntar que si totes les comunitats estan obligades a tenir els seus estatuts. Això és obligatori, que tinguin estatuts les comunitats?
3: No, però sí que com a professional entenc que és altament recomanable per diverses qüestions. Com he dit, quan s'acaba una obra, quan s'acaba l'edifici, el constructor va al registre, enregistra aquest edifici i l'immatricula i llavors formem part d'una el que es diu la comunitat de propietaris i llavors aquí hem d'anar a Hisenda fent una sèrie de gestions i tal, no? Doncs en aquest moment és quan nosaltres hem de saber realment que el que em preguntava era el tema dels estatuts, no?
2: Sí, és obligatori tenir-los.
3: No és obligatori, però sí és recomanable. Nosaltres entenem que primer ens hem d'atendre per saber els acords i la Junta com es configurarà, què s'ha de fer, doncs pel primer l'escriptura d'inscripció al registre. Després hi aniríem als estatuts. Això és jeràrquic, eh? Després, si no en tenim, que no cal, aniríem a les normes comunitàries. I finalment, qui manaria aquí seria la Junta. La Junta que s'agrupa en una sèrie de... Bueno, en tots els propietaris, més alguns càrrecs, i es fa un cop l'any, que és l'ordinària, que és l'obligatòria, i d'aquí surten tots els acords.
2: Ara entrarem amb les reunions d'escala que a vegades dius, avui tinc una reunió de la meva escala, i et diuen, uf, quina mandra, però entrarem en les reunions de l'escala. Entenc que no és obligatori tenir estatuts, sí que és recomanable, i que, per tant, els acords que prengui la pròpia comunitat, per, no sé si és per unanimitat o per àmplia majoria, això davant d'un jutjat, si fos el cas, preval i té validesa, si, encara que no hi hagin estatuts a la comunitat.
3: Bueno, havíem dit que el Codi Civil Català estableix, segons per quin acord, per quins acords, un quòrum.

0: fer una, un canvi de divisió horitzontal, per exemple, d'ús al jutjat? S'ha de comunicar al jutjat?
1: No al jutjat, no a l'Ajuntament.
0: A l'Ajuntament?
1: Sí, és una cosa a part.
0: Per tant, no té res a veure ni amb els estatuts,
1: la gestió,
0: ni en el notari, a canviar cap tipus dels coeficients.
1: Sí, s'haurà d'anar quan prèviament l'Ajuntament concedeix aquest propietari que aquest ús serà de vivenda en comptes de local.
0: Per exemple,
1: llavors aquí sí, s'ha de reunir la Junta, tot això.
0: Hi ha pisos que són molt grans, la gent es fa gran i els fills decideixen, doncs mira, partim aquest pis dels pares, la meitat te'l quedes tu, l'altra meitat me'l quedo jo.
1: Però això de les segregacions, sí, és una altra cosa. No té res.
0: No té res a veure.
1: No.
0: Val, doncs seguirem, si un cas, una mica més endavant amb tot aquest tema, i sí que ja m'agradaria una mica entrar amb què porten els acords de la Junta, per exemple, no? Quan es convoca una Junta, tot el tema de l'ordre del dia, tot aquests temes que a vegades són feixucs i que són molt senzills pels especialistes, però que pels veïns a vegades ens consta d'entendre, no? Perquè sempre diuen, en primera o segona convocatòria, és obligatori això de fer en primera o segona convocatòria una reunió?
1: Ara en parlem molt de l'obligatorietat. A mi no m'agrada ser tan taxativa, no? Obligatori no és. A mi m'agradaria més parlar, és aconsellable. Bueno, de vegades sí que és veritat que abans sí que es feia, convocatòria de la Junta de Propietaris tal dia, tal hora, en tal lloc. Primera convocatòria, 6 de la tarda. Segona convocatòria, 6 i mitja. Ara no es fa així, ara només és única convocatòria. Si aquesta persona no està a les 6, doncs no està a les 6, vull dir...
0: Val, ja no es fa com abans.
1: Sí.
0: Això ens porta, que això m'ho he saltat. Les comunitats de propietaris ara hem de tenir el nostre propi NIF, com qualsevol associació del barri, hem de tenir un NIF, i això vol dir que ens constituïm com a empresa?
1: No, realment nosaltres no som una empresa. La Hisenda ens obliga a tenir un NIF per una senzilla raó, perquè nosaltres no podem emetre factures, però sí que podem contractar de fet subministraments, gent que ve a veure els extintors, el senyor de l'ascensor, vull dir, tot això ens permet amb el nostre NIF poder fer-ho realment, perquè nosaltres necessitem d'aquesta cosa, no? Necessitem que sigui una cosa activa, no? No és comprar-te una casa i tu ja ho vas fent. Necessites estar reglamentada i necessites estar en condicions de llei, diguéssim.
0: I això cada vegada s'està controlant més.
1: Sí.
0: No solament a nivell de seguretat, sinó a nivell fiscal, perquè tu, la persona que et vingui al teu edifici a fer una reparació, ha de ser un professional i t'ha de fer una factura. O sigui, que ara ja no val que hi ha un veí que és el manitas de tota la vida, que canvia els fluorescents de l'escala i més coses que s'han fet, no? Jo ara recordo la meva escala, es va haver de posar un mirall amb un racó de l'escala, del replà de l'entrada, que era una mica fosc i quedava allà un racó, i vam decidir que posava un mirall tipus pàrquing perquè des de la porta poguessis veure aquell racó. Clar, això ens ho va fer un dels veïns manites. A la meva escala hi ha dos o tres veïns manites, no? Ara crec que això ja no podrà ser així. Vull dir, si tu has de fer una cosa, ha de venir un professional i t'ha de fer una factura. És així, oi, Maria?
1: El tema de les factures és un tema fiscal, perquè això està molt controlat. Abans se'ns feia moltes coses amb bé, tot això, llavors si s'ha de ficar per mig, que d'aquí no ens el ven ningú. I ha dit, bueno, com que tenim un milers de comunitats de propietaris a tot Espanya, doncs fem aquí una mica de puja, no? No és realment cert que no es pugui fer res a la nostra comunitat. Si jo haig de canviar un llum, el puc canviar si sóc el propietari. Què passa? Que aquí, la meva assegurança, diguéssim, em cobreix, no? Perquè si jo caic a l'escala, doncs segons la pòlissa que tenim, però no cobreix les persones que vinguin de fora. Per això nosaltres hem estat, perquè les som considerats com a centre de treball. Si ve una persona de fora, el senyor dels extintors, i es fa malbé, doncs nosaltres hem d'estar dintre de la normativa, que en aquest cas seria el CAE, que és el certificat, no? Que totes les comunitats, que es paga un cop l'any, i

0: bueno, estem assegurats per aquí, no? També tenim una extensió, en aquest CAE, una extensió d'assegurança, que això és molt important, que no s'hi diu, però que la gent no ho entendria, però que aquestes empreses el que fan és estendre aquesta assegurança perquè ni la propietat ni l'administrador puguin negar-se a ningú que estiguin exonerats d'aquesta responsabilitat.
1: Tornem una mica enrere, que abans hem parlat de la convocatòria de les reunions de l'escala, per dir-ho així d'una manera més col·loquial. I aleshores el que sí voldria és que parléssim una mica per qui ha de formar la junta aquesta de veïns, no? Hi ha unes figures que s'han de complir obligatòriament o amb un president ja n'hi ha prou?
0: Sí, n'hi ha unes figures que com que hem dit des del principi, sempre s'ha regulat pel llibre cinquè del Codi Civil Català. Ara és molt fàcil ficar-se, qualsevol persona pot ficar-se al Google i posar Codi Civil Català a partir del llibre cinquè, que això és el que regula realment les propietats horitzontals, no? I llavors hi ha un capítol el que parla de la constitució de la Junta. Qui constitueix la Junta? La Junta són els propietaris de la finca, d'aquí ha de sortir un president que el càrrec és durant un any, plausiblement, perquè les reunions ordinàries s'han de fer obligatòriament anuals. Després ja en parlaré, si vols, de les extraordinàries, que tenen unes condicions diferents, no? Però realment l'ordinària és on es passen els comptes. Llavors, què hi ha a una convocatòria? Realment s'ha de posar sempre la data, sempre s'ha de posar el lloc, l'hora, que és única convocatòria, i després els punts que es tractaran. No s'hi pot mai de la vida tractar un punt, parlar un punt que no estigui a l'ordre del dia. Per què? Perquè això es considera que les persones dissidents, les persones que no hagin pogut o no hagin volgut venir a la Junta, perquè entre altres coses no és obligatòria l'assistència, que això és molt important, doncs es trobarien que, clar, si haguessin sabut que aquest punt es tractaria, doncs potser haguessin vingut. Llavors, com que és discriminatori, doncs no s'hi pot, per llei, no s'hi pot tractar cap punt que no estigui a l'ordre del dia.
1: Per tant, en aquest punt, podríem dir que si hi ha una qüestió molt important que en aquell moment, en la reunió ordinària, es considera que és molt important, s'hauria de convocar una reunió extraordinària i no esperar la reunió de l'any següent. Sí. Perquè hi ha temes molt importants que no poden esperar un any.
0: És això. Les reunions ordinàries principalment són per rendir comptes. Els comptes, el que hem gastat durant l'any, els saldos positius, els saldos negatius, tot això. I després parlar dels punts que estan a l'ordre del dia. Jo, per exemple, sempre poso l'últim punt, el darrer punt és ruegos i preguntes, no? Perquè sempre hi ha algú veí que diu, escolta, que el veí de dalt doncs ha posat un parasol que em molesta, em treu la vista. Doncs aquestes coses sí es podran tractar a l'ordre del dia de qualsevol reunió extraordinària que els propietaris concertin.
1: Aleshores, abans has comentat que no és obligatòria anar a les reunions, sí. Però si es prenen decisions has d'acatar-la. Si s'augmenten les quotes, per exemple, mensuals,
0: sí,
1: has d'acatar-ho, perquè encara que tu no hi eres, és una decisió que han pres la resta de veïns que sí que han anat a la reunió.
0: Sí, ni que vinguin tres veïns, si el bloc és de 60, hem de tenir molt present que aquests tres veïns que han vingut són sobirans i que han de prendre les decisions per la resta. Una altra cosa és que tu salvis el teu vot. Tens 30 dies per salvar el teu vot a partir de que l'administrador t'envia la convocatòria. ¿Vale? Quan tu reps la convocatòria a casa, doncs te la llegeixes i dius, escolta, pues jo no estic d'acord amb això. Què podem fer? Quan tenim un acord que és contra llei, nosaltres el que podem fer és impugnar l'acte. Com s'impugna? En 3 mesos, perquè això aniria d'anar al jutjat, tens 3 mesos per impugnar-la, que no val trucar a l'administrador i dir jo no estic d'acord, has de canviar això. Això no ho pot fer l'administrador. L'administrador és una figura molt important que està molt formada, que és una persona com abans era un notari, com abans que fem certificacions oficials, que estem col·legiats, que estem molt preparats, però no prenem decisions. Només us assessorem i intentem que les nostres propietats vagin pel millor camí i que siguin a normativa. Llavors, què has de fer per impugnar anar al jutge? El jutge, sempre, el jutjat.
1: Aquest és un dels drets que té qualsevol dels propietaris.
0: Que vulgui impugnar un acte.
1: Un acord pres que no estigui d'acord pot anar al jutjat.
0: Exacte. Serà l'única competència la té el jutge, en aquest cas.
1: Parlem en general dels drets i ara aniríem a les obligacions que tenen els propietaris d'una comunitat. Quines serien les obligacions, a part d'estar al corrent de pagament de la quota?
0: Bueno, això també és una mica d'aquella manera, perquè venim de la sabiència o de la creença de que la meva propietat és meva, vull i puc fer el que vulgui, i això no és real. Les normatives són per seguir-les. Ningú no et dirà has de fer això si va contra la llei, perquè tu tens drets, com hem parlat, no?, de revocar tot això. Però hem de saber que la propietat, el que és la comunitat, va endavant i és una cosa que es mou cada dia. Cada dia entra gent, cada dia surt, ara s'espatlla allò, ara la normativa surt nova i ens hem d'adherir a la normativa, totes aquestes coses. Llavors, com que és un ent que és vivint, que està vivito y coleando, cada dia i va evolucionant i progressant, doncs nosaltres com a propietaris hem de saber, primer, que estem en una comunitat. Això vol dir que no estem a la muntanya visquent sols i hem de respectar moltes coses. Si no en tenim normatives, nosaltres com a propietaris les podem fer. Em refereixo principalment pel tema de la piscina, l'ús horari de la piscina, per exemple, en una mancomunitat que tingui una piscina. Doncs nosaltres establirem aquestes normatives. Les posem visiblement, les enregistrem al registre, fem estatuts, és igual el que vulguem, però nosaltres podem fer això. Doncs fem-lo, no costa res, i així ens serveix per tercers, perquè de vegades les normes no escrites es fan llei. Com que el del segon ha posat sempre, tota la vida, un tancament, doncs no l'han dit res i el tancament no s'hi pot posar, senyor.
1: Que això també és una cosa que tinc en ment. Clar. Veiem molts edificis en què estan apedaçats, per dir d'alguna manera, que els balcons els han tancat amb una carpinteria d'alumini.
0: Sí.
1: I això s'ha permès, però crec que això no es pot fer.
0: No, és il·legal.
1: Perquè és modificar el que seria l'estètica de l'edifici. Per això hi ha un arquitecte que ha dissenyat un edifici, no perquè després tu ho tanquis amb un alumini de color blanc i l'edifici sigui amb una rajola
0: no és només això,
1: vermella, no?
0: Sí, no és només això de l'estètica, que pot ser això, una cosa estètica, no? Sinó que modifica tot el comportament de la propietat, de la comunitat, perquè realment el teu balcó i la terrassa és d'ús privatiu, perquè tu tens accés directe, però no és teu.
1: Però això seria en el cas dels àtics. Jo parlo del segona, que té un balcó de 2 metres quadrats.
0: Això és comunitari, també.
1: També és comunitari.
0: Sí. Llavors, què fas? Doncs jo vull tancar. Alteres ja no només l'estètica, com diuen, que potser això és menys important, no?, sinó els coeficients, perquè això te l'adentres dintre de casa teva. Vull dir, jo tinc un dúplex, llavors, tinc un àtic, per exemple, i la terrassa només tinc accés jo. Llavors, ara jo el que faig és tanco aquí, tanco allà, i faig un bany, i faig una cuina, i faig una habitació. Llavors, tot això va contra la llei, ja ho sabem, però és que va contra la nostra comunitat i els nostres copropietaris, els nostres veïns.
1: Coses tan senzilles com, per exemple, un edifici que té totes les persianes de color blanc i resulta que hi ha un veí que se l'ha posat de color marró perquè li coincideix que amb la seva decoració interna de casa seva les persianes han de ser de color que ara es porta molt el color cafè. O edificis que he vist que hi ha un balcó que està enrajolat. Això tampoc es pot fer.
0: No. És això el que parlàvem, però el tema de l'estètica, el tema de la persiana, per exemple, és diferent a la del balcó. El tema de la persiana ho regula la llei local, ¿vale? Les estètiques és d'urbanisme, les estètiques de les comunitats no s'hi poden canviar, i el tema de la rajola és que si jo, com a propietari, enrajolo la meva terrassa, que és comunitària...
1: La paret, vull dir la paret, no el terra, la paret.
0: Sí, pot passar per aquí una tuberia, no?, una canonada...
1: Podria si ser trenca, o un baixant.
0: Exacte. Si es trenca, què passarà? Doncs com que jo he posat això, el Codi Civil Català diu que m'haig d'encarregar d'arreglar-ho jo. Llavors aquí venen els problemes, perquè tu no pots tocar res que no sigui teu.
1: Correcte. Segur que em deixo moltes coses per preguntar-te i de tot el tema de les convocatòries de les reunions. Però aquí sí que voldria fer com un tall, val? I valorar la importància que té que una comunitat de propietaris contracti a un gestor immobiliari, perquè hi ha gent que diu, m'ho porta la gestoria. I m'agradaria, Maria, fer aquest salt i dir, a veure, qui s'encarrega de l'administració del meu edifici? He de buscar un gestor immobiliari, una gestoria que em porti la part burocràtica, perquè les comunitats també han de fer les seves declaracions de la renda. I no sé si també això ho fa el gestor immobiliari. Després, el gestor immobiliari feu els resums trimestrals de les despeses que tenen les comunitats. I, bueno, seria aquesta pregunta. Sí. La importància que té de tenir un administrador que estigui col·legiat i que sigui un administrador de finques.
0: Sí, parlaves de la declaració de la renda. Realment no es fa la declaració de la renda. Una no. Comunitat no és una persona física, no fa l'IRPF anual, que és el model 100, em sembla, d'Hisenda, però sí que té l'obligació de fer, per exemple, models informatius com el 184, el 347, sí. El 347 és un model informatiu que Hisenda et demana quan tu fas reparacions amb un operari, amb una empresa que augmenta, o sigui, que és més gran de 3.005 euros, em sembla.
1: Sí, 3.005,6 cèntims.
0: Sí, doncs això. Pues mira que
1: està molt regulat, pues
0: 3.000,
1: no?
0: Sí. Sí. Llavors, qui et fa tot això? Això t'ho fa l'administrador de finques.
1: Però que és molt fàcil, perquè si un any en una comunitat s'ha de fer alguna obra o se t'espatlla l'ascensor i t'han de fer un canvi, en aquell any ja t'ha pujat la factura d'un dels proveïdors més de 3.000 euros, gairebé segur.
0: Clar, i qui fa aquestes declaracions informatives? Realment, els càrrecs de la Junta no ho fan.
1: No.
0: És per molt tant, difícil.
1: Aquí hauríem de parlar molt de lo que és un gestor immobiliari i el que seria la part més administrativa davant d'Hisenda. Que jo entenc que el gestor immobiliari ho fa tot.
0: Realment hem de separar, perquè no és el mateix un gestor immobiliari que un administrador. En aquest cas, el gestor immobiliari s'encarregaria més de la venda, del lloguer, de tot aquest tipus més comercial, no? L'administrador, que també pot ser gestor immobiliari, nosaltres, per exemple, jo treballo per compte aliena amb una empresa aquí una empresa familiar molt maca aquí a Esplugues,
1: sí.
0: Doncs també fan aquest tipus de cosa, no? I ajuden sempre els propietaris. És una empresa molt familiar i normalment els administradors han de ser així, no? Han de ser persones molt, molt properes, perquè no tots els propietaris són de la mateixa manera i no totes les comunitats tenen les mateixes característiques i necessitats, no? I llavors, si ens centrem en el que és l'administrador real, el que està col·legiat, el que sap quina és la seva feina i com l'ha de fer, doncs aquí estarem més segurs. Segur que estarem més segurs, perquè forma part d'un col·legi, com per exemple aquí el col·legi d'administradors de finques de Barcelona i Lleida. Estàs col·legiat, pagues una quota, però tens un munt de formació, estàs al dia en tot, i les propietats... Ojo, que amb això, havia parlat abans del tema del CAE, però amb això els propietaris tampoc no estan assabentats, és molt important. Tenen una responsabilitat civil davant del propietari. Un gestor no la té, és diferent.
1: Ah, això és molt interessant.
0: Per això és important que estigui col·legiat. No vol dir que no s'hi pugui gestionar una comunitat, però si no estàs col·legiat... Ara hi ha una llei que sí que l'ha regulat, que és la llei de la vivenda. La llei de la vivenda sí que regula que el que es faci càrrec d'una comunitat, l'administrador com a tal, aquesta professió ha d'estar col·legiat obligatòriament. però no vol dir això que el gestor no pugui gestionar-ho també.
1: O sigui, s'ha acabat, jo recordo fa anys, jo potser estic personalitzant massa, recordo fa anys que a la meva escala hi havia veïns que portaven l'administració de l'escala. Això també ja s'ha acabat.
0: No, encara n'hi ha, però sí? No estem amb normativa.
1: Ah, val.
0: És que el tema està, la diferència és aquesta, no?
1: O sigui que mentre no passi res, no hi hagi incidències,
0: bueno, la multa
1: ho poden portar. Després, si hi ha algun problema, s'ho trobaran.
0: Ja, però si tu no ets infermera, però saps cosir una ferida, doncs la cosiràs. Saps què vull dir-te?
1: Jo no, ni donar una injecció, no. I segurament m'atreviria. Només ho faria en cas de vida o mort, donar una injecció.
0: Què passaria si passés alguna cosa, si s'infectés aquesta herida?
1: Clar.
0: Què faries tu? Com a infermera no pots fer res perquè no estàs qualificada.
1: Clar.
0: No. Llavors aquí vindria el tema legal, no? I el tema de responsabilitats.
1: Doncs Maria, poder que ara ha arribat al punt de que ens expliquis quins són els serveis i també l'organització que ofereix un administrador de finques.
0: Doncs sí, pues és molt interessant saber que la nostra comunitat està sempre assessorada pel tema de lleis i de convocació de juntes i tot això pel tema per un professional qualificat, no? En aquest cas, l'administrador que ofereix és doncs la convocatòria de les juntes, porta la comptabilitat de tota la finca, porta les quotes de cobraments, la contractació de serveis, a més fa la supervisió d'aquests serveis. No sé, si tens una empresa de neteja, de tant en tant es reuneix amb el gerent de l'empresa. Aquestes reunions, aquesta cosa que no es veu, no és només una convocatòria l'any per dir el que cobrem i el que hem gastat com a comunitat, no? És tot el que porta afegit a perquè nosaltres podem fer al final aquesta convocatòria real i amb els números i amb la gent que se senti de veritat estimada, no? per aquest tracte, no?
1: Sí, perquè abans parlàvem de quan s'ha de fer algun tipus de reparació a l'escala, de que sigui un professional, però vosaltres també heu de garantir que l'empresa que ve, el treballador que ve, el tingui assegurat. Vull dir que no és tan fàcil. Això ho ha de controlar algú i en aquest cas sou vosaltres.
0: Sí, realment nosaltres a vegades pensem com a propietaris, ha vingut un noi, m'ha posat una llumeta i m'ha cobrat 150 euros. El fluorescent no val 150 euros. Això tendeix molt, molt, molt, moltíssim la gent a dir-ho. Però darrere d'aquest servei hi ha molta feina. Aquest operari no pot entrar a la nostra finca. Nosaltres normalment som custodi de claus també, si no hi ha el veí o no hi ha el president per donar-li la clau, som els responsables de donar-li la clau a aquest senyor. Ha de venir, ha d'anar a comprar el fluorescent, ha de mirar primer prèviament a la finca com és el fluorescent i quines característiques té. Després nosaltres hem de revisar tota la quantitat de papers, que són innumerables, perquè tinguin el TC2, el TC2 de la Seguretat Social, que tots aquests operaris estiguin legalitzats a la seva empresa. No pot entrar ningú a la nostra comunitat. Pensem que això és casa nostra. I qui es cuida d'això? L'administrador.
1: I parles en primera persona, eh?
0: Sí.
1: Tu t'encarregues de comunitat de propietaris on tu no hi vius perquè ets l'administradora, però sempre parles en primera persona.
0: Sí.
1: I tens cura d'aquestes escales com si fos la teva escala.
0: Sempre. Parlo, i inclús a les juntes. Nosaltres com a administradors som el secretari de la comunitat. No podem prendre decisions. Però la nostra obligació és assessorar. Si el meu propietari té un problema amb el veí de dalt, aquests conflictes nosaltres mediem. Fixa't fins a quin punt nosaltres estem preparats, perquè fem moltes formacions. Mediació de conflictes entre propietaris, anem a la Guàrdia Urbana, anem als Mossos, anem al col·legi, anem a l'Ajuntament. Amb totes les tots els ens locals i tots els ens estatals també si cal, perquè també de vegades hem de recórrer a lleis estatals. Uh-huh. Per protegir sempre el propietari, sempre, és com cosa nostra, nosaltres l'hem de protegir, l'hem de preservar la seva seguretat sempre.
1: I a més, per un tema, a vegades ateneu 10 trucades. No, no, que el veí de l'entresol ja m'ha trucat, i el del quart, i la del tercer ja m'ha enviat un correu electrònic pel mateix sí. tema, eh? Vull dir, arriba sí. la informació a vegades per moltes bandes.
0: Penseu que la mitja aquí, nosaltres, per exemple, jo, com t'he dit al principi, treballo per una empresa aliena, en aquest tipus de... Només faig comunitats aquí, sí. i portem una mitja 53 finques, independentment de la quantitat de propietaris. Pot ser una finca de 6 propietaris, pot ser una finca de 500 propietaris. La meva empresa, per exemple, porta el símbol. Gent extraordinària, gent magnífica, però és un mastodonte d'edifici. I llavors portem això, portem els baixos, tots els trasters. És això, que has de tenir cura de cadascú d'ells, sàpiga qui és, i llavors si n'hi ha 500 persones en un pàrquing, doncs et truca un, escolta, que la planta 2 s'ha trencat la llum o s'ha apagat, s'ha fos, clar. Què fem? Ah, doncs ara truco, truques al noi que va reparar-ho, et truca el de la primera planta, mira, he pujat i m'he trobat, que ja m'han trucat, no s'amoïni. I de vegades la gent es queixa d'això, no? Tenim un munt de trucades, un munt de mails que contesta cada dia, i a part la gestió administrativa.
1: No sé si de l'apartat aquest de serveis d'organització ens deixem alguna cosa a dir, perquè hi havia el tema de la comunicació i accessibilitat, no? Perquè...
0: Sí, perquè nosaltres, per exemple, bueno, suposo que la majoria, el tema de l'accessibilitat. És veritat que antigament s'enviava una carta física per correus amb la convocatòria. Això ens limita molt, les coses han anat avançant, les necessitats anem sempre a correcuita, els propietaris no tenim temps d'anar a les reunions, no? I volem estar, doncs, al moment que estàs al taxi o que estàs a l'autobús, doncs mira amb el Google i mires aquest administrador què fa i què t'aporta. Doncs nosaltres, per exemple, aquest tema el tenim cobert, perquè tenim disponibilitat de tracte. Què vol dir això? La disponibilitat de tracte és poder donar l'accessibilitat a tothom. El que vulgui, perquè clar, nosaltres ara en tenim una edat, però els nostres pares... Les nostres avis, que també són propietaris, i no ens hem d'oblidar que són gent gran, però que no són tontos, i que tenen tot el dret, igual que abans no havien, potser en una propietat horitzontal, advocats, no hi havia metges. Eren gent treballadora, de cada dia sortien al dematí i anaven a la tarda a casa. Ara hi ha gent molt preparada. Però també hi viuen aquesta gent que no tenen estudis i també necessiten la mateixa cuidar.
1: I la gent gran ens salva les reunions a fer-nos memòria de coses molt antigues. Això ja va passar sí. i es va solucionar d'aquesta manera. I dius, m'ha donat la clau del que està passant.
0: Exacte.
1: Són ells el que Exacte. Ens donen el fil conductor o la llum aquella que necessitem per desfer aquell nus que s'ha creat amb un problema de la comunitat.
0: Exacte. I això és molt... s'ha de respectar. Pels nouvinguts, perquè evidentment es compren i es venen pisos cada dia, pels nouvinguts que compren un pis, el del primera, que havia sigut, no sé, m'invento, de la senyora Adela tota la vida, es va morir, va vendre, els fills van vendre, van vingut una parella jove amb un nen petit. Doncs aquesta gent que ve no sap la idiosincràsia d'aquesta comunitat i ens hem de fer referència d'aquesta gent gran que té 80-90 anys, que en sap molt i que tenen exactament el mateix dret que el que ha comprat el pis.
1: Quan hi ha una venda, hi ha una feina que vosaltres feu que la gent no sap, i és que es demana un certificat de que aquell pis que es ven no tingui deutes amb la comunitat. I els que heu de fer la certificació sou vosaltres. És a dir, jo certifico que aquest pis està al corrent de pagament i no té cap deute. I això és una feina addicional, també, que no està en els honoraris. Vull dir que ho heu de fer, perquè també crec que teniu l'obligació de fer aquest certificat.
0: És això, el certificat el faria, diguéssim, el que és el president. Com que, en aquest cas, nosaltres som els administradors...
1: I els secretaris.
0: Els secretaris els fem nosaltres. Això comporta una feina.
1: Sí.
0: Això comporta un risc també, perquè jo certifico davant d'un notari que ha de donar fe de que jo estic dient és cert. Llavors, aprofitem per fer aquesta certificació protegint el senyor que se'n va i el senyor que entra.
1: Correcte.
0: O sigui, són com els àngels de la guarda.
1: Pues doncs sí. La veritat és que sí. I amb el tema aquest de la comunicació ràpida, doncs com dius tu, entren totes les xarxes socials que avui en dia treballem amb elles, tota aquesta informació, a més en el gestor administratiu que tu treballes aquí a Esplugues, que després direm qui és. També teniu una cosa que està molt bé, que els propietaris podem entrar i veure trimestralment com estan els comptes de la nostra comunitat, que això també és molt important i no tothom ho compleix.
0: No,
1: i és obligatori, eh?
0: Sí. Nosaltres tenim un programa que oferim al nostre propietari a cost zero, perquè el paguem nosaltres, el reposem nosaltres, l'actualitzem nosaltres, segons les necessitats. Què passa? Jo sóc una propietària i tinc unes claus d'accés del meu pis, tinc altres claus d'accés del meu pàrquing i tinc altres claus d'accés del meu traster, per exemple. Tinc tres propietats i cada propietat té una clau d'accés diferent. O sigui, jo sóc la propietària, manejo aquestes redes, no? Però cada entitat té la seva clau. Això nosaltres us oferim. Perquè si jo entro al meu pis amb les meves claus d'accés, em posarà el meu nom, els meus cognoms, i a partir d'aquí jo podré veure qui ha vingut a la finca, com són les liquidacions de l'any 19, de l'any 2019, parlem de més de 5 anys, que aquesta documentació, les entitats governamentals no les tenen, o les tenen, diguéssim, fins als 5 anys. Nosaltres guardem aquí tot, és com l'Arxiu General d'Índies. Aquí tenen tot. Sí. I llavors, sí, el rebut que has pagat, el que no has pagat, qui ha vingut, quina factura, les factures també les pengem, per si vols i tens necessitat. Hi ha gent que diu, és que això no el faig servir perquè jo som molt gran. Sí, però vostè ho té a l'abast i no el paga. Vull dir, això ens encarreguem nosaltres. Si vostè vol, pot o estima oportú, entrarà. Si no vol, no cal que entri, perquè a més, això és un addicional, jo li portaré a casa seva la seva liquidació i ho podrà veure en paper.
1: En paper, que és com moltes persones ens agrada tenir-ho a casa.
0: Sí, si això és el fer el traje a medida, no?, que se dice.
1: Sí, correcte, com ho vol vostè? En paper, vol que el correu electrònic, vol entrar vostè per la nostra web i fer servir la seva clau d'usuari, vull dir que doneu diverses possibilitats d'accessibilitat de la informació.
0: Exacte.
1: Ara sí que arribaria el punt de dir Maria Penya, advocada especialitzada en divisió horitzontal i comunitats de propietaris. Maria, si necessitem fer-te una consulta als teus serveis, a on et podem trobar?
0: Oh. Això ja és propaganda gratuïta, no?
1: Sí, on estàs? Perquè tu tens despatx a Barcelona i has dit diverses vegades que també estàs aquí a Esplugues amb una oficina,
0: administrador de finques aquí a Esplugues. Jo tinc despatx a Barcelona, al carrer Entença, però no faig competència desleal, per tant, jo, els meus treballs no tenen res a veure amb dret civil, dret penal i algunes coses més d'administració. Però quan em dedico al tema de la propietat horitzontal, només ho faig en un despatx, que és al carrer Bruc, número 18, l'empresa es diu Preciado Finques, en tenim més de 400... de tota índole, vull dir que sí. Som 14 persones, és una empresa molt, molt familiar, fa 25 anys que estem a Esplugues. Jo he demanat permís per dir el nom, que és Preciado Finques,
1: sí,
0: al meu cap, però César Preciado m'ha dit que digui el que necessiti, però jo diria moltes coses bones.
1: De fet, jo he convidat a la Maria a venir aquí i el tema de la consulta, de la presentació del programa ha sigut una simulació, ja em coneixeu, i jo la Maria la vaig conèixer fa un any, que és la nova administradora de la nostra finca, i estic encantada, he vist un canvi bastant gran pel tracte que té, et contesta els correus en seguida, t'atén ràpid, que entenc que és la política d'empresa que teniu, però la veritat és que el tracte amb tu és molt agradable i molt directa.
0: Sempre tenim tendemos a mejorar, perquè és veritat que tenim moltes finques i és veritat que això que deies, no? De 30 veïns en truquen 28 per la mateixa consulta. Llavors a tu t'ha tocat que en el nostre horari, que aprofito per dir-ho, de 9 a 13:30 i de 16 a 19 cada dia de dilluns a dijous, excepte els divendres, que és de 9 a 2, doncs potser em truques i no em trobes i m'has de posar un missatge. Però jo personalment no me'n vaig mai a casa sense contestar un missatge.
1: Ja ho sé, que contesta a vegades a hores que diu m'està contestant un correu a les 10 de la nit, no m'ho puc creure. Maria, m'han quedat moltes coses encara i vaig donar una mica de... com una saltimbanqui, no sé com dir-ho, no? Vaig saltant d'un lloc a l'altre i hi ha un tema que et volia preguntar i que tenim anotat, que és, per exemple, qualsevol persona pot ser president d'una comunitat? Hi ha algú que estigui lliure d'aquest càrrec?
0: El que esté libre que tire la primera piedra.
1: Ah, con la cara que me está poniendo. Ya sé la resposta.
0: Sí. Tothom està obligat. Això sí que és una obligació. Els càrrecs de president són obligatoris per tots i cada un dels propietaris.
1: Independentment de l'edat?
0: Sí, pots tenir 90 anys.
1: Però si tens algun tipus de demència, per exemple, aleshores estàs totalment exempt.
0: Aquí entra el que jo dic, l'apreciació humana de l'administrador.
1: Perquè podrien ser els fills els responsables, no?
0: Només poden ser els càrrecs de la comunitat de propietaris, només els poden exercir els propietaris.
1: Sí, aquests propietaris que no viuen a edifici, que tenen el pis llogat i diuen, jo no puc ser president perquè no visc a l'escala.
0: No realment que no pugui ser, sinó que ha de ser. Què passa? Que aquí entra l'empatia, no? Aquí entra el sentit comú. Si un propietari viu a Sòria i té aquest pis llogat, probablement serà més difícil gestionar. Sí, clar, que és veritat que ens teniu nosaltres, però és més difícil gestionar. Nosaltres, ja ho he dit al principi, no podem signar res. Sempre que ho signem és per ordre del propietari.
1: Vale? I una persona que viu a Sòria, però que en el pis està vivint el seu fill, li pot fer una delegació?
0: La delegació de vot i la delegació de representació són dues coses diferents.
1: Val.
0: Una persona que te representa a tu, tu pots amb la convocatòria, normalment jo les faig així, al peu de pàgina, poso, doncs jo no puc anar-hi, delego el vot a aquesta persona, s'assigna i ja està. Això, amb el tema dels vots, pots votar, ¿vale? Si és un propietari el que li has delegat. Si és una representació, aquesta persona pot acudir a la reunió, però no podrà votar. També passa amb els morosos.
1: I si ho accepta la comunitat per unanimitat, és un acord, podria votar?
0: Si accepta, o sigui, si té deutes, no.
1: Ah, no, clar, si té deutes...
0: Tu has de reconèixer aquesta persona, vull dir, tothom ha de ser obligatòriament president. Què passa amb aquestes causístiques que m'has comentat? Una persona de 90 anys, una persona amb una reducció física, una malaltia que no pugui... doncs ha d'anar a que l'exoneri el jutge. Tornem al jutjat. Clar, és de sentit comú que no podem tornar al jutjat per una cosa així. Doncs què passa? Es fa una roda, dius, pues, si el primer ha sigut l'any passat i ara em toca a mi, que jo tinc 50 anys i sóc el del primer segona, doncs ho sóc perquè, clar, no tinc més remei. Però l'any que ve serà el del primer tercera que té 90 anys. Llavors, què farem? Doncs ho escollim nosaltres, saltem la roda, no passa res. És que és d'humans fer això. Va. No passa res. Però si hi ha comunitats que són molt, molt hostils, que tenen moltes coses d'anys passats, que això no arriba a res, només que a posar pals a les rodes, jo sempre ho dic, soc molt negociadora, doncs obliguen aquesta persona que vagi finalment a que l'exoneri del càrrec, doncs un jutge.
1: Abans també has parlat, i ho hem passat per sobre, però no voldria deixar, la mediació, conflictes entre veïns i la mediació que heu de fer els administradors, o a vegades conflictes entre comunitats colindants, que hi ha conflicte i l'heu de resoldre entre els administradors de cada finca. Teniu molts problemes? Perquè, clar, heu de fer no solament d'administrador, sinó que a vegades de psicòleg, posar-vos a la pell de la gent, ser empàtics, però alhora acatar la llei, perquè a vegades hi ha gent que vol fer coses que la normativa no ho permet i vosaltres heu d'anar trampejant entre, no dos aguas, entre tres aguas.
0: Estendre els llençols, per exemple.
1: No? Ah.
0: La veïna de dalt m'ha estès els llençols i mira.
1: I el perro del cuarto se mea i me... Sí, sí. Aquest cas també el conec, sí.
0: Doncs què fa l'administrador? El paper principal és lluita perquè la convivència sea el millor possible. Fa de mediador imparcial i garanteix que la normativa es compleixi. Vull dir, una cosa és que tu diguis, mira, la normativa diu que el teu gos no s'hi pot pitjar aquí, però una altra cosa molt diferent és com ho dius. De vegades no és el que dius, sinó com ho dius. Llavors són temes molt personals. La veïna del quart no arriba a estar bé mai de la vida perquè la seva mare ja no estava bé amb la mare de l'altra. I llavors no saben ben bé per què han arribat a aquest punt, no? I amb qui realment repercuteix amb tota la convivència de tota la comunitat. Per això el mediador ha de ser imparcial, però ha de ficar-se. Si no, tenim altres recursos.
1: I en el cas de que no s'arribi a un acord, doncs és en el jutjat?
0: No, és en aquest cas que jo també vull donar un punt molt important que a mi, com a administradora, m'està ajudant moltíssim, que és el servei de mediació de l'Ajuntament d'Esplugues.
1: És veritat, tenen una oficina.
0: Tenim dos professionals impressionants, perquè no diré res, perquè això ha sortit ara, sí. I no diré el seu nom perquè no m'han
1: utilitzat. No, perquè a més, per protecció de dades no podem donar
0: Exacte.
1: Nom si no t'ho
0: utilitzen. Però tenen dos noies amb les que jo he parlat i m'he posat en contacte mitjançant mail quan hi ha una dificultat. És cert que la mediació és voluntària, ningú no pot obligar ningú a anar a una mediació, no? Però i si ho intentem i tu i jo ens portem malament com a veïnes i després, Isabel, doncs aconseguint almenys, no ser amigues, però almenys tirar endavant, és molt enriquidor tot això. Llavors s'ha de fer servir tots els mitjans que hi hagin.
1: Maria, ens queden molts temes per parlar, però se'ns està acabant el temps i poder hauríem de quedar en altres ocasions. La Maria, que m'ha fet un resum super exhaustiu de totes les qüestions de què hem parlat, ens n'hem deixat moltes, però hi ha un darrer punt que el podríem comentar, no? Que seria dignificar la figura de l'administrador, que no és simplement un gestor de rebuts i de convocatòries. Les comunitats de propietaris són petits univers on es prenen decisions, on hi ha gestions i s'han de gestionar també els drets i les obligacions. Després, dignificar aquesta professió també significa conèixer la gestió que hi ha dintre d'un edifici, una gestió que és molt complexa. S'han de tenir coneixements de propietat horitzontal, fiscalitat, comptabilitat, protecció de dades, eficiència energètica, subvencions, contractacions laborals i seguim, no? Dignificar la professió, i aquesta seria l'última instància que ens posa la Maria, és dignificar la pròpia convivència. Tot això amb un resum molt condensat, és el que fa un administrador de finques.
0: Sí.
1: Afegiries alguna cosa més per acomiadar-nos, Maria?
0: Jo només tinc paraules d'agraïment. Moltes paraules d'agraïment als meus propietaris, als que jo gestiono i als que gestionen els meus companys. Perquè sí que és veritat que la dignificació la fem pas a pas, un per un. Nosaltres realment, és això que tu deies, certifiquem moltes coses que salven a moltes persones. I llavors és important que sapiguem que dintre de la professió hi ha de tot, com els dentistes, com a... Sí, però
1: els dentistes fan més mal, Exacte. Que els administradors Exacte. De finques.
0: Però és important. Tothom vol respecte al seu ordre de treball, no? I hem de començar per això. I res més. Agraïments.
1: Doncs Nosaltres també, molt agraïts des d'Esplugues FM per tenir avui a la Maria aquí amb nosaltres. I crec, Maria, que poder, com he dit abans, ens haurem de trobar un altre dia. Se m'està acudint, si algú té alguna consulta puntual, ho podríem canalitzar a través de la ràdio, però ja ho hem dit, Maria està aquí a Esplugues, a Preciado, i que està al carrer Bruc, no recordo ara el número, número 18, està aquí a tocar a la plaça de la Sardana, vull dir que ho teniu molt a prop. I jo també molt agraïda, Maria, perquè hagis estat aquí amb nosaltres, perquè ens hagis fet aquesta petita pinzellada, anava a dir masterclass, però tampoc no és una masterclass, no, el que hem fet. No,
0: hi ha molts professionals.
1: és una pinzellada que ens has fet de les comunitats de propietaris. Uh-huh. I també dic que la mediació que fan els administradors és molt important i es nota en les reunions de veïns, Vull dir que a vegades també depèn del tarannà amb el que ve l'administrador, la reunió pot fluir d'una manera o d'una altra.
0: Sí,
1: així és.
0: Sí. Sempre per bé de tots, no?
1: Sí. Doncs, Maria, gràcies, una abraçada.
0: Gràcies
1: a tu. I com dic a tothom, els micròfons d'Esplugues FM estan a la vostra disposició per tot allò que vulgueu. Gràcies.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gràcies!

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florensa i Brilles. És membre del grup d'estudis d'Esplugues, veí d'Esplugues, fill de Can Cargol, del carrer Montserrat. Està jubilat, mestre de professió i de formació, i és llicenciat en Geografia i Història i especialitzat en Geografia Física. Amb en Josep Florensa ja hem parlat diverses vegades dels llibres que ell ha fet, que és el Paisatge Agrícola i Ramader d'Esplugues i la evolució de la geografia d'Esplugues de Llobregat. Però avui parlarem dels orígens del barri de Can Vidalet. I vull que ens expliquis, Josep, primer de tot, bon dia, gràcies per estar aquí.
3: Bon dia, Isabel, bon dia, oients.
2: Gràcies perquè en Josep, sempre que demanem la seva presència i la seva participació a Esplugues FM, ell sempre està predisposat. I ara sí, voldríem que ens expliquessis com són els orígens de Can Vidalet.
3: El barri de Can Vidalet, veiem, primerament, en el darrer llibre, l'evolució demogràfica d'Esplugues de Llobregat, vaig dedicar un capítol especial només a una barriada, Can Vidalet. I això és degut a que des dels orígens d'aquesta barriada fins a l'actualitat és la zona d'Esplugues més poblada. Aquesta singularitat demogràfica em va plantejar doncs, el fet de fer un estudi dels orígens de Can Vidalet. Els seus orígens daten del 1924, en aquests moments és quan ens trobem les primeres dades demogràfiques i urbanístiques en cases edificades en aquesta barriada. És a dir, abans d'això, Can Vidalet eren camps agrícoles, bàsicament de secà en la seva majoria, però la part superior nord, que és on hi ha la gran finca dels Vidal i Ribes, allà hi havia una gran abundor d'aigua, gràcies a la mina Vidal i Ribes, que els hi proporcionava aigua.
2: Com que Esplugues FM és una emissora que es pot escoltar per internet, per les persones que no sigueu d'Esplugues de Llobregat i ens esteu escoltant des de fora, si entreu a Google, busqueu Esplugues de Llobregat, busqueu la Ronda de Dalt i allà on està la sortida 12 i 13 de la Ronda de Dalt, podríem situar, tirant cap a Barcelona, al barri de Can Vidalet. El situem geogràficament.
3: Exacte, molt bé. Sí, sí. És a dir, llavors, no fa gaire, farà uns 15 dies aproximadament, el grup d'estudis va organitzar a la barriada aquesta conferència, vam fer una conferència en què jo exposava aquest capítol del llibre. En aquests moments, el 2023, penseu que la barriada de Can Vidalet té el 30% de la població.
2: El 30 ja?
3: Ja, actualment, però és que el 1960 i el 1970 i el 1981 era el 45%. Va arribar un moment que havia sigut el 48% de la població.
2: Gairebé la meitat, per tant.
3: Gairebé la meitat. És a dir, i això té uns orígens, i és el que vaig voler esbrinar exactament. És a dir, en el meu treball jo faig un treball demogràfic, però paral·lelament al treball demogràfic d'aquesta evolució, amb aquestes proporcions esmentades, hi ha unes conseqüències urbanes i laborals. Llavors, això és el que exposem en el treball que...
2: I, a més, observem que en el treball que ha fet en Josep Florensa i que ens l'ha facilitat, doncs que la resta de barris està com molt lluny amb aquest percentatge, perquè el barri més poblat seguit de Can Vidalet seria el Gall, que és un 8,88%. Per tant, pensem des de gairebé el 30% no arribar a un 10% que seria el barri del Vall. No és aquests percentatges, Josep?
3: No. La Plana té un 20%.
2: Ah, perdó, me l'he saltat.
3: A dalt de tot.
2: Tens raó. La Plana i el Centre.
3: I el Centre té el 18%.
2: Doncs,
3: entre el Centre, la Plana i Can Vidalet, se'ns anem al 70%
2: doncs,
3: de la població.
2: Doncs disculpeu, m'he anat a les franges baixes i no he vist
3: dir,
2: el Centre i la Plana.
3: És a dir, tot el que és carretera, la carretera general, cap a dalt, cap a la muntanya, són les parts benestants on la densitat de població és molt baixa. Llavors, els grans barris poblats són aquests, és a dir, Can Vidalet, la Plana i el Centre. La Plana i el Centre hi havia hagut moltes indústries, aquestes indústries han sigut abandonades, bueno, van desaparèixer, amb la desindustrialització que es va produir a partir del 1990, i aquestes empreses, aquests solars que hi havia i els espais que hi havia buits, s'han anat edificant, i llavors s'ha passat d'aquell 45% que havia canvi de LED a un, 20, a un 30%, però en xifres absolutes la població és la mateixa. Per què? Perquè el que ha succeït és que a la resta d'Esplugues s'ha anat edificant tot el territori. Mireu, els orígens de canvi de LED ens hem de plantejar el següent. Originàriament, canvi de LED, Can Clota, el torrent que hi ha entremig dels dos, que és el torrent de Can Clota.
2: Que ara passa a la Ronda.
3: Que ara passa a la Ronda. Fins al 1763, el gran propietari de tota aquesta zona i just per damunt de la carretera general, que hi ha al carrer del carrer Pi Margall, és a dir, el carrer Sant Llorenç, que es diu avui en dia, tota aquella zona era propietat del baró de Vilagaià, de la masia que hi ha ensorrada a baix, la masia de Can Clota.
2: Per situar-nos actualment, el carrer Sant Llorenç és el que ara correspondria al que està darrere de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
3: Exactament, i al costat del Mercadona. Quan el 1763-65, en aquests dos anys, es fa la carretera general de Madrid a Barcelona, França, que passa per Esplugues, el baró de Vilagaià, el que expliquen que el disgust va ser molt gran perquè la seva gran finca va ser atravessada i tallada per una carretera. En aquells moments aquesta gran finca estava a la part baixa del poble, perquè la carretera antiga era la Via Augusta Romana, que pujava cap al Raval. El que va fer és que es va vendre una part important de les seves propietats. Així ens trobem que, a partir d'aquells moments, una família d'industrials i gent molt rica, que són els Vidal i Ribes, van comprar tota la part nord del que posteriorment serà la barriada de Can Vidalet, i que els Vidal i Ribes són els que donen el nom a la barriada, avui en dia. Però després ens trobem que al sud de la barriada hi havia una gran propietat, que avui en dia se li diu la barriada Pelegrí, que era propietat de la família Sorts. La família Sorts tenen la casa pairal a Palau de Plegamans. Un dels descendents d'ells, en Pere Pelegrí i Sorts, amb herència va rebre aquella zona d'allà baix, i després hi havia dos petits propietaris més. Els comtes de Fícols, que tenien una petita finca que era Can Totó i les seves rodalies. Aquesta masia estava ubicada on està avui en dia l'escola Matilde Ortuña. Aquesta masia tenia aigua abundant, que li venia de la mina dels Vidal i Ribes. I després, entremig de Can Vidalet i Can Pelegrí, hi ha una llenca de terra que era de la família Ferrer, que eren els propietaris de Can Cervera. Can Cervera tenia 30 hectàrees, és un bon territori, la majoria hospitalet, però que la part nord era d'Esplugues, concretament la gran masia de Can Cervera, que pujava fins a dalt del replà de Can Vidalet. Llavors ens trobem que jo per fer aquest treball el que vaig fer va ser utilitzar el padró municipal. El padró municipal de l'any 1924, a Can Vidalet no hi ha cap habitatge construït, no hi ha cap carrer, no hi ha res.
2: Aquestes quatre masies que ens has comentat.
3: Bueno, és que ni masies, eren propietaris de terres.
2: Can Totó?
3: Can Totó és que hi era. Can Cervera no està a Can Vidalet, està baix al torrent.
2: Sí, baix de tot.
3: Sí, i llavors el Sort allà no tenien res. Era una zona de secà, és a dir, l'espai agrícola de Can Vidalet, llevat de Can Vidal i Ribes i Cal Totó, el de més era sec, eren garrofers i ametllers.
2: Camps secs.
3: Llavors el que va succeir és que en aquells moments, històricament, els grans propietaris, els grans aristòcrates, aquesta gent que tenia molts diners, molts cabals, es troben amb una realitat important. Els sòls agrícoles no són rendibles al costat de la gran indústria. La gran burgesia està tirant endavant la industrialització del país, i si tenen una empresa, una fàbrica que sigui rendible en el sector econòmic que sigui, doncs genera molts més beneficis que no pas uns camps de secà. Llavors d'aquí va néixer la urbanització per part d'aquests propietaris, la parcel·lació, el que està passant, que ha passat sempre, la parcel·lació d'aquest espai agrícola. Llavors ens trobem que entre 1924 al 1930, que el 1930 el padró d'aquest any, ens trobem que ja hi ha una sèrie d'edificacions construïdes entre el 1924 i aquest any, cada any es van edificant cases i es creen dos nuclis de cases petites, a vegades d'autoconstrucció, que són dins del carrer d'aquesta zona. Llavors, clar, entre la barriera de Pelegrí i Can Vidalet, el que hi ha són camps. En el llibre es pot observar molt bé la fotografia aèria feta per l'exèrcit nord-americà l'any 1946 i que està en possessió del Ministeri de Defensa, que en el llibre surt reproduïda, que es veuen perfectament les masies i es veuen aquests carrers i al voltant tots són camps. Camps a la zona de l'Hospitalet. I això anirà creixent. Aquestes dues petites barriades que estan constituïdes pel carrer Vidal i Ribas, el carrer Pau Torres, Jocs Florals a la part de dalt, amb el carrer Molí que els uneix, i llavors a la part de baix tenim el carrer Ave Maria, el carrer Ricard Güell, el carrer Sorts, que posteriorment se li canvia el nom pel que té avui en dia, que és el carrer Llevant. Llavors teníem el carrer Sant Carles i el carrer Orient. El carrer Sant Carles i Orient, que eren d'Esplugues durant aquell període, fins als anys 40, que eren Esplugues, avui en dia són Hospitalet, sempre van haver-hi unes permutes de carrers amb l'Ajuntament d'Hospitalet, que és un tema que no tractarem aquí.
2: No, perquè al llarg de la història, no solament amb Hospitalet, amb Sant Just d'Esvern, com amb Barcelona, Esplugues, hem anat modificant alguns límits o petites sí. traçats, i que, el que tu dius que ara no hi entrarem, perquè l'últim va ser fa pocs anys, amb Barcelona, amb tot això de tot el tema del pla Caufec, tota la part baixa que toca Hospitalet i en Barcelona, no fa gaires anys també es va fer per ple municipal una modificació de límits que no afectava absolutament res a cap carrer, simplement terrenys sí. que no estan edificats.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Però és veritat, Espluga sempre, històricament, hem tingut aquest tema, que s'han anat modificant alguns límits.
3: Sí, llavors, en el llibre el que està és amb uns colors, es veu cada any. Tu, Isabel, ho tens en pantalla, això?
2: No. Sí, jo ara tinc en pantalla, que m'ha passat el Josep al seu PDF, les fotografies aquestes que has dit aèries, que seria després.

0: són hospitalets.
1: Alguns carrers que ara són d'hospitalet.
0: Sí, sí, sí, això ha passat sempre. Hi han hagut petites, sempre hi han hagut petites diferències i interessos entre els municipis. Llavors, per exemple, hi ha un moment al segle XIX que el municipi d'Hospitalet arriba pràcticament fins a dalt la Misora. Pràcticament arriba fins a dalt la Misora.
1: Pràcticament?
0: Pràcticament, enviant alguns plànols que ho indiquen. Llavors, bueno, es recupera aquest terreny per Esplugues i Barcelona, perquè Sarrià havia sigut municipi independent de Barcelona, si no m'equivoco, fins al 1923.
1: Sí.
0: Llavors són unes èpoques de canvi, és a dir, la gran ciutat va creixent i la gran ciutat, a mesura que creix, engoleix els municipis que hi ha al seu voltant.
1: Puc fer una broma?
0: Sí.
1: Que no té res a veure amb la història? Jo tinc un conegut meu que, parlant dels límits d'Esplugues i dels canvis, sempre diu: és que penseu que Barcelona és el barri marítim d'Esplugues? Fa aquesta broma, perquè com que sempre hi ha hagut al llarg dels anys,
0: no és pas cert,
1: aquestes coses, ja ho sabem que no, eh? Ja ho sabem que no. Això podria dir Gràcia, eh? que sempre reivindiquen la seva ciutadania i origen. Però és una broma de dir, és que sí, sí. Esplugues, doncs això, estem a dalt de la muntanya, com qui diu, i Barcelona, doncs, està tocant a mar.
0: Llavors el que succeeix és que en aquest període originari del barri, entre 1924 fins al 1930, s'edifiquen amb cases molt petites, de planta baixa, molt, molt humils, s'edifiquen les cases, posteriorment es fan els carrers de terra, i llavors, és a dir, és una edificació molt simple, i fins al 1953-1956, en aquest període de 30 anys, la barriada tan sols té entre 280 i 300 habitants. Tan sols 280-300 habitants. Que significa que és entre un 6 i un 8% de la població d'Esplugues.
1: Amb números absoluts, de quina població d'Esplugues parlaríem que teníem aquests anys?
0: Mira, el 1930 Esplugues té 3.226 habitants. I la barriada de Can Vidalet en té 272 persones, que és un 8,4. El 1936, poc abans d'esclatar la Guerra Civil, Esplugues en té 3.650 habitants i la barriada en té 290 habitants, un 7,2%. El 1950, just abans de l'eclosió demogràfica de tot el terme municipal d'Esplugues, en té 298 persones i el 6,7%. Però Esplugues ja en té el 1950 i en té 4.460 persones. El 1960 Esplugues ha passat a 11.811 habitants, però la barriada de Can Vidalet, en aquest període de 10 anys, ha passat de 298 persones a 5.319. I això és el punt més important de la crisi demogràfica que pateix el barri. La població es multiplica per 17, augmenta un 1.700%. És a dir, la barriada de Can Vidalet passa de ser el 6,7% en 10 anys a ser el 45% de la població d'Esplugues. I aquí hi ha un problema urbanístic, de massificació, de densitat, de falta d'infraestructures viàries i, evidentment, sanitàries, educatives, socials. Llavors, clar, és un creixement salvatge, exagerat. I aquest creixement segueix. 10 anys després, el 1970, Can Vidalet té 13.300 habitants i Esplugues en té 29.000. És a dir, Esplugues creix molt, però Can Vidalet creix més. I el barri de Can Vidalet, per tant, el 1970, segueix tenint el 45% de la població d'Esplugues. La gran crisi demogràfica de la barriada, que és molt més apaivagada en conjunt a Esplugues, és que es passa de ser una barriada de nord, encara no arribava a les 300 persones, a tenir 5.300 al 60 i 13.300 al 1970.
1: En la dècada del 60 al 70 fem aquest salt que és més que duplica la població.
0: Exactament. Llavors, de fet, el que succeeix és curiós, perquè hi ha una manca de planificació. És a dir, jo m'atreviria que els ajuntaments o l'Ajuntament d'Esplugues o l'Ajuntament veí, que és Hospitalet, no saben fer una planificació.
1: Bé, és que de fet

0: en el context polític de dictadura que estem, no hi ha una planificació, perquè només interessa que vingui la gent aquí a treballar.
1: Bueno, aviam, a la dècada del 1920, Plugues es va crear la figura de l'arquitecte municipal. El primer arquitecte municipal, el senyor Borrell, va fer una planificació. Si no m'equivoco, és des del 1915 fins al 1922 o així.
0: Que entrarien aquests carrers que abans ens has esmentat?
1: Sí, però això no ho sé, no ho sabem exactament.
0: Val.
1: És a dir, els primers arquitectes que van haver-hi és Plugues, que va ser aquest Borrell, i el segon que el va seguir... És a dir, el que va haver-hi va ser una planificació i es va fer un gran planning de creixement del municipi d'Esplugues. És a dir, ens trobem que l'any 1900 es crea la figura de l'arquitecte municipal. Del 1900 al 1921 tenim en Gabriel Borrell i Cardona, que va fer una planificació en un poble que només tenia 1.000 habitants, estàvem a les afores de Barcelona, i ell, a finals del seu període laboral, ja va esmentar que es preveia que en un període de 50-60 anys el terme municipal d'Esplugues estaria tot edificat.
0: Va tenir una gran previsió de futur.
1: De futur. Llavors el que va fer va ser un pla urbanístic per tot el municipi. Aquest pla urbanístic s'aprova el 1915. En Borrell, en Gabriel Borrell, passa el testimoni al gran arquitecte Nicolau Rubió i Tudorí. En Rubió i Tudorí està fent la seva tasca com a arquitecte del 1922 al 1936. Vol dir que durant el seu període com a arquitecte del municipi va planificar l'origen del creixement de Can Vidalet. Aquests dos grans arquitectes van tenir la gran sort de que tenien un espai buit, un espai pla, llevat dels torrents, que s'havia de planificar. I aquesta va ser una gran sort per ells. Van fer un pla urbanístic per Esplugues, en Rubió i Tudorí el va modificar, i posteriorment, a l'any 1932, com a ajudant d'en Rubió i Tudorí, va estar treballant en el seu equip l'arquitecte Climent Mainés i Gaspar, que va treballar com a responsable com a arquitecte municipal d'Esplugues del 1940 al 1964. És a dir, just acabada la dictadura, en Rubió i Tudorí s'ha d'exiliar i li segueix ell. Aquesta persona és la persona que aixeca el barco, però és la persona que planifica el creixement urbanístic dels carrers de la Plana, de Can Clota, Can Vidalet, i es dissenyen uns carrers petits.
0: Per tant, el barco forma part de tota aquesta història...
1: De massificació del municipi d'Esplugues. És a dir, entre el 1940 i el 1964, l'Ajuntament, en plena dictadura, no es pot... És difícil i seria injust criticar de manera severa, perquè... no va saber previndre el que succeiria. Els carrers de Can Vidalet, els carrers de la Plana, els carrers de Can Clota, però Can Clota té l'avantatge que banda i banda té torrent que no és edificat. Que a l'Hospitalet els torrents van ser tots edificats, a l'Hospitalet també hi ha torrents, però tots són ocupats i construïts. D'aquí ve que Can Vidalet constitueix l'extrem d'una mateixa unitat urbana que va de Can Vidalet, Pobella Cases, La Florida, La Torrassa i Collblanc. Tota aquesta zona que té l'índex de densitat de població més elevada d'Europa, aquest drama humà, no es va saber planificar o es va fer prioritzant el benefici de companyies constructores i de propietaris de sòl agrícola, que passava a ser sòl agrícola a sòl edificable.
0: I que no varen ser conscients d'aquesta massificació fins les dades que ens van donar ara en època de Covid. Quan van fer una anàlisi de massificació poblacional de Catalunya, sí, va sortir això.
1: Va sortir a la premsa. I l'origen és d'aquí, és d'estar en aquest període dels anys 50, 60, 70, que és un procés de creixement urbà que ens arriba a Esplugues a partir del 1956, i que la barriada de Can Vidalet, que eren casetes petites, baixetes, passen a ser passen a ser ocupades. Aquest problema s'agreuja a partir del 1975, quan el Pla Metropolità de Barcelona estableix una alçada màxima de 4 o 5 plantes, i els constructors, què fan? Van a la cota màxima. D'aquí ve que la barriada, les barriades de la Plana, el centre d'Esplugues, el centre d'Esplugues i la Plana tenien moltes fàbriques, per tant va quedar apaivagat. Però la barriada de Can Vidalet no era una zona industrial, era una zona residencial, amb població immigrada que va venir de la resta de diferents llocs, no d'Esplugues, precisament. Llavors venen, s'arriben, s'instal·len, s'edifiquen la seva casa, posteriorment aquests solars es revenen i s'aixequen blocs de pisos, on progressivament la densitat de població va augmentant. I aquí ens trobem amb un drama humà, que entre 1956, que eren 300 habitants, bueno, 1950, 300 habitants, 1960, 5.000...
0: 319
1: habitants. Aquesta situació és un augment del 1.700%. I 10 anys després passa a ser 13.300. Continua. Llavors, clar, aquest període que va del 1956 fins al 1970 i al 1991 s'arriba al màxim de població a Can Vidalet amb 17.000 habitants, però proporcionalment baixa, vol dir que hi ha un problema humà que cal apaivagar. I en aquest sentit l'Ajuntament d'Esplugues ha fet una tasca molt important, positiva, però clar, que hi ha uns límits. Hi ha uns límits humans perquè tots els carrers són estrets, llevat de del carrer Molí, llevat de la Rambla de la Mercè, a partir d'aquest perímetre, carrer Molí, Rambla de la Mercè, tots els carrers són estrets i amb una cota de 4 o 5 pisos d'alçada.
0: Clar, hem de recordar que tota la zona de Rambla de la Mercè i el que ara està ocupant el camp de futbol, també, segons qui hi hagués hagut, s'hagués pogut fer habitatge i s'ha preservat la zona d'oci, s'ha fet un camp de futbol, s'ha fet una rambla per passejar, s'ha preservat el parc de Can Vidalet.
1: Però això és insuficient per apaivagar la densitat.
0: Sí, clar, perquè és en una zona molt concreta, perquè la resta del barri no té res.
1: Clar, llavors, bueno, tu, aquesta realitat que va acollir en aquells moments la immigració massiva dels anys 60-70 fa que l'origen de la població, per exemple, del barri sigui la que és a dir, del 1890 al 1924 el barri és un barri agrícola, hi havia aquests grans propietaris amb la finca, amb la gran finca dels Vidal i Ribes, però a partir del 1924 arriba la primera onada demogràfica migratòria cap a Esplugues i cap a Can Vidalet i l'Hospitalet, que són bàsicament població procedent de la resta de Catalunya, de la franja de Ponent, catalanoparlants del País Valencià, catalanoparlants, és a dir, estem parlant de països catalans, però a partir del 1920 comencen a arribar els primers castellanoparlants de manera massiva, els murcianos i d'Almeria. Tota aquesta població castellanoparlant en aquella època, el que fan és integrar-se a la cultura catalana, al país d'acollida, i ens trobem que tota la barriada, en aquell període, fins al 56, tota la gent que hi viu és gent molt jove, matrimonis mixtes, de zones diferents, que venen d'altres llocs de la ciutat de Barcelona, que venen cap a Esplugues, perquè aquí hi havia habitatge barato, a les afores, perquè era gent molt jove, que tenien molts fills, i que s'integren i que després marxen cap a altres llocs del nostre municipi o de la comarca o d'on siguin. Però hi ha una segona fase migratòria que es produeix, que és la segona onada migratòria que pateix Catalunya i que pateix Esplugues en concret, i és l'onada migratòria que va del 1956 al 1980 que s'atura, que és tota la immigració que ve de la resta de l'estat espanyol. Així ens trobem que el 1960 el 38% de la població del barri és procedent d'Andalusia i Extremadura. Hi ha un 25% que és procedent de Catalunya, nascuts a Catalunya però que potser els seus avantpassats ja eren de fora o eren catalans però potser venien de fora. Però el pes específic important en el 1960 i el 1970 bàsicament són andalusos i extremenys. Els seus fills ja són catalans, són nascuts aquí. I després ens trobem que el 1980 aquesta immigració que ve de les restes d'Espanya s'atura, i el 2000 comença la tercera onada migratòria, que és la onada internacional. Aquesta onada internacional és molt diferent que les altres, és molt menor. En aquests moments constitueix Esplugues el 25% de la població, entre el 20 i el 25% de la població, però així com en la segona onada, que és la gran onada que ve de la resta de l'estat espanyol, que és castellanoparlant, al fi i al cap no hi ha gaires diferències idiomàtiques, i català i castellà són llengües germanes, bessones, i racialment som idèntics. A partir del 2000 comença aquesta immigració de la resta del món, principalment de Sud-amèrica. La meitat d'aquesta població internacional immigrada a Esplugues és hispanoparlant. Hi ha una part important, encara que reduïda, del nord d'Àfrica i del Pakistan i de la Xina. És a dir, en conjunt fa aquest 20% de la població, i això implica una transformació progressiva, lenta però progressiva, que en el futur anirà augmentant, que és una immigració basada en llengües diferents, amb cultures diferents, amb maneres de veure la vida diferents i racialment diferents. És a dir, quan nosaltres veiem les pel·lícules nord-americanes, que es veu una societat interracial, que hi ha negres, morenos, blancs, i tothom conviu i es barreja, i neixen fills mulatos, barreges, aquest és el futur que esdevindrà. Som i serem, i cada vegada més, una societat heterogènia, culturalment, racialment i lingüísticament. Aquí es desprèn una altra qüestió, que és com afrontem el tema del català. Però això ja ho vam explicar en una altra conferència i en un altre programa de ràdio, que ja ho vam explicar, i aquí no hi entrarem. Un cop vist aquesta evolució, en el llibre el que faig és exposar any per any d'on ve la població, de què treballa, això Isabel no ho tens aquí en l'article,
0: no.
1: De què treballa, els oficis que hi ha, i una de les coses que s'observa és que la barriada de Can Vidalet, des del gran boom del 1956, era població molt jove, en edat laboral, poc especialitzada. Era en aquella època dels anys 50, 60, 70 i 80, la mecanització del món del treball era molt reduïda. Llavors hi havia molta població que treballava en el món de la construcció i oficis paral·lels, electricitat, fusteria i diferents aspectes, que correspon a l'època del gran creixement urbà de la Gran Barcelona. Barcelona, fins al 1956, estava reduïda a l'Eixample i una miqueta més. A partir del 56, creix urbanísticament aquesta gran regió metropolitana de Barcelona, que engloba, doncs, per on som nosaltres, Cornellà, Hospitalet, Esplugues, Sant Joan d'Espí, i que va creixent. Aquells primers anys, la dècada dels 60, 70, 80, tota aquesta població que s'instal·la allà, que era molt jove, que avui en dia ja són molt grans i que els seus fills són nascuts i crescuts d'aquí a la barriada, i han marxat molts, i en la mesura que marxen, els seus habitatges són ocupats, comprats, per gent que ve d'altres llocs del món.
0: Molta gent ja sabem que ha hagut de marxar perquè els preus de l'habitatge aquí a Esplugues i fins i tot el lloguer, doncs molta gent no els podem pagar.
1: Bueno, a tot arreu està car.
0: A tot arreu. Te n'has d'anar molt lluny per trobar un habitatge assequible amb un preu raonable pels sous que tenim.
1: Sí, però això implica, com a conseqüència, la dependència del transport, del cotxe particular o del transport públic. Un transport públic que és deficitari i un transport particular que contribueix a la contaminació i al canvi climàtic. És a dir, és un drama en tots els aspectes.
0: Seguim parlant de l'origen i de la història del barri de Can Vidalet d'Esplugues amb en Josep Florensa i Brilles.
1: Molt bé. Una de les conseqüències d'aquest creixement demogràfic del barri de Can Vidalet és que aquest creixement demogràfic, que és una paraula molt abstracta, s'ha de concretar. i es concreta amb el creixement urbanístic, que hem esmentat molt breument, però es concreta també en tres aspectes socials fonamentals: l'educació, la sanitat i els serveis socials. Ens trobem que el 1970, per exemple, en la barriada hi havia 2.330 estudiants. És a dir, un dels drames d'Esplugues del 1970 és que l'alcalde d'Esplugues, el senyor Josep Català i Soleil, va haver de gestionar com va poder aquest creixement del municipi. I realment em consta que ho va intentar i es va anar fent. Durant la dècada dels 70 i primers dels 80 es van edificar les grans escoles d'Esplugues. En el cas de Can Vidalet es va edificar l'escola Matilde Ordunya, l'escola Joan Maragall, l'escola Can Vidalet, però anteriorment ja hi havia altres escoles. L'escola Santa Teresa, que era una escola privada, era una escola pública, perdó, hi havia l'escola Utmar, que era privada, però hi havia degut aquest boom demogràfic on la població infantil del barri, menors de 15 anys, era el 35% de la població. Imagineu-vos, la població infantil menor de 15 anys era un 35%.
0: Clar, abans has dit, venien matrimonis joves amb molts fills.
1: I si no tenien fills, els tenien immediatament. Penseu que els anticonceptius no es difonen fins al final de la dècada dels 70, principis dels 80. Vol dir que fins als moments la gent tenia fills, tenien bastants fills.
0: I a més és la cultura que teníem.
1: Sí, exactament. Llavors, què va significar? Que hi havia una demanda molt gran d'escolarització. En tot el barri de Can Vidalet i de Pubilla Cases van sorgir un gran nombre d'acadèmies de pis que responien a aquesta demanda d'escolarització. Ens trobem que, per exemple, en el padró del 1970 i el 1980 hi ha nanos, hi ha infants amb edat escolar que no estan escolaritzats o que consta que estan escolaritzats a l'Hospitalet. Això a poc a poc es va anar donant resposta.
0: Jo que soc de Can Clota, he de dir que a Can Clota teníem dues acadèmies petitones. Una era l'Acadèmia Lleialtat i l'altra era una que estava al carrer del Sucre, Josep Ensenc Clavé, que ara no recordo el nom, però tinc companys del barri, de jugar de petits, que o anaven a l'Hospitalet o a Cornellà a estudiar.
1: Sí, efectivament, jo conec bastanta gent d'Esplugues, que els seus orígens estaven a Can Vidalet i avui en dia viuen al centre d'Esplugues, i que ells els havia succeït el mateix. Llavors, clar, la gent s'havia d'espavilar, la gent treballava. Llavors, un dels drames d'aquells moments és que moltes famílies tenien els fills repartits per escoles diferents responent a aquesta situació. El model de família era molt diferent d'avui en dia. Les mares es quedaven a casa, hi havia molts fills, el marit treballava, és a dir, amb 50 anys la nostra societat ha millorat molt, ha canviat absolutament. A la conferència que vam fer i al programa de ràdio que vaig explicar que a partir del 1980 que s'atura la immigració és perquè la societat espanyola es transforma radicalment, però també apareix un fet demogràfic important, que és l'aparició dels anticonceptius, que permet que els nous matrimonis planifiquin quants fills volen tenir. I aquí hi ha un gran descens de la natalitat de la població. Aquest gran descens de la natalitat farà que la dècada del 1990, a Catalunya, la natalitat es redueixi a l'1,4, a l'1,5 fills per matrimoni. I això justificarà, a partir de l'any 2000, la gran arribada de població immigrant de la resta del món per substituir aquesta natalitat, aquesta població infantil que no ha nascut. És a dir, es va passar de tenir 4 o 5 fills a tenir-ne un o dos, i això implica un problema. Però aquest no és el tema d'ara. Ens trobem que la població escolaritzada en edat infantil i primària és enorme, els alumnes d'educació secundària són molt pocs, i els universitaris també.
0: Doncs, Josep, tenim aquesta massificació, aquesta demografia poblacional a canvi de LED i aquesta població d'un 35% d'infants que necessiten ser escolaritzats. Però dintre del barri, doncs, també hi ha necessitats d'altres tipus d'equipaments, com podien ser els equipaments sanitaris. Què tenim en aquell moment al barri?
1: En aquells moments, la dècada... És a dir, cal pensar que la Seguretat Social, tal com la coneixem avui en dia en aquests moments es diu CatSalut, però durant molts anys va ser la Seguretat Social, és a dir, un sistema sanitari universal en què tota la població pot assistir per tal de solventar les seves malalties, no es crea fins a finals de la dècada dels 60 i realment es comença a implementar durant la dècada dels 70. Per tant, en les dècades dels 50 i dels 60, el que hi havia eren metges particulars que tenien la seva consulta a casa seva, en el seu pis, i que la gent anava doncs a fer aquestes consultes.
0: Hi havia diversos metges a la Plana, el doctor Bufarull del centre, el doctor Fanés també estava pel centre, però això ja és més cap als anys 80, el que t'estic dient.
1: Sí,
0: jo, ara,
1: és a dir, llavors en aquells moments, quan creix, quan el boom demogràfic dels anys 60-70 a canvi de LED, succeeix que un metge particular sovint tenia tres tipus de pacient i els tres a vegades es trobaven a la consulta. Hi havia el pacient que tenia particular pagant, hi havia els pacients de mútues i hi havia els pacients de la Seguretat Social en el qual anaven a la consulta a fer la visita. Llavors, molts metges tenien això. Llavors, tenien un pis, a vegades, que hi anaven. Què succeïa? Doncs aquesta població de canvi de LED, doncs molt sovint pujaven cap a Esplugues, cap al centre, o cap a la Plana, o cap a Can Clota a visitar aquest metge, o també baixaven cap a Hospitalet, podria dir, a cases. D'aquí sorgeix que molta gent del barri van començar a baixar cap als consultoris que hi havia a la plaça d'Eivissa, un doctor que es deia Esquius a l'Hospitalet, allà a Pobilla Casas, que té una plaça, el seu nom, i llavors la gent doncs anava, el mateix que passava amb el sistema educatiu, doncs el mateix. Tu tens un problema, busques qui te'l soluciona.
0: I et desplaces.
1: Et desplaces. Jo vivia en aquella època al carrer Montserrat, allà teníem, a la dècada dels 60-70, teníem la consulta del doctor Illa, un petit pis, i allà hi havia gent de tota mena. Jo anàvem amb la cartilla de la Seguretat Social i doncs allà t'atenia dues hores. Les consultes dels metges de la Seguretat Social eren dues hores. Penseu que en aquells moments no existia l'historial mèdic. Tu podies anar amb un metge, explicar-li una història, anar amb un altre, explicar-li la mateixa història, una història diferent, i el metge et receptava alguna cosa, un medicament, però no hi havia un historial mèdic. És a dir, en la mesura que la Seguretat Social es va estructurant i en la mesura que un cop entrats a la democràcia i cedits les competències de la Generalitat de Catalunya, el sistema sanitari català s'organitza i es van creant una estructura funcional mínimament òptima per la població. I això es concreta en el barri de Can Vidalet, que a principis dels anys 80 es creen dos consultoris, un de pediatria i un altre de primària, un al carrer Pere Pelegrí i l'altre en un altre carrer. I posteriorment, a l'any 1994, s'inaugura, diguem, extraoficialment el CAP de la Bòbila. 1994, molts anys després, aquelles consultes que estaven en baixos. O sigui, la Generalitat es va trobar amb un problema molt gros, i és que per fer un CAP en condicions s'havia de disposar d'un solar gran on aixecar un edifici en totes les condicions per posar maquinària, per posar les consultes mèdiques àmplies i en condicions.
0: I això passa a la Bòbila.
1: I la Bòbila, que està just a la frontera entre l'Hospitalet, entre Pobilla Casas i Can Vidalet, per això la Bòbila està organitzada en dues plantes que donen servei a dos municipis diferents i a dues barriades.
0: I hem de dir que la Bòbila i de ben pensat, a part d'aquest equipament sanitari, es comparteix la biblioteca, que exactament. És Hospitalet, de fet ja és la vorera d'Hospitalet, la biblioteca, però també forma part de les biblioteques d'Esplugues. És una solució que prenen
1: sí.
0: per poder donar aquests equipaments
1: exactament.
0: Al barri, perquè necessiten moltes coses, eh? Un sí, barri sí. que gairebé ha arribat a ser el 50% de la població d'Esplugues.
1: Sí, sí. I allà a la plaça de la Bòbila es diu plaça de la Bòbila perquè hi havia una fàbrica de maons, una Bòbila.
0: Que enllaça totalment amb la història industrial de la nostra ciutat.
1: Exactament, quan s'enderroca el que hi ha una lluita veïnal durant la dècada dels 80 que es reclama doncs, que aquell espai no sigui edificat per pisos, que els especuladors volien fer-ho i que aquelles lluites veïnals dels anys 80 aconsegueixen aturar i s'aconsegueix que allò sigui una plaça en el barri, sigui el CAP, sigui la biblioteca, i es fa un bloc de pisos on hi ha una església evangelista, però després hi ha la gran plaça. Imagineu-vos que això no s'hagués aconseguit. És a dir, realment el que es va fer en tota aquella zona tan àmplia que us he dit, que abasta des de Can Vidalet fins a Collblanc, el gran disbarat urbanístic que es va fer. Llavors, a nivell sanitari, aquell primer CAP que estava, un pediàtric i l'altre de medicina general, que estaven en dos baixos i que, per tal, no reunien les condicions òptimes, el 1994 es traslladen provisionalment al CAP de la Bòbila i el mes de març del 1995 ve el president Jordi Pujol a inaugurar, doncs, aquest CAP tan necessari per la barriada. Les consultes privades es van reduint, igual que es redueixen les consultes a les escoles d'acadèmia, des que la dècada dels anys 80 desapareixen totes perquè es crea una infraestructura educativa d'educació primària i secundària com cal. La de secundària està fora del barri, està a l'escola Joanot Martorell, i molts nanos aniran cap a Esplugues en el moment que les comunicacions a peu es faciliten després de les Olimpiades, quan es fan el Parc de la Solidaritat i la passarel·la del pont que uneix Can Clota i la Plana. I la interrelació entre els dos municipis és més intensa.
0: Doncs val a dir que amb aquest punt històric que ens estàs explicant és quan, d'alguna manera, podem introduir aquestes figures que tenim, que són amigues nostres, que són l'Hermínia Villena i el seu marit, que és el Jordi Casals, que amb dos tenien les seves consultes privades a Pubilla Casas, en principi.
1: No ho sabia.
0: I després ells passen al sistema de salut públic i tenien les consultes doncs, en l'ambulatori, que li diem, en el CAP de la Bòbila, i l'Hermínia va formar part i et va acompanyar a la xerrada que es va fer a Can Vidalet.
1: Sí, i l'Hermínia i el Jordi tenen... L'Hermínia té el gran mèrit d'haver estat directora del primer CAP de la Bòbila. Quan es va fundar, ella era la directora del CAP. Com a pediatra, que els dos van treballar en el primer establiment, en aquells baixos del carrer Pere Pellegrí, Pau Torres, que hi havia,
0: sí.
1: Doncs ells van estar allà i d'allà van inaugurar doncs, el centre.
0: Exacte. I a més el Jordi tenia la seva consulta privada a Pubilla Casas perquè ells en principi van venir a viure
1: al barri.
0: Al barri de Pubilla Casas. Ens queda alguna cosa més per
1: sí,
0: parlar
1: sí.
0: de serveis socials.
1: És a dir... La immigració, per qualsevol persona i per qualsevol família, és un fet dur. Quan una persona decideix marxar del seu poble o del seu país cap a un lloc que potser parla la mateixa llengua, però potser no, és un procés que avui en dia estem veient i que ho tenim molt present amb el darrer procés migratori que estem veient, els espluguins d'avui en dia estem veient en la gent que ve de la resta del món, i aquest procés d'immigració doncs, s'ha produït sempre. Implica tradicionalment l'arribada d'una persona masculina, home, que busca un lloc de treball. Quan assegura aquesta feina, doncs, després ve algú més que pot treballar, després ve la dona, venen els fills, i si els fills no hi són, vindran, perquè naixeran. I aquest procés és el que es va produir en aquesta època de creixement del barri. Aquesta població que emigra amb bones necessitats i saben que hi ha una demanda de treball en el lloc d'acollida, hi ha problemes lingüístics, hi ha problemes culturals en la qual ells s'han d'adaptar, però la realitat és que hi ha una mútua adaptació, és un procés sincrètic de barreja, dialèctic, potser, que les dues cultures, dos, tres, quatre, cinc cultures, tothom es va barrejant i es va coneixent. Al principi, a vegades, hi ha processos de rebuig, hi ha persones que són més reàcies a aquests canvis, però en canvi hi ha persones, potser...
0: La por.
1: La por, la ignorància, exacte, la desconeixença, fa, doncs, permet moltes actituds personals, polítiques i culturals, a vegades, de rebuig. Però això canvia. Llavors, una de les característiques de la immigració és que ve gent amb dèficits socials i econòmics i sanitaris molt greus. Això va passar a la dècada dels 50, 60, 70, i venia gent molt pobra, molt. I avui en dia està passant. I d'aquí 20 anys, o d'aquí 40 anys, quan nosaltres potser no hi seguem, seguirà passant. I la gent que intenta travessar l'estret de Gibraltar amb les seves pateres, o que arriba d'altres llocs a través de l'aeroport, doncs estan intentant millorar, com tota la gent que va venir de la resta d'Espanya a la dècada dels 60, 70 i 80. Va voler millorar, venien de societats agrícoles i van intentar millorar a Catalunya. I potser ells van sobreviure i potser realment els que milloren realment són els fills.
0: Reflexa aquesta realitat d'aquestes necessitats de serveis socials, doncs el fet de que tenim dos equipaments al barri. Un està a sobre de l'edifici Cadí, que hi ha unes oficines de Sant Joan de Déu i de la Generalitat, i després al carrer Cedres, a la cantonada, amb el carrer Eucaliptus, també hi ha una oficina de serveis socials de la Generalitat, on el barri pot anar allà a fer els tràmits que necessiti. Si necessites tramitar una discapacitat, si tens... has de fer, per exemple, els tràmits d'uns ajuts per pagar el lloguer o per qualsevol tema que sigui competència de la Generalitat. I, per tant, veiem que, fruit d'aquestes necessitats històriques del barri, encara hi són aquestes oficines a l'actualitat. Ens queda alguna coseta per dir del barri?
1: Sí, és a dir, seguint això que estava explicant dels serveis socials i que tu has complementat molt bé amb el present de l'assistència social, jo el que volia explicar és els orígens, com que el tema aquest és el que jo explico en el llibre.
0: Sí.
1: A partir del 1956, aquesta immigració tan exagerada que hi ha, sorgeixen unes necessitats de serveis socials. Unes necessitats que l'Ajuntament ni l'administració pública no oferia cap resposta. És a dir, primer apareixen els problemes, i quan apareixen els problemes amb els seus drames humans al darrere, es plantegen les solucions. Aquells anys, els anys 60 i 70, hi han tres dones magnífiques que des de el seu compromís personal van voler ajudar a tota aquella població. Una era Mercè Rimbau, que des de la parròquia de Can Vidalet i una associació de veïns del barri de... Perdona, de la parròquia de Pubilla Cases, i des de l'associació de veïns de Pubilla Cases va estar ajudant a molta gent del barri de Can Vidalet. Després també ens trobem amb la senyora Mercè Brilles, que jo personalment la vaig conèixer perquè era la meva tieta, vivíem a casa. Ella era responsable de la secció femenina de la falange de l'Ajuntament, que repetia de l'Ajuntament, per tant estava, diguem, dins del món polític. Però ella no era política, ella era catòlica. Era una persona que alhora, des de l'església, des de la parròquia de Santa Magdalena, amb cos i ànima, ella era una persona soltera que treballava en una fàbrica durant els matins i totes les tardes estava anant al barri de Can Vidalet. Jo moltes vegades l'havia acompanyada, ens feia anar a veure en persona aquella gent que vivia en les barraques, que vivien amagades a dins de les mansanes o les barraques que hi havia a la part superior, que l'any 62 es van crear amb la riada, després de la riada de Rubí i Terrassa.
0: Estaven just al davant del parc de Can Vidalet.
1: Exactament, eren 62 habitatges. I llavors ella sempre anava, doncs, a portar, tenia totalment classificat les persones amb necessitats, i anava a portar-los coses, o elles venien a casa, o anaven a la seu del local que hi havia, tant a la parròquia com al local que hi havia de l'Ajuntament, que ella des d'allà servia, que moltes empreses del tèxtil... O sigui, el que està passant avui en dia ja es feia llavors.
0: Sí.
1: Persones que voluntàriament buscaven l'ajuda de qui fos, recollien material, tant alimentari com de roba, i el distribuïen. I després hi havia una tercera persona, amb un vincle diferent que les altres dues, perquè les altres dues eren gent amb unes profundes conviccions catòliques, compromeses amb l'ajuda social, la Mercè Mestres, tres dones magnífiques que es deien Mercè, i que des d'una perspectiva com a militant comunista del PSOC i des de l'Associació de Veïns de Can Vidalet va estar ajudant també molta gent del barri. Iniciatives privades, particulars, d'entitats eclesiàstiques i socials que es comprometien a ajudar. Tot aquest procés personal, jo vaig viure molt directament, a l'any 1972 l'alcalde Josep Català tenia molt clar que el poble havia canviat, que el poble estava canviant, que el barri de Can Vidalet era un drama el que estava passant allà. I aquesta figura d'una persona que voluntàriament en la seva vida privada fa una projecció d'ajuda als demés, s'havia de canviar i professionalitzar-la. I l'any 72 es crea la figura, la primera persona que és l'assistent social, Dolors Gómez. Jo també la vaig conèixer, i llavors aquesta, la Mercè Brilles, l'Ajuntament, l'alcalde, l'aparta i es professionalitza des de l'Ajuntament aquesta tasca. I des d'aquells moments l'Ajuntament va anar ampliant el servei. I tal com molt bé has exposat abans, fa una estona, tots aquests serveis que avui en dia existeixen a Can Vidalet van ser iniciats per totes aquestes persones que de manera voluntària van tirar endavant. També cal pensar que a Esplugues hi ha el servei de Càritas que ajuda doncs, a molta gent.
0: Sí. Doncs mira, has parlat de tres figures voluntàries a Can Vidalet. Mercè Ridaura, la Mercè Brilles i la Mercè Mestres.
1: Tres dones.
0: Tres dones.
1: Magnífiques.
0: I deu ser que el carrer principal de Can Vidalet, que és la Rambla Verge de la Mercè, no deu estar dedicat a aquestes tres Mercès?
1: No. No ho crec.
0: No ho crec.
1: No ho crec.
0: Però
1: casualitat.
0: Però la casualitat no existeix. I van haver-hi tres dones que es deien Mercè que van donar tota la seva vida, tota la seva voluntat a fer un barri millor i resulta que tenen un carrer que està dedicat a elles.
1: Bueno, està dedicat a la Mare de Déu de la Mercè.
0: Doncs mira, jo ara reivindico que aquest carrer està dedicat o aquesta rambla a la Mercè Ridaura, a la Mercè Brilles i a la Mercè Mestres. I encara que no es digui Mercè, també a la Dolors Gómez, que és l'assistenta social, que hi va donar cos.
1: Sí.
0: A tota aquesta feina.
1: Molt bé, moltes gràcies. L'objectiu torno a repetir, l'objectiu de la xerrada i d'aquest programa d'avui és explicar els orígens de Can Vidalet. I llavors la tasca difícil ha estat per part de l'Ajuntament durant els darrers 50 anys, els darrers 40 anys, des del 1980, és anar donant solucions i que s'han anat proporcionant solucions relatives a tota aquesta problemàtica humana. Però l'origen de la problemàtica és la gran densitat de la barriada.
0: Doncs dir-vos que en Josep Florença i Brilles, dintre dels seus treballs d'investigació, ha publicat els llibres El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat del segle XIX i XX. També tenim l'evolució demogràfica d'Esplugues. Aquests quaderns han estat editats pel grup d'estudis d'Esplugues, del qual tu formes part, i per tant podeu trobar aquests llibres directament a través del grup d'estudis que es reuneixen al Casal de Cultura Robert Brilles els dimarts tard de vespre. I tenim un altre llibre que ha fet el Miquel Caselles, que també forma part del grup d'estudis, i que aquest quadern es diu Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són bàsics per conèixer la història de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, a Ràdio Esplugues, per oferir-nos la possibilitat de fer difusió del coneixement que anem esbrinant, que anem descobrint i anem posant en paper escrit i alhora en fent en radiodifusió. Gràcies.
0: Bon dia.
1: Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.